0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Les dones i la Guerra Civil són les protagonistes del calaix actiu. La primera entrevista comença al Museu del Rock de Barcelona. Dos anys després de la seva inauguració, ens torna a sorprendre amb noves activitats. En parlem amb en Juanjo Castellano.
2: La història comença fa uns 4 anys aproximadament, amb una idea. Jo col·lecciono guitarres que han format part de les col·leccions o de les eines que han fet servir alguns dels guitarristes més coneguts, no? Del rock, sobretot, el blues, el rock. I aquí em trobo amb una col·lecció ja bastant gran de peces que, bueno, tinc guardades amb les seves maletes i un dia, bueno, pues penso que s'ha de fer alguna cosa amb elles, que al seu puesto no està guardada en una maleta en una habitació, sinó que seria ideal poder compartir-ho, no?
1: I no deixarem la música. Ens retrobarem amb Laura Andrés, una entrevista molt personal on descobrim el seu últim treball, Zero.
3: Perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys.
0: Malgrat que fa molta calor, podeu trobar un espai tranquil i, si és possible, refrescant per escoltar aquesta edició de El Calaix a la seva edició número 352, temporada 7, capítol 47. Benvinguts.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on, en escenaris del patrimoni de la ciutat, com el safareig o el refugi antiaeri, i d'altres de recreats, com una fàbrica tèxtil, s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
2: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
1: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
2: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
1: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa. Fa 2 anys obria les portes a Barcelona al Museu del Rock amb Juanjo Castellano al capdavant. Aquest col·leccionista de guitarres apassionat ha fet realitat el seu somni de retre homenatge a la història del rock. Però no serà l'únic que hi trobarem.

0: Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Sempre hem estat pioners en moltes coses. Però la d'avui, quan me la van proposar, vaig pensar sí o sí, us l'haig de compartir. Què fareu aquest estiu? Doncs escolteu l'entrevista i crec que després ja ho tindreu clar. De moment, passem amb el convidat Juanjo Castellano. Ell és el fundador del Museu del Rock de Barcelona, pioner a Europa. Juanjo, benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: I això, explica'ns una miqueta, pioner, la idea, com va començar, com... perquè això no és una cosa de dir, mira, m'hi poso i...
2: No,
1: és que aneu al museu i ho veureu.
2: Porta molta feina, la veritat és que sí. Bueno, doncs comencem, la història comença fa uns 4 anys aproximadament, amb una idea. Jo col·lecciono guitarres que han sigut part de... Bueno, han format part de les col·leccions o de les eines que han fet servir alguns dels guitarristes més coneguts, no? Del rock, sobretot, el blues, el rock. I aquí em trobo amb una col·lecció ja bastant gran de peces que, bueno, tinc guardades amb les seves maletes. I un dia, bueno, pues penso que s'ha de fer alguna cosa amb elles, que al seu puesto no està guardada en una maleta en una habitació, sinó que seria ideal poder compartir-ho, no? I aleshores surt la idea de muntar aquest museu, que més que neix amb la idea d'exposar aquestes guitarres, però al final aquestes guitarres el que han servit és per crear un fil conductor per explicar la història del rock i com va aquesta música o l'evolució d'aquesta música influenciar tota la història del segle XX, en realitat, no? O sigui que no és només una col·lecció de guitarres, sinó és l'oportunitat la part física de la història, no? De la història de la música, del rock. O sigui que és una mica això.
1: Sempre hem dit que la cultura és reivindicativa, és rebel, que els intel·lectuals són els primers que moren a les guerres, també ho hem remarcat més d'una vegada, i aquí descobrireu com la música, com aquestes guitarres, és el que deia el Juanjo, no? Tota la història que tenen darrere. Vull dir, és una visita, a més feu visites guiades, per tant són comentades.
2: Sí.
1: Que hi ha una guia.
2: Sí, aquí el que fem és, hem dividit la història des del seu naixement aproximadament al voltant dels 50-40, amb el blues, quan el blues ja està desenvolupat, no? I hem creat uns... ho hem separat amb espais, diguéssim, de la part dels moments més importants del canvi, no? De la música, doncs quan la música arriba a la televisió, quan el rock... els grans festivals de rock, o el Woodstock, per exemple, les botigues de discos, l'arribada del videoclip en MTV, els grans concerts... O sigui, ho hem dividit una mica en moments clau que van provocar canvis a nivell de l'evolució de la música, no? Que no només afecten al rock, perquè el videoclip afecta al rock, a la música electrònica, al pop, va afectar a tots els estils musicals, no? Però nosaltres estem centrats en el rock, en aquest cas.
1: Sí, sí, però ja veureu quantes històries i com forma part de la nostra història. I a mesura que ho aneu escoltant, aneu veient, direu, certament aquí hi va haver un impàs, un punt d'inflexió, un acarà. La música té molt a dir i encara queda camí.
2: Afortunadament. Però més,
1: sí, sí, i que no pari mai, eh?
2: Sí, sí.
1: A més, heu fet ara, després de 2 anys d'haver inaugurat, voleu fer un petit canvi i apropar-vos més a tothom. I ho heu fet d'una manera que a mi m'encanta. Clar, és que els que tenim una edat ja...
2: Ja.
1: Juanjo, què heu preparat?
2: Doncs pues mira, hem modificat tota la planta baixa del museu. Hem creat un espai, el que volíem... és crear o donar l'oportunitat als visitants de la ciutat de Barcelona a repetir la visita al museu. I aleshores el que hem creat és un espai, d'exposició temporal, que en aquest cas la primera estarà fins al desembre, esperem, on, bueno, anirem donant, ja sortir una mica de l'explicació que fem a la planta de dalt, que és el recorregut, el temporal, diguéssim, de la història del rock, per parlar de coses concretes, no? Més puntuals de la història del rock, no? I en aquest cas estem parlant d'artistes i d'artistes, sobretot d'artistes que van ser, no sé, que no es va entendre el seu missatge en el seu moment i que més tard van ser entesos, com el que van entendre el que volien dir, no? O sigui que és, bueno, aquesta és la primera, ja tenim altres propostes ja amb les que estem treballant i serà un espai que 3-4 vegades l'any anirem renovant.
1: Escolteu ara un moment la banda sonora que us posarem.
0: El Calaix, més estiu.

0: no ha vist Regreso al futuro. Qui no l'ha vist? Qui no l'ha vist? L'he vista tantes vegades en bucle i aquesta també forma part del museu. Ara ja en forma part.
1: Sí, forma part perquè... bueno, Regreso al futuro és, encara que és una estem parlant de cine, no?, en aquest cas, està molt vinculada a l'exposició temporal que hem iniciat, perquè realment s'adelanta al futur. Va ser un avançat al seu temps, no? A l'escena amb l'escena del ball es va tocar una cançó que no existia en aquell moment, no?, el Johnny B. Goode, i es va tocar amb una guitarra que no existia en aquell moment encara. Aleshores, bueno, va ser, és l'excusa perfecta, no?, per ficar-la ja, i a més tenim la guitarra original amb la que es va rodar la pel·lícula va desaparèixer, no es troba, s'ha estat buscant, hi ha professionals del món de la col·lecció i sobretot Gibson, el mateix fabricant, que ha estat treballant per veure si trobaven la guitarra, va desaparèixer, i amb motiu del 40 aniversari de l'estrena de la pel·lícula, de la part de la primera, Gibson va fabricar només 88 peces que són idèntiques a la que es va fer servir a la pel·li, no?, en aquella escena. I nosaltres en tenim una, i a més signada per l'actor que feia de Marvin Berry, que es va lesionar la mà i que per això el Marty McFly toca la guitarra en aquell concert, no?, en aquella actuació. O sigui, és una guitarra una miqueta especial també, n'hi ha un poquetes, i firmada per l'actor només aquesta. O sigui que excusa perfecta per vindre i, a més, veure altres peces que ja hem aprofitat per mostrar una mica a la gent, no? L'aeropatín aquest famós, signat també pel Michael J. Fox. Bueno, una excusa perfecta perquè encaixa molt bé, no?, a l'exposició.
0: Són peces icòniques i crec que fins i tot són peces i pel·lícules, en aquest cas la música dins del cinema, però parlem de música. Són guitarres que han inspirat a altres persones. Jo penso que quan nosaltres anem al cinema o llegim un llibre, sempre hi ha qui agafa, no?, i qui xucla tot això i després ho utilitza i crea. I jo penso que és el cas d'aquesta pel·lícula. Crec que hi ha hagut altres artistes que aquesta escena els ha influenciat.
1: Molts. Hi ha molts guitarristes que... Bueno, molta gent, molts guitarristes professionals i molta gent que al veure aquella escena van decidir que volien aprendre a tocar la guitarra. És així, o sigui, és veritat. Hi ha molts, moltíssims. I jo crec que de vegades el cine i la música no només aporta entreteniment, sinó que dona l'oportunitat de vegades que surti un fenomen que potser si hagués vist una altra història s'hauria dedicat a una altra cosa, no? Hauria sigut un mecànic, més que sàpiguer, no? Però sí, és veritat. D'aquí van sortir molts guitarristes. Sí.
0: Perquè és molt curiós. Jo ara t'estava escoltant i intentava imaginar totes les peces que hi ha. Jo sí que he de fer aquesta visita. Ara ja m'has creat la necessitat. No, ara sí o sí haig de venir, perquè, a més, és una visita diferent, però molt unida a la cultura. I pensava en grans moments històrics, no?, en grans cançons. Tu parlaves de Woodstock. Aquí també hi va haver un punt d'inflexió, o sigui, això va ser... Bueno, els joves aquí...
1: Bueno, va ser un moment en el que es reivindicaven moltes coses d'una manera pacífica, i veiem un moviment que és el que diem. Hi va haver música en aquell... Allò era un concert, era l'excusa per protestar per unes situacions socials que hi havia en aquell moment, però d'allà van néixer o es van donar a conèixer grandíssimes estrelles, no? Com que després, bueno, pues, van inspirar altres músics també, no? Estem parlant, no sé, estem parlant de músics bueno, i de bandes, no? Estem parlant del Carlos Santana, estem parlant de Jimi Hendrix, i després pues, és un dels que va inspirar moltíssim aquell Richard de Rolling Stones o el mateix Jimmy Page, no?, de Led Zeppelin. Bueno, són, en aquest cas, Woodstock va ser un moment molt important per la història de la música en general.
0: Parlem d'inspirar, però la meva pregunta és, com... O sigui, ara tenim el Museu del Rock, fa 4 anys, tu tenies guitarres, sí, etcètera, però la llavor, què és la música per tu? Què són totes aquestes peces? Com vas arribar realment a dir, doncs, escolta, perquè no és una cosa més a més econòmica que dius, has d'anar comprant aquestes guitarres.
1: M'ha costat algun disgust, A casa amb la dona i, bueno, sí, sí.
0: No, bueno, no és fàcil, això... Això ho deixarem així, en punts suspensius. Sí, sí, sí. Però com és? Quan t'enamores tu? Quan dius, jo vull això, m'agrada això, vull viure-ho?
1: Pues mira, jo la guitarra és que... haig de dir que soc molt, molt dolent tocant la guitarra, o sigui, dolentíssim, però toc una mica, però soc dolent. O sigui, no soc un guitarrista de... De fet, toco en privat, per dir alguna manera, ¿vale? Perquè en directe, tinc pànic escènic, jo crec. Però, bueno, en sèrio, que la veritat és que la guitarra m'ha agradat sempre i sempre he tingut guitarres i he comprat i he venut, però va arribar un moment que em va sortir una... De casualitat, no? De casualitat, amb un col·leccionista, vaig contactar amb un col·leccionista i vaig veure, pues, jo volia col·leccionar peces una mica més sèries, no? I aleshores tenia dues opcions. Una, tirar per la col·lecció de guitarra vintage, peces antigues, i l'altra opció que m'agradava molt era l'opció de comprar guitarres que tinguessin una història darrere vinculada al guitarrista. Per què? Perquè una guitarra vintage està molt bé, no? Segur, totes les guitarres tenen història, perquè sigui de qui sigui, ha servit per tocar i per passar bones estones amb la família, amb un concert que ningú sap que ha tocat. Però jo, en aquest cas, la guitarra d'un artista conegut, per dir-ho d'una manera, m'agradava molt perquè era com tindre... Imagina't, farem un símil. Tu imagina't poder tindre les eines que va fer servir Miguel Àngel, per pintar la Capilla Sixtina. Pues seria una cosa brutal, no? Pues per mi això és una mica lo semblant, o sea, una cosa similar, no? Et diria que té un valor similar. Jo, per tindre una guitarra, pues no sé, la guitarra de David Knopfler, amb la que es van gravar els dos primers discos de Dire Straits, i tindre aquella guitarra que és part de la història i que l'escoltem, i que, no sé, Sultans on Swing, per exemple, serà una cançó que s'escoltarà sempre, no? Tindre aquella guitarra és... Uau, és una passada, no? I és més tindre la part de la història que el valor del propi instrument en si, no? Perquè tinc algunes guitarres que, a nivell de valor d'instrument, pues, bueno, són una guitarra de plexiglas, pues, a lo millor no és... tècnicament no és la més d'allò, però és una guitarra que de plexiglas, però que ha tingut el Joe Perry d'Aerosmith i que ha anat de gira per tot el món amb ella i que ha tocat, pues, és més el valor d'allò que ha fet amb aquella guitarra, no? Les guitarres, igual que els altres instruments, tenen la seva història darrere i per mi són les eines en les que s'han creat peces, cançons que perduraran, no? O sigui que...
0: Banda sonora...
1: És una resposta difícil la que t'haig de fer amb aquesta... Aquesta pregunta és una resposta molt complicada, però sí, significa molt clar, sí, sí.
0: No, jo penso que has fet un bon símil i ara em feies recordar moltes vegades quan parlem d'arqueologia, no? De les pedres, que diuen, això només és una pedra, i tu dius, no és una pedra.
1: No, no.
0: Doncs les guitarres, ara me les miraré diferent. Jo en tinc una, que jo sí que tocava la guitarra. Jo ho feia bastant bé, encara haig de reconèixer. Que escolta, mare, ara la guardaré i me la miraré fins i tot diferent després d'haver-te escoltat, eh? Però sí. I s'han creat bandes sonores, com deia, de les nostres vides, no? Moltes de les cançons que tu has citat han format part de moments molt importants de persones que ens poden estar escoltant ara mateix. I això ho poden viure al museu. Sí. És un regal, també.
1: Home, ens agrada veure-ho així, la veritat, sí, sí. Jo crec que hi ha dues coses que a les persones ens fan recordar situacions o experiències, no? Una, els olors, que això és totalment real, i l'altra, una cançó. O sigui, jo, no sé si, bueno, ho dic i si no ho talleu, jo la veritat és que hi ha un programa de televisió que no sé si està o no està, no sé si encara està a la 2, em sembla que és Pedacitos de Hierro y Plomo, crec que es diu, Cachitos de Hierro i Plomo.
2: Cachitos de Hierro i Plomo, Cachitos, sí senyor.
1: Que pots, bueno, fan un recorregut per la música, estils i tal, no? I jo, a vegades, moltes vegades, depèn del lo que surt, no? Ostres, escoltes una cançó i te'n recordes, jo me'n recordo quan era petit, i a lo millor anava amb la bici i després arribava a casa i te'n recordes de coses o situacions, no? I jo crec que la música, igual que els olors, et transporten o et porten records que d'una altra manera potser no tornaries a tindre, no? I és, jo crec que és una de les coses importants que tenim, no? Les persones.
0: I fins i tot et diria que és un tret molt, molt característic, no? Molt particular del museu, perquè les peces de segles enrere, per exemple, ens poden fascinar. Sí. Però aquí van unides a una història i una història que també forma part de nosaltres. Per això a mi també em va cridar molt l'atenció. Molt. I ara te'n faré una altra de pregunta difícil.
1: Vinga.
0: Parlàvem de bandes sonores de les nostres vides. En deus tenir moltes de bandes sonores, Juanjo, però alguna, així que et vingui...
1: Pues bona pregunta. Saps què passa? Que jo diria que jo... el meu recorregut per la música des que era petit és super variat, perquè jo sempre dic, també és veritat, jo vaig descobrir el rock quan ja era una miqueta gran, perquè, bueno, una miqueta gran, a mi jo tenia 16 o 17 anys, no? Però a lo millor, no sé, he tingut èpoques que anàvem amb els amics escoltaven la Sissi Kats, i tu escoltaves a la Sissi Kats, no? I sortia l'Aplauso, no me'n recordo què, Aplausos, no sé, i jo, estaves esperant que sortís la Sissi Kats, no? Però jo diria que seriosament, jo vaig tindre un inici, uns inicis amb el rock més aviat vinculats a bandes com AC/DC. AC/DC, Guns N' Roses. I jo per aquí tiro una mica també, sí. Després vaig descobrir molt tard i m'hauria agradat descobrir abans, no? El Led Zeppelin, per exemple, no? I ara és una de les bandes preferides, no? I és una llàstima que ja no els podem disfrutar, no? Però els Led Zeppelin arriben més tard i és música dels 70. Jo, en l'època que ja comences a escoltar una mica més seriosament, pues, a lo millor és el 85 aproximadament, no? I aquí ja comences a portar les samarretes de les bandes i tota aquesta història, i aleshores pues, tires AC/DC, Guns N' Roses, tires una mica per aquí, no? Iron Maiden, tires una mica al rock duro, no? I després entren altres coses, no? Entren els Dire Straits quan tinc 18 anys aproximadament, perquè me'n recordo, els Dire Straits, i vas evolucionant, no? Zeta Top, que m'agrada moltíssim també. I després més tard, perquè això és més tard, el blues, que ja aquí és quan descobreixes a Gary Moore o descobreixes al B.B. King o a les grans estrelles de blues, no? Que ara has de dir que és una de les coses que més m'agraden. No sé si és l'edat, a lo millor sí.
0: Mira... Ara estava pensant en el meu germà i en el meu nebot, que és el seu hereu, perquè estaves dient precisament totes aquestes bandes, Iron Maiden, Led Zeppelin... O sigui, i clar, jo, com que vaig créixer a l'última, em posaven aquestes músiques. I ara ho agraeixo perquè penso que la cultura musical que he arribat a agafar, no?, una miqueta és haver nascut una mica tard i haver escoltat, no? I ara anava fent un remember i penso, ells dos també els hi regalaré una entrada perquè no s'ho poden perdre.
1: Haig de dir que ara també estem... Ara posem en marxa una cosa que jo crec que serà bastant interessant i que donarà l'oportunitat de conèixer... Perquè ara hem canviat una forma... Bueno, hem canviat moltíssim la forma en la que escoltem la música. I ara és difícil que escoltem un disc sencer. Ara anem cançó per cançó, ens fem una llista, a Spotify on sigui, ens fem una llista i estem tirant. Escoltes la ràdio i sents cançons bueno, una mica de tot, però no et poses un disc sencer. No és habitual, no? Hem perdut aquesta bona costum, no? O aquesta forma d'escoltar música. I ara el que farem nosaltres són unes sessions que començarem, jo crec, cada període 3 de setmanes. I farem unes sessions en les que, amb un aforo petit de 30 o 25 persones aproximadament, i una al mes, jo crec que farem un disc cada mes, on farem un recorregut per dintre del disc. i ens estrenem amb Pink Floyd.
0: En Josep Maria Soler es mora de ganes de parlar.
2: Porto ja molta estona aguantant... Hola. Encantat. Hola, Mònica. Dos coses. És el que comentaves, que ara ja no escoltem un disc sencer, i és cert, perquè el món de la indústria discogràfica ha canviat molt, molt, moltíssim. Més que res perquè ja no escoltem discos sencers, primer perquè ja físicament és que no gaudim dels discos, tot i que ara hi ha un cert retorn al vinil. Però jo vinc d'una època de Radio Fórmula, durant molts anys, els anys 90 i part del 2000, que quan sortia un disc de qualsevol grup musical, em refereixo a intèrpret, grup musical, tant nacional com internacional, era un autèntic aconteixement. Vull dir, que t'arribava el nou disc de la Tina Turner i quan t'arribava a la ràdio allò era espectacular. Primer t'arribava el disc de promoció, però després ens arribava el disc sencer, amb el qual podien gaudir amb totes les cançons. Jo sempre deia el mateix, que discogràficament sempre gaudíem o ens presentàvem o havíem de presentar les cançons que de manera, doncs, el primer disc de promoció, el segon senzill, el tercer, i fins aquí ja no arribava més. Havies de descobrir el distanciar perquè, a part de les cançons promocionables, la resta de cançons que incloien els discos també n'hi havien de bones, de cançons que no han quedat, diguéssim, que amagades o que no es descobrien o que no se'n parlaven, no? I després, clar, és descobrir aquestes cançons, aquests grups que s'han anomenat una llarga llista i que formen part dels que tenim una certa edat, doncs la banda sonora de les nostres vides, no? Jo en aquest cas ja ho he descobert com a oient dins de la professió radiofònica, no? Clar. Diguéssim que quan arribava aquestes novetats discogràfiques, quan ho rebíem a la ràdio, doncs allò era un autèntic aconteixement, no? Clar. I ara, doncs, això, ara tenim, sí, Spotify i tot això, que evidentment ha canviat molt,
1: però,
2: no?
1: Però fixa't com escoltem la música, en el mòbil,
2: sí,
1: el cotxe, però i a casa, a l'ordinador. No hi ha tanta gent que tingui un tocadiscos.
2: No, s'ha perdut, sí.
1: I no tenim el temps ja tampoc per posar un disc.
2: No.
1: I ja està per ell, perquè estem treballant i ens ho posem de fons, però estem treballant. O sigui, no...
2: El tema internet ens ha acostumat a treballar i a escoltar amb molta velocitat, o sigui, 3 minuts i ens cansem, 3 minuts i ens cansem, inclús els que ja, doncs això, que tenim una certa edat, això, per exemple, doncs ara, doncs, sí, ha arribat el nou disc dels Rolling Stones, que me l'he escoltat, no? L'he escoltat sencer, però l'he escoltat a trossos, que abans l'hauria escoltat directament...
1: Una i una.
2: Bueno, ha arribat la segona, la tercera cançó, bueno, deixaré continuar més tard.
1: Clar.

0: espai, amb una lògica el més possible, perquè és difícil, però són, és guitarres. Però ja dic, és que és, avui dia, al museu, si tallessis les guitarres i posessis, no sé, samarretes o bateries o el que fos, és igual, perquè l'important que expliquem ja no és la història de la guitarra, sinó tota la influència de la
1: música
0: dins de la història, no? I la guitarra és una mica la mostra física d'aquell moment i d'aquell artista, per exemple, no? Però hi ha dels espais que he comentat que tenim, amb la majoria dels àudios que n'hi ha i els vídeos que fem, et diria que no parlem ni de guitarres. O sigui, estem parlant de la situació social d'aquell moment, no? Dels, no sé, dels anys 60 amb la televisió, no? Pues com arriba la música, la influència de la música negra, com l'adoptem els blancs, la transformem en el rock and roll, el conservadorisme als Estats Units. O sigui, parlem una mica de tota aquesta problemàtica social que portava el rock, no? I en aquell moment. I després el gusto con altra. I després a les botigues de discos parlem de la indústria discogràfica. Parlem dels estudis de gravació, de la part tècnica, del negoci, parlem una mica de tot això. O sigui que, realment, la guitarra, pues, si no estigués la guitarra i estigués una altra història, una altra cosa, pues, estaria també, funcionaria igual, vull dir, no? Però bueno, què millor que tindre una guitarra que tocar el Gary Moore a Austràlia al concert amb Thin Lizzy, no? Pues, què millor que això, no? Però...
2: És rockmuseumbarcelona.com, o sigui que preneu nota, torneu a escoltar l'entrevista, si en teniu ganes, però jo penso que amb el que hem escoltat fins ara i amb les músiques ja estem clicant per anar a veure per anar a gaudir totes aquestes sessions. Juanjo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
2: I enhorabona, eh?
0: Gràcies.

0: Laura Andrés és pianista i compositora. Va estudiar piano a Barcelona i París i es va especialitzar en Jacques Delclos, músic pedagògic a la EM de Ginebra, una tècnica escènica i holística a mig camí entre la música, la dansa, el teatre i la improvisació. L'any 2021 va rebre un premi Enderrock pel seu àlbum Blanc. Després arribarien Kitsugi, Venus i Zero. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: L'estiu és música, però Laura Andrés és música tot l'any. Benvinguda, Laura.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Ara feia molts dies que no parlava i quan em vas escriure em vas dir Mònica, què tal l'estiu? Vaig pensar, ui, la fitxo. La fitxo aquesta vegada una entrevista més personal. Aquest any estic una mica així, de nostàlgia, i estic amb entrevistes personals. I parlar de música, jo penso que amb tu és una meravella, per tal com l'entens. Els nostres oients han escoltat ja aquesta entradeta on has estudiat, nosaltres ja vam parlar l'altra vegada d'aquesta dimensió amb la que tu treballes musicalment, que tampoc has deixat.
2: No, el tema de la docència, dius.
1: Sí.
2: No, de fet, no l'he deixat, sinó que l'he recuperat ara, perquè en el seu moment ho vaig parar perquè per estar en un projecte propi jo vaig necessitar implicar-me molt i no podia estar a tot arreu, però m'ha passat que hi ha molta gent que m'està demanant classes o que torni a estar una mica en actiu, llavors he muntat una acadèmia online. Llavors ara tinc un alumnat de més de 100 persones que estem tots en una comunitat i estem aprenent piano cadascú al seu nivell i és molt divertit. Fem trobades en directe i, bueno, a mi m'encanta. Vull dir, fem trobades de moment virtuals, però la idea és també intentar fer-ne alguna presencial. I hi ha gent que està molt motivada. I és molt bonic veure gent adulta recuperant el piano i trobant un lloc on emocionalment sentir-se com, no sé, sostingut i abraçat, no? Perquè al final tots estem igual.
1: Uau, ja tens hores, per favor.
2: Bueno, és veritat que això demana hores a nivell tècnic, sobretot, perquè són plataformes d'aquestes que has d'estar-hi molt. Llavors, això ho faig a mitges amb el meu tècnic de la pàgina web, que és en Roberto, que ell està a València. Ell porta tota la part tècnica, perquè ja saps tu, bueno, tu també, segurament.

0: no? Treballes amb gent al voltant, perquè no ho podem fer tot. I llavors les millors coses sempre es fan en equip, en aquest cas. Però clar, jo m'ocupo dels vídeos i també de fer una mica de seguiment dels alumnes, sí, sí.
1: Sí, jo si no tingués en Josep Maria Soler, eh? Josep Maria Soler, hola.
0: Jo no ho volia dir, però...
1: El tenim aquí. Ell riu, ell riu.
2: Tot és qüestió d'equip, full equip. Clar.
0: Exacte.
1: És qüestió, sí. Cada com diuen, no? cada mestre, jo sóc librillo, tu vas a la música, jo vaig a les entrevistes i després els nostres tècnics són els que ens arreglen tota aquesta part.
0: Els àngels de la guarda. Jo sempre dic que és un àngel de la guarda.
1: Certament, Laura. Però anem una miqueta amb el temps enrere. Jo tinc molta curiositat. Fixa't, l'altre dia pensava, quin devia ser el teu primer llibre de música que vas tenir a les mans?
0: Uau, no ho sé. El primer llibre de música jo crec que van ser els llibres que em donaven a l'escola de música quan era petita. És que no me'n recordo. Però jo recordo que hi havia llibres que per la majoria dels meus companys eren tortura i a mi m'agradaven molt.
1: Això passa, eh?
0: Aquests llibres antics de solfeig horrorós, com que a mi se'm donava bé el tema de cantar i tenia oïda i m'era fàcil, m'encantaven. Aquests m'encantaven. El que no m'agradava tant era tota la teoria, però...
1: Però clar, es necessita, perquè moltes vegades quan escoltem música o veiem tota aquesta part més sensible, la part de creació de les lletres, la part de composar, etc. Però clar, aleshores de teoria, què penses? No sé...
0: Ja, però això és igual que les llengües. És a dir, sí, estem d'acord que per conèixer una llengua a nivell expert has de conèixer conceptes de gramàtica, has de conèixer conceptes de, no, de que és una subordinada, hi ha quatre coses que has de conèixer. Però llavors ja depèn del nivell que tu vulguis realment tenir en aquell llenguatge concret. I això no impedeix que tu llegeixis i t'emocionis. Per exemple, jo parlo francès, bé, no? perquè m'agrada molt i perquè tal, però si em preguntes coses de gramàtica no en tinc ni idea. De fet, si amb les preguntes en català tampoc ho sé. No sé si amb us, i, e, u, no t'ho sé dir, no em sé la regla. Aleshores, amb la música passa el mateix. Jo crec que amb la música tenim molta por perquè ens han inculcat que hem de saber la teoria, no? I dius, uah, ens fa aquella por. Però realment, si tu prens com una llengua que estàs descobrint i que és el llenguatge de l'ànima, per favor, o sigui... Saber quatre cosetes de llenguatge de l'ànima crec que obre moltes portes. No és tan difícil.
1: Tres àlbums. No vaig errada, no? I l'últim va ser... Quatre! Me'n deixava un. Calla. Sempre em deixo alguna cosa, eh?
0: Sí, o sigui, l'últim del que vam parlar, que era Venus, era
1: Venus.
0: El tercer. Sí.
1: Ai, me n'he saltat. No t'he entrevistat pel quart? No.
0: No. No ens hem trobat, perquè la vida ens atropella, Mònica, la vida ens atropella.
1: Bueno, jo he vist que atropellada constantment, doncs.
0: Això.
1: Laura, visc atropellada constantment. Doncs mira que jo volia fer una entrevista més personal, però ara m'has arreglat, escolta'm, m'has arreglat l'entrevista.
0: Ara personal igualment, ja veuràs.
1: Sí, sí. Parlem d'aquest quart àlbum, jo m'he despistat molt.
0: Jo t'ho explico de seguida.
1: Les coses. Vinga, va.
0: I a més, parlaré de la meva vida. En aquest, o sigui, els altres poden ser d'altres vides, però en aquest parlo de la meva vida, perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys, i per una malaltia molt llarga, no? Diguem que ell estava molt bé, però el cos no el va acompanyar i al final va dir, ja està, ja en tinc prou, no? I el meu pare, per mi, això que parlàvem de coses personals, ha sigut com el pilar de la meva vida, no? Una persona amb qui ell no va estudiar mai música, però ara m'emocionaré, però una persona que la sentia molt i em va acompanyar molt sempre, no? Llavors, bueno, quan ell estava malalt, jo estava un dia a casa i de cop i volta vaig com sentir la necessitat d'escriure unes peces, o sigui, d'escriure, de tocar, i posar-me al piano. I vaig estar 2 dies tocant i em van sortir totes les cançons de cop, tot l'àlbum de la baixa. I l'àlbum comença amb Lamento, que és com això, no? Una premonició del que vindria, perquè això va ser al març i el meu pare es moria al setembre. I llavors, aquest dol es desenvolupa i com el superes, en comptes d'anar cap a fora, anant cap a dins... Mira, tinc els pèls de punta, eh? Això no es veu...
1: No es veu i ara m'estic contenint molt, també. Eh?
0: Però és això, és com les petites coses fan que superis el dol i integris que aquesta persona no hi és físicament, però que segueix en nosaltres. Jo, el meu pare, no el tinc físicament, però el tinc tota l'estona amb mi. I quan, i no sé, hi ha coses que veig que em recorden a ell i de vegades li parlo i tot això, no? Però el disc, bàsicament, és... Comença amb una cançó que es diu Lamento, segueix amb una cançó que es diu Breath, que és respira. O sigui, respirar és l'única cosa que podem fer quan per seguir vius, no? Després ve Letter, que per mi té a veure amb tot el que és llegir o escriure la paraula, això que dèiem, no? De deixar anar tot, tot aquest batiburrillo que tenim, no? Aquesta mena de mareig, de sentiments, d'emocions, no saps què et passa, intentes posar-te fred, però clar, et passen coses, reacciones raro, perquè estàs de dol i la vida, tal com està muntada, no dona temps a aquest dol. Aleshores, les cançons, cada una d'elles va desgranant aquest procés i acabes tornant a casa, no? Hi ha una cançó que es diu Casa, una altra que al final que es diu Hygge, que és com un concepte molt nòrdic, que és aquesta sensació de benestar, d'estar a casa o amb un mateix sense fer res, no? Que estem sempre produint. Sempre hem de produir, hem d'estar més forts, sempre hem de menjar col·làgen magnesi.
1: Tot.
0: Obligacions ja a la vida adulta.
1: No, tot.
0: Horrible experiència, no la recomiendo, no? O sigui,
1: sí, clar.

0: Assaboreu l'estiu, nens que no heu crescut encara, que ja veureu de grans quanta pressió tindreu.
1: Exacte. I llavors acaba el disc amb una cançó, que aquesta sí que és posterior, que es diu Life to Come, que és la vida que ve. Perquè encara que quan tens el núvol a sobre, no, o vius una cosa així, bueno, clar, costa, no?, de digerir i passes un temps com vivint una mica en gris, la imatge és, saps quan veus una carretera i, i entremig es fa una esquerda i entremig creix una flor? I dius, però com s'ho ha fet? Com coi s'ho ha fet aquesta flor, que és tan fràgil, per obrir-se pas amb l'asfalt? Doncs els éssers humans estem preparats per la vida i per recuperar les eines per ser feliços. I per això Life to Come al final és una cançó com molt plena d'esperança. És com una mena de bolero, com bonic, no? I al meu pare també li agradava molt ballar i llavors, bueno, diguem que passem del drama, no?, a aquesta mena de serenitat. Vull dir que és un disc superpersonal, Mònica. Em deies, vull una entrevista personal, doncs té.
0: Però ara m'has deixat sense paraules, la veritat, sort que ens queda la música. Perquè m'has deixat ara sense paraules. No sabia, fas tantes coses i veig sempre tanta activitat teva a xarxes, però certament és això, se'ns menja la vida. Mira, ara aprofitaré per donar un consell. Atureu de tant en quant, mireu, que m'he menjat jo aquest últim treball i trobo que és una meravella.
1: És boníssim. Wow.
0: Sí.
1: Tot i ha estat sotmès a tot això que expliques, eh? És a dir, fas el disc, però després és fes la promo, busca concerts, no sé què hi penses, hòstia, no? Tot el significat que té, a vegades penses que el perds, però realment el recuperes als concerts. És a dir, hi ha una altra cosa molt xula que faig amb aquest disc, als concerts, que aquí m'he tornat una mica punky, és que sí, ara fliparàs, perquè el que faig és, començo el disc, i no paro de tocar fins al final. O sigui, i aviso el públic, per això, dic que aquest disc es diu Zero, és un procés de dol, i el que no faré és anar-vos interrompent perquè m'aplaudiu. O sigui, em sembla absurd. Llavors és, comença el viatge, que tothom faci el seu, perquè jo crec que una pèrdua l'hem tingut tots, vull dir, a aquestes alçades de la vida, i tothom fa el seu viatge, que a més pot ser una pèrdua d'una persona o que deixes una relació, o has perdut una feina, estàs en un moment difícil, doncs és això, la música et porta a viatjar per llocs d'un mateix. Llavors ja, quan acaba el disc, llavors sí que ja la segona part del concert ja respira més lleugeresa, diríem, i ja vaig a cançons una miqueta més amunt, o bueno, vaig interrompent més, faig una miqueta més de bromes i tal, i diguem que clar, tot aquest sentiment, tota aquesta emoció és molt heavy, com es va acumulant, és una passada, és molt bonic a la vegada.
0: Ara intentava, mentre m'estaves explicant, intentava imaginar-me al públic en aquell silenci i tu sense parar de tocar, des de l'inici fins al final, imaginant-me cares, sensacions, pells de gallina i sobretot per dintre, què deuen estar pensant, com deuen estar vivint aquesta música. Vull dir que l'inici és una cosa, però després quan ja t'atrapen un concert, no vull saber ni a saber totes les coses boniques que et deuen dir, no, Laura?
1: Sí, i a la vegada també la por amb què he enfrontat cada concert, perquè també, clar, pensa que estem en una societat que més de 3 minuts ja desconnectem. I si no podem fer una story per penjar a Instagram, és que no hem viscut res, no? Vivim així. I llavors, clar, vaig jo i dic, doncs mira, allò... O sigui, super mainstream. No, clar, vull dir, vaig pensar, bueno, pot ser que la gent s'avorreixi, pot ser que si no estàs connectat pot ser que et sembli un pal, però no, realment molta gent ha vingut allò, a dir-me gràcies, o sigui, gràcies per aquest moment, gent que, una cosa que em va emocionar molt fa poquet, a més que van venir un pare i una filla, crec que va ser Sabadell, que em van venir a trobar perquè havien perdut l'avi, no?, l'avi de la nena, diríem, feia poc, i estaven tots dos super commoguts, no?, i clar, a mi és que bueno, és una cosa que m'al·lucina. I em fa molt feliç i em sento molt afortunada de poder tocar el piano i provocar aquestes coses. Em sembla, vamos, un regal.
0: Ara estaves dient això d'aquestes presses, no? I d'escoltar d'una sola tacada, d'una sola vegada, tot el disc. I precisament a l'entrevista anterior també es deia això, Josep Maria Soler, que ell ha participat en l'entrevista del Museu del Rock, també ho deien, no? Sessions per escoltar tot el disc, tot un àlbum sencer. I això és meravellós. Que ho recupereu, que siguis ja la segona persona avui, que m'ho diu, em fa tenir esperança que el món no s'acaba, eh? No se'n va.
1: Sí, O això, o és que som molt boomers, perquè clar, jo recordo aquell moment de, que era petita, però de que hi havia un disc nou a casa, els meus germans eren més grans, i llavors bueno, hi havia tot tipus de música, i hi havia des d'Iron Maiden fins a música clàssica, vull dir, era molt eclèctic tot. Però clar, jo recordo, no? Veure'ls allà amb el disc a la mà, mirant les lletres, o sigui, amb els amics, compartint disc, quedaven per escoltar música. I clar, això ho hem perdut. I és tan bonic que això ara succeeixi en directe i que ens ajuntem per fer això, perquè és una experiència humana. O sigui, humana, sensible i gairebé mística, diria.
0: Laura, jo t'haig de venir a veure. Quin és el teu proper concert, sisplau? Necessito saber-ho.
1: Heu de venir. Ara mateix, mira, els concerts així més, diguem, com més potents que tenia a l'estiu, diríem, els he tingut durant el mes de juliol, però al mes d'agost tinc dues perles molt boniques. I la primera em sembla que et toca a prop, perquè és el dia 7 d'agost, que és un divendres, als Jardins de la Boella. Bueno, no sé si coneixes la Boella.
0: Al costat de casa.
1: Ho tens al costat de casa?
0: Sí, a tocar. No, bueno, al costat de casa no, ja m'agradaria tenir la Boella enganxada a casa, però sí, de les meves terres, evidentment. Doncs escolta, seràs molt benvinguda. Jo no sé si el 7 d'agost ja deu estar ple, però vaja, jo ho intento.
1: Mira, el 7 d'agost, a més a més, serà un dia molt especial perquè realment és una cosa que no he fet. Aquest estiu només faig aquest concert amb aquest format. I és un concert que és un restaurant, bueno, el Mas de Boella és un lloc idíl·lic, diríem. És molt bonic, és un hotel, un restaurant.
0: Hi heu d'anar.
1: Sí, però jo hi he tocat, vaig tocar una vegada, i bueno, dues vegades, i és guapíssim. I ara hi torno, diguem, amb el meu format, amb la meva música, i fem un concert amb sopar, diguem, d'alta gastronomia, també. O sigui, és sopar més concert. tot el pack complet.
0: Vaja, i una nit d'estiu meravellosa.
1: Aquelles nits d'estiu que dius, mira, avui em poso guapo, saps? I me'n vaig a sopar, no? I tinc un, saps aquells records que tens de vegades? Aquella nit tan bonica, no? Doncs és això, una miqueta és aquest el concepte. Sí. I després també tinc el 15 d'agost, que és un altre concepte diferent. Vull dir que podeu anar a la Boella després, feu l'excursió amb mi fins a la Cerdanya, perquè toco al Festival de Cinema de la Cerdanya.
0: Uau, sí que vindré també.
1: Allà també està bé. Sí.
0: Tanco programa, me'n vaig a la Cerdanya. Josep Maria, agafa les maletes, va, que anirem a gravar-ho. Escolta, bé, jo suposo que tant els Jardins de la Boella com el Festival de Cinema de la Cerdanya, si es posen a internet, poden trobar en les pàgines web pertinents les entrades per...
1: Sí, també a la meva web. Jo tinc una web que és lauraandrés.com. I sí. Allà està tot centralitzat. Si voleu veure què fa la Laura Andrés, lauraandrés.com. Ja està. I allà hi ha tots els concerts, hi ha això de l'escola que et comentava, bueno, una miqueta tot.
0: Bueno, coneixereu una miqueta la Laura, podreu accedir a la seva agenda, però vaja, jo ara ja m'he bloquejat aquests dos dies perquè realment si puc, moltes vegades no puc fer-ho, eh? No és perquè no tingui ganes, sinó... Però, ostres, el de la Boella, que em queda al costat de casa, és com... Si hi ha entraves...
1: És bastant...
0: Uf! Sí, és que ara necessito escoltar-te, escoltar aquest treball. Perquè, mira, sorpresa meva, dels oients, però meva també. Ves que m'ho hagués dit, eh?
1: Oh, què et sembla, la vida?
0: Aquesta vegada m'has enganxat. Laura, jo m'estaria molta més estona, però ho haurem de deixar aquí.
1: Està volant, això, eh?
0: Sí. Ai. Escolta, traiem la resta d'entrevistes i continuem parlant.
1: Tant a gust, eh? És que ho feu molt, molt, molt bonic. Molt, sí.
0: Bueno, amb tu és fàcil, també. I bueno, s'ha donat la vinentesa, precisament, doncs, que ha passat això, no? Que no coneixia aquest quart treball.
1: Doncs ja te l'enviaré. Perquè el toquis.
0: No, ja xafardejaré, perquè ara... No ho direm a ningú, però quan pengi la trucada, ja saps que em posaré a escoltar, ja per tots els auriculars, i em posaré a escoltar. I nosaltres des d'aquí, tant la Laura com jo, us convidem doncs, que aneu als seus concerts i després, sobretot, que ens digueu com us heu sentit.
1: Això, sí. Molt important.
0: Sí, perquè d'aquí convidem que feu activitats, però és perquè realment ho visqueu a pell i ànima. És així, eh?
1: Exacte.
0: Laura, ens veiem aviat, doncs.
1: Oh, i tant. Això espero.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: en nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
4: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
5: Segona legislatura.
4: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dimecres 5 d'agost. Les tres paraules del dia són desallotjament, taller, retirar. Desallotjament. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere ahir sense incidents. I Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. Taller. L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot, i el projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. Retirar. El Club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. El govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent els darrers 5 anys. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge.
8: Valorem molt positivament aquesta decisió del govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
7: Avui, 5 d'agost, és el Dia Internacional del Semàfor. Avui és la Mare de Déu de les Neus. Falten 7 dies per l'eclipsi solar, 19 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps clar i molt càlid, amb predomini del sol. De cara a demà podríem tenir algun núvol i alguna probabilitat de pluja. La dita per l'agost, pica el sol i bull el most. I avui el subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba ho podeu trobar de 9 del matí a 11:15 al local social de Roca Rossa i de 11 del matí a 12:15 al local social de les Ferreres.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estem aquí amb la número 25, aquest guió de Se m'ha escapat el lloro. Avui observarem que fem una passejada per l'ITB i, com sempre, la Nuri Pujol serà la Filo, Joan Madrid el Genaro, el Quico la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans i tenim l'inspector d'ITB. Ah, sí, sí, què us pensava? Que no hi havia inspector? Però sí, el Lluís Puig. Comença amb un so de ràdio.
1: El partit es disputarà a les 11 del matí, Buc El Salvador.
2: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, ja és moment de parlar de futbol. Ja sabeu que no hi ha primera divisió.
0: Sí, doncs aquesta ràdio de fons i el Genaro buscant desesperadament uns papers.
4: Filo, on és el rebut de l'assegurança? Que tinc hora a les 10 i no el trobo.
5: El calaix per si de cas, Genaro. Però per què t'afanyes? Si amb la fila que fa el cotxe l'única cosa que et donaran a l'ITB és el telèfon d'un desballestament.
6: Xatarra! Xatarra! Pobre Genaro!
4: Calleu els dos. El cotxe està impecable. Ahir li vaig passar un drap humit pels fars i sembla un Ferrari.
5: Genaro, l'últim cop que vas frenar va sortir un núvol negre que semblava que haguessis triat papa. I la porta del copilot s'aguanta amb un imant de la nevera.

Sí, el Genaro canta les virtuts del seu cotxe mentre la Filo fa els cors enumerats de les avaries. Al garatge, el so del motor que li costa arrencar, raca, raca, raca, raca.

0: Vamos, Filo! Ha arrencat a la primera.
1: He escoltat almenys 5 raca-raca. I a més, Genaro, hi ha una taca d'oli a terra que té la forma del mapa de Catalunya. Això perd més que la defensa de Barça.
0: Són suors del motor, Filo. Significa que està viu. Escolta el so. Brum, brum.
2: Fum! Fum! Fum! Càncer de bombó!
1: I el retrovisor? Xiclet. Per què hi ha un xiclet enganxat a la base?
0: És enginyeria domèstica. Fa que no vibri com passa dels 60. Que no m'han de fer cap reparació. Ja t'ho dic jo. Aquests de la ITV només volen els diners, però el meu baluar és una roca.
3: Oi, però arriba el moment de la veritat. Dins del cotxe, arribant a la cua de l'inspecció, nervis màxims.
1: Escolta, posa't el cinturó bé, que està desfilant i sembla un tros de pernil salat.
0: Tranquil·la. Que em diguin, posi els llums, tu has de tossir fort, que el de l'esquerra fa papallugues.
1: Jo no penso fer el ridícul. El lloro que foti el camp de sobre el quadre de comandament.
2: Grave falta. El desguace. Paga, Genaro, paga!
3: I el Genaro parlant amb el cotxe.
0: Va, carinyo, porta'm bé, que si passes t'omplo el dipòsit amb benzina de la bona, no la del supermercat.
1: Mira, que ja ve l'inspector. Té cara de pocs amics, com el Quico.
0: Ai, bon dia, mestre. El cotxe està com nou, ja ho veurà.
3: El so del motor s'atura de cop i un silenci sepulcral.
2: Puta brossa!
1: Genaro, vols que vagi demanant el pressupost per al taxi?
3: Hi ha un so de cafetera italiana. El Genaro fulleja els papers de l'ITB com si fossin les escriptures d'un palau.
0: Escolta això, Filo. Diu aquí, inspecció visual de l'Estat General. Escolta, visualment el meu cotxe és una joia vintage i té caràcter.
1: Caràcter, té òxid, fins i tot a les idees, Genaro. L'altre dia vaig pujar i vaig trobar un bolet creixent a la moqueta del darrere. Un bolet!
0: Això és biodiversitat, dona. És un cotxe ecològic, abans de la moda. I la mecànica, un rellotge suís.
1: Sí. Un rellotge de cuco que ha perdut el cuco i només fot sustos. L'altre dia, quan va girar a la dreta, va sonar com si algú estigués triturant llaunes de tonyina.
2: Pum! Roda fora! Roda fora!
0: Quico, tu calla, plomat d'Egipte. Si Filo era una pedra a la llàntia. Una pedra, el cotxe s'ha caçat com un roure. No em faran fer cap reparació, ja ho veuràs. Em donaran l'adhesiu blau i marxarem a dinar un arròs per celebrar-ho.
1: L'únic adhesiu que et donaran serà un de prohibit circular. L'has mirat? El tub d'escapament sembla la xemeneia d'una fàbrica del segle XIX.
0: És condensació, Filo. El cotxe té pulmons forts.
3: Bé, baixen al garatge, el cotxe és un model vell, ple de cops, i amb un retrovisor enganxat amb una cinta americana de color de plata.
1: Verge de Montserrat, Genaro. El retrovisor sembla una mòmia egípcia amb tanta cinta.
0: És reforç estructural aerodinàmic. No en tens de física, tu.
1: I la taca de sota? Això no és aigua, Genaro. Això és sang del cotxe, està morint.
3: S'ajup i suca el dit a la taca i el tasta.
0: És dens, té cos, és oli del bo. Significa que el motor està ben lubricat. Si no, em perdés, em preocuparia.
2: Poca traça! Poca traça! Que motor, Genaro, el desguàs!
3: I el Genaro obre el capó amb molta traça.
0: Mira quina netedat.
1: Netejat? I aquest núvol de pols? Hi ha una teranyina que connecta la bateria amb el radiador. Aquella aranya té dret a vot i tot. De tant de temps que fa que...
0: És el meu sistema antirrobatori. Qui voldria tocar un motor protegit per una viuda negra?
1: Genaro, sigue seriós. Els frens. L'últim cop que vas frenar, vam arribar fins a la meitat del pas de vianants.
0: Això és per no gastar les pastilles, Filo. Faig servir el fre motor. Sóc un conductor conscient.
3: A la cua de l'ITB, doncs, hi ha so de molts motors al voltant, olis, fums, nervis... Estan dins del cotxe...

0: suat, Genaro.
1: És la calefacció, que s'ha quedat trabada al màxim.
0: No, és la por. Mira l'inspector, aquell noi jove amb la tauleta digital. Té cara de no haver perdonat ni a la seva mare.
1: Li cauré bé. Li explicaré que aquest cotxe va portar el teu pare al metge quan va néixer el teu germà. Això toca la fibra.
2: Suor! Suor! Dóna-li un pinyó.
0: El lloro té més enteniment que tu. Escolta, si ens girem i marxem... I si ens girem i marxem, diem que ens hem equivocat de carrer.
1: Mai! Un Genaro no retrocedeix mai! Xxt, que s'apropa l'inspector!
3: Bé, se sent per la finestra que un so que va ser com un grinyol insuperable i l'inspector ens diu:
4: bon dia, llums de posició, sisplau.
1: Guaiti, premo el botó i ja estan.
0: Genaro, no s'ha encès res, només s'ha encès la ràdio i sona Manolo Escobar.

0: Senyor, per favor, apagui el lloro i posi els intermitents.
1: El Genaro, desesperat, donant cops al quadre de comandament...
2: Estan una mica mandrosos, avui, inspector. És el fred del matí.
1: De cop, el cotxe fa una explosió d'escapament, pam! I la Filo tapant-se la cara...
3: Ens detindran, Genaro. Ens detindran per atemptat ecològic.
2: Kiko, fes alguna cosa. Digues que tu ets l'enginyer.
4: Cataretes! El cotxe té cataretes. Inútil!
1: Bé, doncs són... A la línia d'inspecció se sent un soroll de les plaques de ferro, on el cotxe vibra per comprovar la suspensió i allò que fa clang, clang, clang, bum.
0: Senyor Genaro, freni. Freni més fort. Més, més. Escolti, està trepitjant el fre.
1: El Genaro ja no pot més. Està suant fins i tot els mitjons.
2: Tinc el peu que m'està travessant el terra, inspector. Estic fent tanta força... que m'han sortit una hèrnia.
3: Genaro, no frenis tant, que sortirà la sabata per sota dels jacis. Mira l'inspector, està escrivint una novel·la a la tauleta de tantes faltes que posa.
4: Falla total! Desastre nuclear! Pobre Genaro!
0: Senyor, surti del vehicle. Tinc males notícies. Bé, de fet, no en tinc cap de bona.
2: No, cap de bona. Què passa, mestre? Una bombeta fosa? Una mica de pressió a les rodes? Això és solucionable amb un cafè i...
0: Senyor, aquest cotxe no és que no passi l'ITB, és que és un perill per a la salut pública. El xassis té més forats que un formatge de grunyera. Les emissions de fum podrien tapar el forat de la capa d'ozó ell sol. I el retrovisor... perquè hi ha un xiclet de maduixa aguantant el vidre.
3: T'ho vaig dir, Genaro, t'ho vaig dir.
2: És un xiclet estructural, inspector, de llarga durada.
0: Ho sento, el verdicte és de negatòria. El cotxe no pot ni sortir d'aquí circulant. He avisat a la premsa del desballestament que tenim aquí al costat. El compactaran ara mateix per seguretat nacional.

L'ocell de ferro i greix, vas néixer un dimarts i avui te n'en vas. Ni la cinta americana t'ha salvat.

0: ya no faré més ruïnes.
1: Ai, camí de tornada a casa, el Genaro porta el retrovisor amb el xiclet a la mà, com l'únic record. La Filo camina al seu costat i el Quico va a l'espatlla d'ella.
2: Ai, saps què és el pitjor, Filo? Que m'han cobrat els 45 euros de la inspecció igualment.
3: Mira el costat positiu, Genaro. Ara ja no t'has de preocupar per si s'atura al mig de l'autopista. Ara ja està aturat per sempre. És un cubell de ferro de mig metre quadrat.
4: Cubit! Genaro és un... cub!
2: Sabeu què us dic? Que demà anirem a veure aquell tot terreny que ven el cosí de l'Andreu. Diu que està com nou. Només té un sorollet quan poses la tercera.
3: Genaro, no n'aprendràs mai. Un de nou...
4: Taxi, taxi, que me canso.

0: a través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
1: Doncs sí, la tarda és record. Nosaltres que ens trobem aquí un dimecres més amb el senyor Salvador Romans. Bona de tarda, com estàs?
2: Ui. Bona tarda una mica. Bona tarda a tothom.
1: Estem en aquest programa La Tarda és Record, que us acompanyarem tota l'estona fins al punt de les 7 i que us direm, com sempre, us direm que tenim una persona convidada. La vau triar vosaltres. Per tant, no podeu queixar-vos-en, eh? Tenim cançons de la persona cantant que vau triar femenina i es diu Paloma San Basilio.
2: Eh? Sí, sí. I la Paloma, també... sí. Si era de sant, Basilio o no, no ho sé.
1: No sé si és santa o si San Basilio l'acompanya sempre, com va actuar, no ho sabem.
2: Perquè n'hi havia una de Paloma que diu, si a tu ventana llega una Paloma, trata-la con cariño.
1: Que és mi persona. Ah, no la tuya, la mia. Bé, també, doncs, també tenim ja la pregunta per la setmana que ve. Qui vols escoltar la setmana que ve?
2: Això, Nino Bravo o el Manolo García. Aquest Manolo García sembla un jugador de parxís. No l'havia sentit mai, Manolo García.
1: No, pues tenen cançons molt xules, sí. No. Sí, aquest és dels anys 90, per ahí.
2: Manolo o Manola?
1: Manolo.
2: Manolo. Val.
1: Bé, doncs, comencem a dir les cançons que tenim de la Paloma.
2: Com vulguis. Sí. Que vols que comenci jo?
1: Sí, perquè tu saps més.
2: Sí, Luna de miel.
1: Porque me abandones.
2: Cariño mío.
1: Nadie como tú.
2: No llores por mí, Argentina.
1: Sin ti.
2: New York.
1: La fiesta terminó.
2: La hiedra.
1: Piano.
2: Beso a beso, dulcemente.
1: Contigo.
2: Y el día que me quieras, que cantes junt amb el Plácido Domingo.
1: Pues, escolta,
2: més maco no pot ser.
1: No pot ser, crec que no. Hem de dir que patrocina el restaurant Camí Ral 146 amb una paella completa per dintre.
2: Per dintre d'un.
1: La paella, a dintre hi haurà arròs i peix.
2: Dintre la paella.
1: Dintre la paella, per dues persones. Obren de dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge fan carta.
2: Fan carta.
1: I està obert de les 3 fins a les 4, des de la 1 fins a les 4 de la tarda.
2: Ai, mare.
1: I el telèfon és... Sí. Quin telèfon és?
2: 643-04-42-89.
1: Bueno, doncs... El 0. Jo no sé si és 0 o és el 9 aquest. Encara estem amb el dubte.
2: Sí. I la selecció que els hi has preparat de cançons?
1: Mira, hi ha dues demanades, eh?
2: Ah, sí? Sí. Ja, bueno.
1: Mira,
2: hauré de treure el llàpid i marcar-los, perquè tu, com que tens un canal especial...
1: No, sempre. Tinc la Concha Piquer.
2: Carai.
1: Que cantarà Tatuaje.
2: Tatuaje.
1: Que és molt maca, aquesta cançó.
2: Sí, no la conec.
1: Diu, mira mi brazo tatuado.
2: Carai.
1: Con este nombre de mujer.
2: Ara podríem mirar molts de llocs, perquè tothom es tatua...
1: Abans era el braç i prou, eh?
2: Però ara
1: se passen ja. Penso... De tatuatge.
2: No ho sé, però...
1: I després tenim el Julito Iglesias.
2: Amb quizás.
1: I la Sílvia Pérez Cruz.
2: Vestida de nit.
1: I és molt maca, també, aquesta cançó. Sí, i aquesta no me l'han demanat. La posarem igualment.
2: Vestida perquè... de nit, què vol dir? Amb el pijama, no?
1: Sí, suposo, clar.
2: Suposo, no?
1: Sí, perquè... O si no, un camisó negro.
2: Molt bé.
1: Algo fosc, no?
2: Algo fosc, no sé. Depèn.
1: O també llumetes com l'arbre de Nadal.
2: Clar, hi ha tant de repertori que...
1: Bé, doncs, si no hi ha trucada, posem ja la primera.
2: Ah, sí que hi ha trucada, sí. Ai, és que escolta, avui...
1: Avui
2: la trucada.
1: Tenim... A veure, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Mira la Maria.
2: Bona tarda.
1: La Maria de mi amor.
3: Digue-li aquest en Romans que el Cachito era l'autèntic, eh?
1: Molt bé, sí.
2: Ah, i ja t'he escoltat, eh?
1: Sí,
2: no cal que m'ho digui.
1: El punyetero escolta tot, eh? És el tanto el que diguis.
3: Escolta, però si no ho he dit a ningú, com ho saps?
1: Mira, però acabes de dir-ho ara.
2: I tant.
1: I m'ho deies solament a mi.
2: Clar.
1: Però ell estava escoltant.
2: Havies de trucar-lo a un vell personalment?

0: A mi ja m'ho va dir. M'ho va dir ahir a mi.
1: Està
0: ahir
1: bé.
0: Es van veure amb la Maria.
2: Sí. Sí. Vam tenir una cita.
0: Una
2: ara
0: cita.
2: Que ningú ens sent, eh? No. Bueno, no és el que sembla, eh?
1: No, no.
2: No és el que parece, eh?
0: Això no parece i plata no és.
1: Sí.
2: Bueno,
1: sí,
2: anem
1: sí.
2: Per feina?
1: Per feina.
0: Quina voldràs?
2: A veure, aquesta de... que canta amb en Plácido Domingo.
1: Sí, molt bé. El dia que me quieras.
0: El dia que me quieras. Ai, ai, això. Que maco, eh?
2: Sí.
0: Doncs oh, bueno, maco, si, si vas esperant que te quiera i no te quiere, molt malament.
1: Ah, clar, mira.
2: Bueno, la dedico a les meves amigues, a la Quimeta Puig i aquell jove que em vas presentar ahir, que ara no sé com es diu.
0: En Salvador Massó.
2: En Salvador, doncs, també la dedico per en Salvador, eh?
1: Ui!
2: Que ja li vaig dir, eh?
1: Ui!
0: Va ser el dia que me quieres, li vas dir.
2: Sí, sí. Home, mira, no se sap mai.
0: Sí, val més que t'estimin que no t'estimin, eh?
1: Ah, això sempre, això sempre, eh?
2: Bueno, mira, això, noi, no es pot pas triar.
0: No,
1: va
0: no.
1: Com va.
0: A vegades
2: perquè
0: sí, a vegades...
2: com ens fem grans, fem coses molt mal fetes.
1: No, carai!
0: No, no. A mi no me miris, eh?
2: No, no, no. Bueno, vinga, anem per feina.
0: Anem per feina, Maria. Doncs
2: i
0: vinga.
2: Que tingueu una bona tarda, que va per vosaltres dos.
0: Ah, ja s'ha dit que cantant vos, el Nino o el Manolo García?
1: Això.
2: Nino Bravo.
0: Vale, d'acord.
1: Doncs vinga.
0: Que vagi
1: apa,
0: bé.
1: Molt bé,
0: tarda.
1: Maria.
2: Adéu.
1: Veiem.
0: Ja tenim una altra trucada.
1: Veiem.
0: Hola, bona tarda.
3: Bona nit.
0: Ai, apa. Mare de Déu, ja hi som.
1: Ja hi som.
0: Ja estem a les fosques.
1: Ja està, ja se li han fos els ploms de casa.
0: No encenguis l'espelma si es fonen els ploms.
1: Exacte.
0: Què vol escoltar el senyor Xapallivi de les fosques?
3: Quines tenim? Me'n diu dues o tres i ja està.
0: Mira, tenim però ¿Por què me abandones? Perquè
1: me abandonaste.
0: Me abandonaste.
3: No, aquesta no t'abandono pas jo.
0: Ah, cariño mío.
3: Aquesta.
0: Ah, aquesta sí, sabia que t'agradaria, eh? Cariño mío, va, Xapallí, qui la vols dedicar?
3: A tothom que escolta i Ràdio Tordera i a tota la meva família. I vosaltres dos que tingueu bon programa.
0: Moltes gràcies, Joan.
1: Don Juan.
3: I per la setmana que ve, quines teniu?
0: Qui vols? En Nino Bravo o en Manolo García?
3: Nino Bravo.
0: Oh, ja m'ho pensava, eh? No dic, encara no m'ha dit, eh, Manolo García?
1: És que...
0: Però bueno, us en posaré alguna perquè sapigueu qui és aquest noi.
1: Clar, clar, és que ha sigut tot una sorpresa,
0: una
1: això.
0: Una sorpresa, Manolo
1: sí, sí.
0: García.
1: Carai, noi.
0: Doncs mira que cantava i que segueix cantant, ara ha tornat sí, sí. A llançar un disc. Ara.
1: Estàs musicalment molt enganxat amb el Manolo.
0: Sí. Vinga, Joan, doncs, bona tarda.
3: Va bé.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.
1: Hola.
4: Hola.
0: Hola, hola. Se sent com un buit. Hola.
4: Hola.
0: Ai, la Quimeta. Ai, avui que tens un eco, que estàs en el pati. Sí, sí, diu.
4: Aquí.
1: Quin retruc. Tens un retruc.
4: Que m'escolteu.
1: Sí. Ara sí.
0: Digue-me.
4: No se sent gaire bé.
0: No se sent gaire bé. Tens un telèfon que és una tartana.
4: No
0: se sent bé. Ara me sents bé?
4: Ara sí. Se diu?
0: Sí,
1: sí,
0: digues, digues.
4: Vale.
0: Quina cançó voldràs?
4: La Quimeta.
1: Sí, la Quimeta.
0: La Quimeta Puig. I Turon.
4: Ah, que no se sap gaire. Bueno, sí, me se diu?
0: Sí.
1: Sí. Sí.
4: Ai, Maria, quina cançó que ets posat. M'agrada molt en Plaça de Domingo. Sí. Bueno, ja l'escoltaré jo avui, aquella cançó, com se diu, ai, aquella, no llores per mi.
0: No llores per mi, Argentina. Molt bé.
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Després voldria, bueno, aquesta la dedico la Maria.
1: Dedica-me a la mi, eh?
0: A mi també.
4: Eh?
1: Que me la dediquis a mi, que m'agrada molt.
4: Quina?
1: Aquesta, no llores por mi, Argentina.
4: Ai, sí, és molt maca.
1: Ai, quin fart de plorar.
4: Llavors també vull dedicar-la a la Clàudia Ferrer Parets, seu marit, i per tota la seva família. per vosaltres dos, que tingueu un bon programa.
1: Ok.
4: I una bona salut. Escolteu-me, puc demanar un altre?
0: Sí. Digues, digues.
4: Luna de miel.
0: Luna de miel, molt bé.
1: Ai, vale? D'acord. Vale, vale.
4: Jo la foto, aquella on... Però no m'ha preguntat. Niño Bravo.
0: El Niño Bravo.
1: Claro.
4: Vale.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Quimeta.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda, Quimeta.
1: Adéu, Quimeta.
0: No se sent gens bé.
1: Adéu.
0: Sembla el telèfon de la Maria Cinta, també.
1: Sí, una mica, sí, sí.
0: Bé, podem posar una cançó ja o no?
1: Tu dices.
0: Mira, primer de tot posarem una cançó que nada menos l'acaba de dir la Quimeta Puig i se l'havia demanat la Mercè García, que és La Luna de Miel, cantada per Paloma San Basilio i que... La tenim trucada.
1: Saps que abans estaves a col·le i aixecaven el dit?
0: Sí.
1: I bueno,
0: que
1: ara...
0: Que vols dir rei.
1: Una trucada.
0: Bona tarda, de qui parlo?
5: Bona tarda.
0: Hombre, ui. Tenim... Qui diries que és?
1: L'Enric. Quina veu més? En Joan.
0: L'Enric. Enric Clopés.
1: Enric Clopés?
0: Sí.
5: Sí, senyor.
1: Veus? Caram, l'Enric Clopés, quina veu de tenor.
0: De baríton o de sí, sí. No, tenor, no?
1: Potent.
0: Molt potent.
5: Sí, ja.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Què, ja has escoltat les cançons que tenim?
5: Sí, però del segon... El segon que... Sí. Allò, qui tens?
0: Tinc la Concha Piquer amb Tatuaje, Julio Iglesias, Quizás, Quizás, Quizás, i la Sílvia sí. Pérez Cruz, Vestida de nit.
5: Bueno, per aquesta de Sílvia Cruz.
1: Mira.
0: Vinga, veus? Així m'agrada, així podem escoltar-la. Que és molt maca, ja us agradarà, ja ho veureu. Sí. Com jo dic que és maca, ja està.
1: I tant.
0: Ningú pot portar la contrària.
5: I tant.
0: Qui vas dedicar, Enric?
5: Bueno, Jaume Jovita, Maria Àngels en Francesc,
0: sí.
5: Fina Catà, que fa dies que no la sento.
0: No, no la sentim. Per mi que ha anat a berenejar, a estiuejar, no? Que es diu, a estiuejar.
5: Bueno, ben fet.
1: Sí,
5: per ella i en Francesc, sí. I Antonio Cuenca, i la Joana Barrera, i la Núria, que està aquí, que avui t'escolta.
0: Oh, molt bé, Núria. Així es m'agrada, eh? Un dia és un dia.
1: Home.
5: Sí. Vale.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bona tarda.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu. Que vagi bé. Bé, doncs ara sí.
1: No, no, no.
0: No, ara no, no?
1: No, perquè tenim publi i s'acumula la feina. Publi,
0: però no ha aixecat el dit, eh?
1: No, perquè amb el publi no es pot aixecar el dit, no?
0: Tu mateix.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors. Tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Ràdio Tordera.
0: Ara sí que puc dir-te, posa Luna de Miel que canta la nostra convidada d'avui, la Paloma San Basilio.
1: Oh, bueno, la Luna de Miel, aquí, ara...
0: S'hi ha afegit la Quimeta Puig, però sí. L'havia demanat la Mercè García.
1: I amb la Luna de Miel, eh? Mm. Doncs ara Luna de Miel per aquestes dues personetes que l'acaben de donar. Mira, ai, demanar.
0: De demanar.
1: Doncs aquí la tens.
0: Gràcies.

0: Bé, hem començat bé, no?
1: Sí.
0: Canta molt bé.
1: Té ritme. Ai, la Paloma canta Ostres, molt bé. Tu. Doncs ha ara... tingut tants de premis, pobreta.
0: Sí?
1: Sí.
0: N'has llegit algun?
1: Té ella premis llatins.
0: Ah.
1: Ja t'ho explicaré després.
0: Després m'expliques, eh?
1: Com tinguem un lapsus.
0: Sí.
1: Sí, perquè ara, deus voler posar alguna...
0: Alguna altra.
1: No?
0: En tinc una altra demanada que... Sí. L'ha demanat en Salvador Massó per en Jaume i la Julita, per en Joan i la Roser, per la Maria Àngels
1: i en Francesc. Què ha demanat aquest senyor ara?
0: I també, doncs, aquesta cançó.
1: Quina? És
0: No llores por mi Argentina.
1: També, sí. Que l'ha demanat la Quimeta.
0: També me l'ha demanat la Quimeta Puig i també me l'ha demanat en Francesc Llopart.
1: També.
0: O sigui que aquesta cançó està molt demanada.
1: Ostres, és que No llores por mi, és que és, doncs, és una passada, eh? Dura 5 minuts, eh?
0: No doncs aquests 5 minuts seran relaxants... Fantàstics.
1: I ja per pensar, eh?
0: Molt, per pensar.
1: Molt. Doncs vinga.
0: Vinga, anem-hi.

0: Ai, que s'ha parat.
1: No, la paro jo, perquè tenim trucades i s'haurien d'esperar molt de rato.
0: No, perquè ja has dit 5 minuts. Va, doncs vinga, trucada. Hola, bona tarda.
2: Hola, bon dia. Bona tarda.
1: Hola. Ai, la Quima. Imagina't si fem esperar la Quima 5 minuts.
0: Tenia un gomet vermell, la Quima.
2: Mira, bueno, mira, jo vull demanar la cançó, aquesta, la Leyenda, de... De qui és aquesta? La
0: Hiedra.
1: La Hiedra.
2: Leyenda.
0: No,
2: aquesta
0: Hiedra.
2: Cançó.
0: La Hiedra.
2: La Hiedra. Ah, bueno, sí. Em sap que deia la Hiedra. Sí que és la Hiedra.
1: La Hiedra.
2: Sí. Vale. Sí, la Hiedra. I la dic a tothom que escolta la tarda, record. Bueno, i aquí aneu dir per la setmana que ve, a Manolo García.
0: Sí. Sí. Tu el coneixies?
2: No, i l'altre qui és?
0: En Nino Bravo.
2: Ah, doncs mira, jo vull en Manolo García.
1: Mira, ho veu? Apa.
0: Molt bé.
2: És tan antic, que és que també convé sentir les cançons antigues d'abans.
0: Clar que sí.
2: I tant. Home,
0: jo tinc bravo, ja teniu temps de sentir-lo un altre dia. I ha posat en García.
2: Bueno, a veure si s'anima algú i la demana.
0: Això. De moment ja té un vot.
1: Ja.
2: Aquest és el meu, eh? Bueno, a veure si es sortarem. Bueno, doncs mira, aquesta, la Hiedra, per tots vosaltres i que esteu aquí... I per la tarda,
1: d'acord?
2: Adéu.
1: Molt bé, adéu, Quima, adéu. Som-hi amb la...
0: Ara sí, ara anirem amb
1: aquesta... No llores por mi, Argentina.
0: No plogues per mi, Argentina, sisplau.

0: Que bonica,
1: molt.
0: La història d'Argentina té que
1: ser tot apassionant, això.
0: Sí,
1: doncs bé, tenim 3 minuts i pico de temps, perquè a les 6 hi ha l'informatiu.
0: Sí, doncs què podem escoltar? Podem escoltar...
1: Una de curta.
0: La Concha Piquer deu ser curta, no? Tatuaje?
1: Ai, Tatuaje. 3 minuts.
0: Va, vinga.
1: Doncs Tatuaje, ja
0: vinga,
1: està.
0: Vinga, l'ha demanat aquí en Salvador Massó per dedicar-li a tota l'audiència en general. Vinga, Tatuaje. Concha Piquer.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere sense incidents. Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els darrers 5 anys. Escoltem la regidora d'Habitatge, Jennifer Rejansa.
2: Molt positivament aquesta decisió del Govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa prèviament a l'aplec del dia 15 d'agost. El taller serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot. Escoltem a Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
3: Es faran servir diferents tècniques de gravat per poder doncs, fer aquest taller, que serà un taller doncs, artístic, un taller allà on la creativitat, l'art, el color hi estaran presents.
1: El projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. En esports, el Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. Escoltem a Sergio Alonso, director tècnic de al club.
4: Que nosotros ahora estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de dos semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada per la calor, podríem dir que extrema, una calor marcada que avui tornem a tenir aquí al Maresme, amb màximes de 34-35 graus a l'interior de la comarca, entre els 32-33 a prop de la costa. Això canviarà demà, sobretot durant la tarda, amb l'arribada de tempestes que faran baixar la temperatura, un fet que notarem de cara a divendres, principalment. De moment, avui i demà, com dèiem, força calor, tot i que demà ja baixen les temperatures màximes, mentre que divendres baixaran ja de forma més clara i pràcticament tots els valors diurns quedaran per sota dels 30 graus.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: La tarda és record.
7: ¿Cómo lo sabe que la tarda es record, Salvador?
8: Ah, porque hace mucho.
7: Bé, doncs anem per a més cançons. Hem acabat d'escoltar aquesta Conxa Piquera amb el tatuatge. Al final ha estat una mica escarderís perquè tenia que entrar en informatius, però ara tornarem a escoltar la Paloma San Basilio amb una altra cançó que ens ha demanat l'Àngel Droc per amar-me, seguir les seves amigues, com cada setmana, eh? I ha demanat Nadie como tú.
8: Mira, la tenia aquí a punt, eh? Perquè,
7: sí?
8: Mira, m'ho he pensat.
7: Veus?
8: Bé, clar, nadie como tú.
7: Nadie como tú, Marc, per sempre.
8: Sí. Vale. Bé, doncs, tenim una trucada, a veure.
7: Mira,
8: doncs
7: també deu ser Marc.
8: Clar.
7: Juga-t'hi a algú.
8: Au.
7: Hola, bona tarda. Veus com sí? És en Marc?
8: Sí, segur.
7: Aquesta tarda mitja hora a contestar-nos.
8: Sí.
7: Hola, Marc.
8: Hola, Cinta.
7: Maria Cinta. No se sent, torna a marcar.
8: Clar.
7: No se sent res.
8: Hem de penjar, perquè, pengem, clar.
9: Pengem.
7: Ara. Ah, no, mira, és el Montserrat de Sant Pere.
9: Jo no soc ni el Marc ni la Cinta.
7: Home, no et sentíem. No et sentíem, t'has de posar a la cantonada de Castella. Has de sortir.
9: Sí, no, estic aquí a l'habitació.
7: Ah, vinga, Montserrat, quina cançó vas escoltar?
9: Un de desapareix a Sant Basilio, però les esquines me'ls anaven i ja les han posat. No sé quines altres teniu ara.
7: Ara, mira, queda Beso a beso dulcemente. És molt maca, aquesta.
9: Va, doncs posa aquesta, va.
8: Engresques el personal, tu, eh?
7: Engresco el personal jo sempre. A qui la vas dedicar, Montse?
9: Per vosaltres dos, que domassi l'alegria i per tot el món que escolti la ràdio.
8: Molt bé,
7: gràcies, i te la dedico a tu, especialment.
9: Bona tarda.
8: Adéu, adéu.
7: Ara sí que l'hem sentida, eh? Molt bé, molt bé. Doncs ara sí que podem posar la cançó que he dit, que ja no me'n recordo. Com a tu, no hi ha nadie com a tu, sí. Per en Marc.
8: Mira, ara tu ha desaparegut.
7: Ara li ha desaparegut.
8: Com pot ser, nadie com a tu.
7: Nadie com a tu, eres capaç de fer desaparecer i aparecer.
8: Bé, tenim encara una hora de programa.
7: Sí.
8: I mentre van trucant, saps?
7: Ah, mira. I se'n van. Van i venen com les golondrines, que diuen, hi ha una cançó que diu.
8: Deu ser el Marc.
7: En Marc, segur. Home, Marc. Marc, que bé, home.
8: Bé, doncs,
7: va,
8: nadie como tú.
7: Gràcies.
8: Ja està.
7: Com tu tampoc, eh? Nadie como tú.

0: Era un duet, sí, m'ha fet un susto sentir aquella veu tan fina. Diu, pobre Julio Iglesias, com li ha quedat la veu a fer-se gran, eh?
1: A fer-se gran passen tantes coses. Veus quin tango més maco?
0: Sí.
1: Ah, i doncs què et pensaves?
0: Així m'agrada, eh? Que hi hagi música de fons. Amb nosaltres em donem la veu.
1: Sí.
0: Música de fons, sí. Veu? En off, no?
1: Sí, en off.
0: A veure, posem una altra de les cançons. En Chapallí ens havia demanat, en Joan Chapallí, Cariño Mío, per tota la seva família.
1: Cariño
0: I
1: Mío.
0: I per nosaltres també. Cariño mío, ostres.
1: Cariño mío,
0: ens estima
1: ¿dónde
0: molt,
1: estás?
0: Joan Chapallí.
1: Que no te veo.
0: Sempre ens ha estimat, però com
1: contigo,
0: ara...
1: Contigo.
0: Contigo no estoy, contigo estaré.
1: Nova York.
0: Ah, no després tenim... posarem també aquesta.
1: Doncs bé, són les 18:19. Bé, 18, tenim 19. Temps de tot, eh?
0: Mare de Déu.
1: I he fet un poema en 3 dies,
0: sí?
1: En 2 dies, en un dia.
0: Ah,
1: en un dia, sí. Perquè la Maria ens va dir, ai, és que no es diu mai t'estimo, saps?
0: Ah, sí, a veure.
1: I he fet un poema molt profund,
0: sí.
1: Que al final acaba dient...
0: T'estimo.
1: Algo més, eh?
0: Encara més?
1: Algo més, però no ho diré avui, eh? No, que va, que va. Ui, ui.
0: Ara, primer posem
1: el Cariño Mío.
0: El Cariño Mío.
1: Clar, home.
0: Endavant.

0: Bé, doncs estem en viu i en directe amb el programa La Tarda és Record.
1: Ben viu, ben viu.
0: Ben viu. I, clar, hem de fer una altra cançó que tenim aquí.
1: L'has de fer o l'hem de posar? Perquè si l'has de fer en tenim per estona, eh?
0: Oh, jo puc fer-los en un moment, les cançons,
1: ah, sí?
0: També.
1: Fes-me'n una, sisplau.
0: Vols que te'n faci una? A veure, aniríem per una altra cançó que es diu... que l'ha demanat la Quima de Canet, La Hiedra.
1: Ah, eh? Ens la Hiedra.
0: Dedicava a tots.
1: Vamos con La Hiedra.
0: Con La Hiedra, eh?
1: Sí.
0: Que la Quima de Canet ens l'ha dedicat a tots els de Ràdio Tordera.
1: M'agrada molt a mi La Hiedra, eh?
0: Molt bé, doncs, a veure què passa.
1: S'enfila per les parets.
0: Sí, que els castells i tot això. Sí, sí, sí. En Dràcula, no?, principalment.
1: En Dràcula, també?
0: Dràcula, sort en tenia, per poder-se enganxar amb La Hiedra.
1: Però si volava, oi, Dràcula?
0: Bueno, volava, però es fotia cada tostarrada.
1: Vinga, amb La Hiedra.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: se'n diu In the Mood.
1: Ah, In the Mood.
0: Sí, En Forma.
1: En Forma, estàs en forma, jo també. Pues entonces pondremos más canciones. Mira, ara posarem aquesta cançó que diu El dia que me quieras.
0: Que no l'hem posat ja.
1: No.

0: el broma que ell va fer, no? la família no sé què era, no?
1: No ho sé.
0: Una pel·lícula molt
1: doncs xula. Vinga, quan tu me diguis, engego, si has presentat a tothom amb,
0: sí, sí.
1: amb El dia que me quieras.
0: Sí, tothom.
1: Sí? Doncs vinga.

0: ni l'embalat de Tordera tindria una actuació com aquesta.
1: L'embalat no sonaria tan bé, eh?
0: No, perquè ja...
1: Aquesta paloma Cecília San Basilio Martínez.
0: Tot això es deia?
1: Tot estiu, això. Estiu. Va néixer el 1950, eh?
0: Ah, més jove que jo.
1: 76.

0: Inc.
1: Ostres!
0: Va ser el 22 de novembre. Uita. Per tant, en farà 76...
1: Aquest novembre.
0: Aquest novembre. Ah, més jove que tu.
1: M'haurem de felicitar.
0: Home.
1: Sí. Un any sí. Menys que jo, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Si no pot ser, eh?
0: Sí.
1: Que me passin així, d'aquesta manera, les coses.
0: Les coses, mira, ara tens una trucada per poder...
1: Ah, mira. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ui. Ah, guaita, l'Enric.
0: Ui.
1: Que és l'Enric.
2: Sí!
1: Ah, sí. Ja t'he conegut, eh?
0: El millor del món!
2: Sí.
1: Te vas a quedar
2: una sardana!
1: Una sardana no, a aquesta hora no n'hi han de sardanes.
2: No, te vas a dedicar a menjar-ne, tu!
1: Ah, me vas dedicar una sardana i només dius fins ara, eh?
0: Clar, imagina't.
1: Ostres, i el Salvador tampoc hi era.
0: No, perquè jo hi vaig diumenge.
1: Jo també... No, jo diumenge no hi
0: tu
1: seré.
0: Tu no, jo sí. No.
1: Ara no hi
2: seré. Què t'has
1: En Salvador serà diumenge. Li dediques una, de part meva.
0: Ah, això.
2: Sí.
0: Molt bé. Ja se'n recordarà, ja.
1: Quina cançó vols, Enric?
2: Li vull dir que... Una amb el mossèn Peric.
1: Sí.
2: Una als voluntaris que ja se'n van d'aquest any.
1: Sí.
2: I una a nosaltres la posem mel, que sou els millors locutors.
1: Gràcies.
0: Sí, molt bé,
1: això m'agrada, que m'ho diguin sempre. Mira, vols que posem New York, New York?
0: Ostres, ara pensava, hem de posar aquesta, eh?
1: Que sí, New York.
0: Sí, New York, New York.
1: Què et sembla?
2: Molt bé.
1: New York, eh? Canta la Paloma San Basilio, si no s'hi apunta algú altre pel mig.
2: Sí. Molt bé.
1: Teníem aquí aquest duet amb Plàcido Domingo i ella. Vale, doncs ja ens l'has dedicat a nosaltres, i algú més?
2: Ja, man... I amb
1: el Lluís
2: i la
1: Benita. Ah,
0: molt bé.
1: Doncs nosaltres també t'ho dediquem a tu, eh?
0: Sí.
2: Gràcies. I el Lluís i la Benita.
0: Molt bé, vinga.
1: Fins diumenge.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu. Bé, doncs ara hem dit que posaríem...
0: Què? Què posaríem?
1: La Sílvia Cruz, Pérez Cruz.
0: Que no m'has dit una altra cosa.
1: Ah, una altra cosa t'he dit.
0: Ah, no sé. Vestida de nit?
1: Vestida de nit, m'agrada molt.
0: En Clapés.
1: M'ha demanat l'Enric Clapés, sí, veus com ho saps?
0: Home, ah. tu ho has dit, no?
1: Sílvia Pérez Cruz canta...
0: Vestida de nit.
1: Vestida de nit.
0: Ara sabrem si
1: ai,
0: és...
1: Ai, però no ens han dit... Ara ja no preguntem ni qui volen, si volen a Nino Bravo ni si volen a Manolo. Hem fallat en aquí.
0: Ara veurem, ara...
1: La llista de la gent que es contesta per internet.
0: Sí, contesteu per internet, sí. Digueu-nos-ho, eh?
1: No, Facebook de Ràdio Tordera, hi ha la pregunta posada.
0: Digueu-nos-ho.
1: A veure.
0: I si algú ens ho diu, recitaré el començament del poema.
1: Ostres, i si algú...
0: Només el començament,
1: només,
0: eh?
1: I només ho ha de dir un.
0: Ah.
1: I són tres o quatre, què?
0: Ah, noi.
1: L'has de llegir-la tota?
0: No. Doncs... Posem aquesta, Joan.
1: Sí, vinga.
0: I després,
1: de nit,
0: després anirem a Publi.
1: A tota l'audiència en general, perquè a mi m'agrada molt. I m'agrada escoltar-la. I com que m'agrada escoltar-la, doncs, ho farem ara.
0: Doncs vinga.
1: Endavant.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
5: Que estoy sufriendo por ti.
4: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
6: No, espera, perquè ho sapigueu, la tarda record que està arribant quasi bé als minuts finals, però sí. Encara tenim temps d'escoltar dues cançons.
7: Vols dir?
6: Sí, t'ho vull dir.
7: Doncs quina? New York, New York?
6: New York, New York, ens l'ha demanat en Lluís d'Olot i també la volem dedicar especialment que ens faci una exhibició la Maria Dolors Oliveres, que va millorant mica en mica.
7: Oh! Felicitats, i que continuï millorant.
6: Clar que sí.
7: Dolors Oliveres.
6: Per tu,
7: i també l'Enric.
6: I l'Enric també l'hem afegit, que és veritat, l'Enric.
7: I l'ha dedicat també a la Dolors.
6: I també l'ha dedicat també...
7: A la Maria Dolors Oliveres.
6: A mossèn Peric.
7: A mossèn Peric, també.
6: També, sí, sí. Molt bé, doncs, així és que l'Enric...
7: Es deu haver fet gran, mossèn Peric, perquè fa molts anys que el sento nomenar.
6: Sí, sí, és una persona... a més, és molt alt.
7: Molt.
6: S'ha fet gran i és molt alt.
7: Molt alt, no s'han congit.
6: No s'han congit gens, cap n'hi ha que s'encongeixen. Però ell no.
7: Doncs vinga, New York, New York.
6: Endavant.

0: ¡Bravo! ¡Venga!
1: Això sí que sé una actuació ja. Però encara ens queda una cançó de la Paloma, Sant Basili, per posar.
2: Molt bé, ens queden 9 minuts, doncs, escassos.
1: Mira. Beso, beso dulcemente, que ens ha demanat la Montse des de Sant Pere, i també hi hem afegit en el Mar Massaguer, perquè això és muy romántico, ell vol canciones romàntiques d'amor. Doncs què vols més que això? Beso, beso, dulcemente.
2: Acabarà 56.
1: Paloma Sant Basili, farem el sorteig després, no?
2: Després, el sorteig.
1: Sí, i ens anirem.
2: Sí, ens anirem.
1: Cap més remei.
2: Cap més remei.
1: Fins el divendres que ve. I veurem qui hi
2: haurà. Divendres que ve, ai, mare de
1: Déu. Dimecres. Dimecres, que no me deixes dir res. No me deixes equivocar ni una vegada,
2: Home, no enganyis el personal.
1: Oh, mira, poder sí que ens diran que fem divendres. És que hi ha molta gent que li agrada aquest programa.
2: Sí.
1: I llavors...
2: Clar, a mi no m'ho diuen, t'ho diuen a tu,
1: No, doncs pues mira, me diuen que tu fos molt bé i fem un tàndem molt bo.
2: Ah, som un tàndem, com aquelles bicicletes que van dos.
1: Això, que van dos.
2: Vinga.
1: Que
2: Beso, beso dulcemente.
1: Endavant.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 5 d'agost. Les tres paraules del dia són desallotjament, taller, retirar. Desallotjament. S'executa un nou desallotjament d'habitatges ocupats al veïnat de Sant Pere. L'operatiu conjunt entre policia local i Mossos permet recuperar una desena d'habitatges al barri de Sant Pere ahir sense incidents. I Tordera, entre els 53 nous municipis declarats zona de mercat residencial tens per frenar el preu dels lloguers. Taller. L'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Rocarrossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí a càrrec d'Anna Ribot, i el projecte Nereida presenta les primeres eines de bessons digitals per predir els recursos hídrics al Ter i la Tordera. Retirar. El Club Patí Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. El govern de la Generalitat ha inclòs Tordera en la nova declaració de zones de mercat residencial tens, sumant-se un total de 53 municipis d'arreu del país que fins ara no formaven part d'aquesta qualificació. A partir d'ara, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent els darrers 5 anys. Jennifer Jansa, regidora d'Habitatge.
2: Valorem molt positivament aquesta decisió del govern de la Generalitat, que reconeix doncs la realitat del nostre municipi i posa a disposició eines per avançar cap a un mercat de l'habitatge més just, més accessible i, en definitiva, al servei de les persones.
1: Avui, 5 d'agost, és el Dia Internacional del Semàfor. Avui és la Mare de Déu de les Neus. Falten 7 dies per l'eclipsi solar, 19 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un dia amb temps clar i molt càlid, amb predomini del sol. De cara a demà podríem tenir algun núvol i alguna probabilitat de pluja. La dita per l'agost, pica el sol i bull el most. I avui el subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba ho podeu trobar de 9 del matí a 10:45 al local social de Rocarrossa i de 11 del matí a 12:45 al local social de les Ferreres.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: I una setmana més d'estiu que estem aquí amb tots vosaltres. Som en Joan Madrid, l'Elvira Romaguera, que t'acompanyarem amb cançons i poesies de gent de Tordera. El nom que li hem posat en aquest programa és Riu de Versos. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: És molt bé, amb ganes d'acompanyar una estona els nostres oients, que ja suposo que són molt fidels al programa.
0: Esperem.
1: Bé. Doncs, què els hi has de dir més?
0: Res, que es quedin a escoltar, que ho fem amb molt de gust per ells, i endavant.

retrobament. Tu tenies 18 anys i uns ulls clars i lluminosos, uns llavis tendres i rojos, anhelosos per besar. Tu tenies 18 anys i quan a prop teu passava, tot el meu ser t'adorava i era en silenci els meus planys. Tu tenies 18 anys i un cor generós i noble, i a l'emigrar del meu poble calmares els meus afanys. Ara que han passat els anys, tots ells, corulls d'esperança, ha rebrotat l'enyorança i el desig de retornar. I ja no tens 18 anys, ni tens els llavis tan tendres, els teus cabells ja hi ha cendres i els teus ulls no brillen tant. Però avui, quan t'he retrobat i has desviat la mirada al passar pel meu costat, he vist que t'estimo encara. He vist que el temps no ha passat.

Felicita Sagrera. Primer Premi de Poesia de l'Esplai, setembre del 1992.

Diàleg amb un adolescent. Aquesta és la veu del teu silenci. Aquesta que jo he sentit tantes vegades. La que diuen els ulls quan callen les paraules. Avui els teus ulls brillen, potser d'alegria i esperança. Tu saps viure la vida. Les flors no t'espinen. No coneixes l'enyorança. No és només l'alegria que dona llum a la mirada. També brillen els ulls quan veuen néixer les llàgrimes. Margarida, Projà i Pujol.

El rellotge del temps. Aquest rellotge que va marcant les hores, que jo voldria parar en aquells moments ditxosos, però ell segueix, i segueix sense parar, igual que la vida, que és curta o llarga per cada ésser. Però seria tan ditxós, seria tan meravellós el poder parar el rellotge en aquells moments únics que saps que no els tornaràs a viure. Parar el rellotge del temps quan estàs tan enamorat i allargar aquells dies tan meravellosos del primer amor, o poder allargar la felicitat de quan formes la llar, la nit única, la nit de noces, o aquells moments que saps que no tornaran i els guardes com el millor dels teus records, o aquells instants que els fills et fan mirar-los i t'omplen de pau i satisfacció. Voldríem parar el rellotge del temps en molts passatges de la nostra vida, o si no, fer-lo enrere, esborrar tot allò que ens fa patir i ens omple d'angoixa. Aquest rellotge que ens mereix el temps, que ens fa córrer com fem tard, que ens fa patir per la persona que estimem i sempre depenem d'ell, per la feina, per l'amor, pel sentiment. Si tens temps, beses la xicota, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expresses els teus més íntims pensaments. També pots fer feliços els companys, els amics i la gent. Tot depèn d'intentar-ho. Si no fos per al rellotge, tot seria diferent. Moltes guerres i problemes no els tindríem, perquè tot el que ens passa depèn del rellotge, aquest rellotge que ens mesura el temps.

0: Але де піде. A cada pas, a cada tros de vida que sempre hi ha algú que fa, que pensa, que somia, que vol, que dol, que riu, que plora, que gaudeix, que sofreix, que viu i deixa viure. Un ésser humà amb un esperit feble, la nostra fita és estimar.
1: En cada ser que aquesta terra habita, hi ha un tresor ocult, ben dintre seu. Si busquem bé, suaument, de mica en mica, quelcom hi haurà que ens parlarà de Déu.
0: Talment miralls, ses ulls, dos fars immensos que buscaran la llum per veure-hi molt més clar. Gaudiran dels colors dels seus raigs més intensos. S'aclocaran un dia que no tindrà demà.
1: Sens rumb segur que port ens guia, serem estranys dins la nostra terra aimada. Caminarem, sí, a poc fent via, més, si no estimem, no deixarem petjada.
0: Si la bondat en nostre cor inia i l'esperança companyia ens fa, tot fent camí un dia i altre dia, indrets segurs trepitjarem demà.
1: Serà llavors només la fe que ens guia, qui ens darà forces per continuar. Un jorn i un altre ens farà companyia, si ens agafem ben fort, ja no ens podrà deixar.
0: Si l'amic en qui tu confiaves, amb el despit, va malferir-te el cor, si amb cor planyent el perdó li donares, aquest teu gest avivarà l'amor.
1: Retrobarem la pau, però quan dolça paraula omplirà els llavis de tot ésser humà? Treballem tots, visquem, trobeu-nos a la taula. Si tot ho compartim, molt més ens donarà.
0: Maria Teresa Reñer i Romaguera, març del 1994.

llunyania i enyor. Mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que es consumeix, que plora i que amaga el que no aconsegueix. Paraules malgastades que un dia se les endugué el vent. Llàgrimes que cauen dels meus ulls i plora el cel. Plora el cel i les estrelles. Les estrelles m'il·luminen a cada pas que ens separa i que apropa l'enyor que em fa tant mal. I mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que s'arrenca la pell, que t'estima i que calla, que tanca els ulls i no veu. Que no veus que t'estimo, que et desitjo de veritat. Que no veus que moro en cada carícia que li fas. Tanca els ulls i no em miris, que ja no vull res de tu. Potser sí, sí, una cosa. Que m'oblidis i oblidis qui he nascut. Edat, 17 anys, pseudònim A. Peyron, del grup C, del concurs de poesies que es feia fa uns quants anys enrere.

tristes emocions. Un dia que, perquè sí, jo em trobava a l'estació per veure arribar el tren, vegia una donzelleta que esperava la seva arribada tota impacient. El xisclar del comboi l'aire fendia. A la nina li feia un salt al cor. Apareix el tren per un cap de via. Ja grinyolen els frens. El tren mor. Busca la donzelleta amb gran frisança entre els personatges que han arribat. Als braços d'una dona, tot llançant-se, de sa boca el crit de mare ha esclatat. S'enfosen una abraçada mare i filla, barrejant-se llàgrimes i petons. En els meus ulls, una llàgrima brilla, omplint-me el cor de tristes emocions. La seva mare, un jorn d'ella partia, més ja ha tornat, i en els seus braços és. Un jorn la meva mare jo perdia, més la meva no tornarà mai més.

कौन सामने। Et busco en la foscor, et busco també en ple dia. Però és sols una il·lusió, un somni, una fantasia. Et busco al cel i a la mar, a l'aire, al clar de la lluna. Però a l'anar-te a abraçar, ets un núvol que s'allunya. Et busco al mig de les flors, quan s'obren de matinada, i veig dintre els seus colors la teva imatge anhelada. I a l'acostar-me a la flor, amb la il·lusió de besar-te, veig que és sols una visió i no puc tan sols tocar-te. On ets, que no puc tenir ni et puc estrènyer els meus braços? És que mai has existit? Ets un somni de la nit, quan, dormint, sento els teus passos. Felicita Sagrera i Riera. Novembre de 1992, segon Premi de Poesia de l'Esplai, l'any 1993.

La meva terra. És la meva terra, la que jo m'estimo tant. És la meva terra, la que jo m'estic mirant. Des de petita m'han ensenyat d'on sóc. Terra bonica, sí, és aquest el meu lloc. Voldria sortir a trobar felicitat. No, res de fugir, trobaré la llibertat. Jo voldria veure la meva gent lluitant, lluitant per creure que Catalunya està canviant. Tots junts podrem viure, sempre mirant endavant. Catalunya lliure. No, no estic somiant. Ho hem d'aconseguir. Res ha de ser com abans. Fora hem de sortir a cridar «Som catalans». Júlia Manresa. És el 2005 i als 13 anys.

Fiona. Sentinela de centrals imatges, talment com miracles cel amunt. Suspesa dalt del blau, em fas mestressa de tot el que la terra crea i bresa, vestint de plata arreu tot el conjunt. Cercant el teu esguard allà on et trobis, t'he vist gronxant-te al mar en nits serenes, seguint a les onades platja enllà, on puguis l'aurora resposar lliscant sobre el pendís de les arenes. Al riu també t'hi veig d'argent vestida, mentre baixa encalmat besant la vall, i et saps a aquelles aigües reflectida com una fada de lluentons vestida, que es veu la més bonica en el mirall. Fins l'arbeir de la prada t'agombola quan la carona suau en dolça nit i fas brillar el seu pèl fet de rosada, mentre no arriba encara la matinada que et durà prest a reposar al teu llit. Mil històries d'amor guardes escrites al llibre del teu pas enjugassat. De mirades al cel fent-te penyora, de promeses i somnis a tot hora, deliris del present i del passat. Quan ja fineix el temps del teu viatge i regna Déu l'impero del foscor, és quan espero, amb ànsia i amb anhel, que tornis a lluir formós al cel i en lliuris de l'espessa tenebror. Duc a les mans el buit d'aquell silenci nu a la nit. Encara coeja parens i boscúries, i les primeres llums del jorn s'apaguen a les aigües del meu mar. Segon premi del llibre que fan Esquarts de l'any 2017. Maria Teresa Renyer.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Poesies fetes per la nostra gent, per la gent de Tordera. Nosaltres, tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Benvinguts, benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu? Per anar a la platja, per estar a casa tranquil·lament amb l'aire condicionat, el cotxe, que fem molts quilòmetres a l'estiu, per anar de vacances, per veure la família, per anar a la platgeta. Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música.
1: M'hi vull quedar per sempre.
2: Li fotem una mica? Un, dos, tres.
1: No és Miami, ni les Maldives.
0: Comencem forts amb No és Miami.
1: Interessants les nostres vides.
0: Dels nostres búhos i catarres.

Marxa, marxa, ja anem amb una estrena. Vinga, el nostre Manu, el Manu Guix, ha fet un àlbum que es diu Galàxies i posarem la cançó que dona títol a l'àlbum, Galàxies. Manu Guix.

En fi, anem amb una estrena també del maig, si no m'equivoco del 20 i tants, 26, 29 de maig, ara mateix no us ho puc dir segur. Paul McCartney ha fet el seu últim àlbum, que ja en porta uns quants, de fet, uns 20 i pico també, el 29 de maig, això, el 29 de maig del 26 va treure aquest àlbum que es diu The Voice of Dungeon Lane. És el 19è que fa el Paul en estudi en solitari. I és el que treu després, o sigui, l'últim que va fer va ser el 2021, o sigui, tela, tela marinera. Sense més dilació, sabeu que el meu anglès és el que és i ara mateix no us puc dir exactament el que diu, però ho podem averiguar junts, què us sembla? The Voice of Dungeon Line, l'última de Paul McCartney.

Bueno, de parlar una mica dels dies que hem deixat enrere, de mantenir promeses que no es trencaran mai, passi el que passi, i dels nois, pues d'això deu ser un poble o algo així, no? Els nois de Dungeon Lane, de quan la guerra i tot això, del que van plorar i del que van prometre, que mai ningú sabrà el que van prometre. Algo així, més o menys. Però ja dic, jo estic oberta, si hi ha algú que sàpiga anglès i vol vindre a donar-me classes particulars gratuïtament, jo, de veritat, eh? Jo no hi puc més, que el que puc fer és dedicar cançons. Com ho fem, això? Doncs pues vosaltres em demaneu una cançó. Sí, home, sí. Em dieu el títol, sobretot, si voleu el vostre nom i si va dedicat a algú simplement perquè us agrada. I com ho feu? Doncs pues escrivint un WhatsApp a Ràdio Tordera. I a quin número? El 611-481-381. Vinga, aneu a buscar paper i boli, que us dono temps. Aquest estiu podeu demanar una cançó aquí, a un mare de música. 611-481-381. Demaneu-me una cançó. Vinga, la que us vingui de gust. Anem una mica espujadets amb la Gloria Gaynor, que m'encanta. El Wild Survive. Sobreviuré!

Buah, ens n'anem uns quants anys enrere i era estiu que jo vaig anar a veure aquesta pel·lícula i no sé, tindria 13 anys o així, o sigui, ens podem plantar el 76, 77, 70... No, 70... Sí, 70 i alguna cosa, quan, igual, 78, que va arribar a Espanya, unes cues, mare de Déu, per anar al cinema. Gris, parlo de Gris, i parlo d'aquella cançó que diu "Oh, oh, honey", o sigui, "Oh, oh, carinyo, el que jo vull, tu ets el que jo vull, el que necessito. Si estàs ple de carinyo, ets massa tímid, medita, mira'm, sent el meu camí, vine amb mi, perquè..." I ell li diu, "Oh, perquè necessites un home." I ella diu, "Vale, vale, d'acord, necessito un home. Serà millor que em posi en forma." Bé, la cançó és divertida. Es recordarà sempre per al ball del John Travolta i l'Olivia, el Newton-John, aquell de... Tararán, els dos de negre de cuero, eh? Que maca, la recordeu. Pues som-hi! Cançó preciosa que ens transporta...

0: posar, anem a fer un mix, va, tres o quatre cançons que pertanyen a pel·lícules famoses. Ara posarem una altra completament diferent. Aquesta és d'amor, d'amor, d'amor. El meu cor, My Heart Will Go On. És el tema d'amor de Titanic. I qui ens el cantava? La Celine, la gran Celine Dion. Quina cançó més maca!
1: Wow!

d'una cançó dolça a una cançó d'aquestes de ballar. Pugem escales, pugem escales, pugem escales! I què diu a dalt quan arriba? Adrián! Rocky, la cançó principal, Eye of the Tiger, de Survivor.

Va, i anem per l'última, va. Se m'acaba de correr, ara mateix, així tal qual. Què us sembla si posem cada setmana 3 o 4 cançons de pel·lícules famoses? També les podeu demanar vosaltres. Oh, ja us he pillat. El 611-481-381. 611-481-381. Podeu demanar cançons. Ai, tinc una demanda, però bueno, poso aquesta i posaré la demanda, que també és d'una pel·lícula. Però aquesta... Ja sé, aquesta potser se la repeteixo molt, però és que m'agrada. I és que fa ballar Pretty Woman, de Roy Orbison. Anem o no anem de compres, dona igual.

I canviem, vinga. Aquesta és una petició. Aquesta petició la demana la Jessica, que té una bebè de 3 mesos, i potser una miqueta més, perquè des que la va demanar. I ens demana aquesta cançó que li posava la seva mare quan era petita, que a ella li agradava molt. Pertany a una pel·lícula, la pel·lícula és Sonrises i Làgrimes, Christopher Plummer, Julie Andrews, i la cançó és la que canten ells, Edelweiss. Edelweiss és una flor alpina, vull dir que només es troba allà, als Alpes, i és molt difícil de trobar. I surt després de que se'n va la neu i entra una miqueta a la primavera i només es troba aquesta època de l'any. Això també surt, si us en recordeu, i és que teniu una miqueta a la meva edat, si heu vist Sissi Emperatriz. Quan ells dos se'n van de viatge, i la Sissi i el marit, vull dir, i també s'agafa com... Vol pujar com un cim i els que estan amb ell, els soldats, el senyor, d'on va, no? I ell diu, la vull agafar jo, ja va amb nosaltres. No, que sóc jo, que és la meva dona. I també li agafa un Edelweiss. I en aquell moment això no se sap, perquè la pel·lícula és sí, ell agafa una flor i au. Però bueno, aquesta és molt maca i la cançó és preciosa, O sigui... Jessica, la cançó és preciosa, espero que sí que li cantis de la teva filla com la teva mare te la cantava tu i com te posava la pel·lícula. Així que, per la Jessica i la seva filla de 3 mesos, aquesta gran cançó de la Julie Andrews, Christopher Plummer, Edelweiss. Preciosa, preciosa, preciosa.

Tant quan se'n van, que s'escapen al final. Ai, ara m'he xivat del final de la pel·lícula, com si fos nova. Ai, que dolenta soc, per favor. En fi, anem amb una miqueta de marxa, una mica de mar, una mica de sal, una mica de tot. Però és que hi té tantes versions que no sé quina posar-se, eh? Va, l'original? Ai, no sé. Venga, Sapore di sale. Jimmy Fontana.

Continuem en marxa aquí, a un mar de música d'aquest estiu, perquè balleu, perquè canteu, perquè feu el que vulgueu, però sempre escoltant Ràdio Tordera, un mar de música. Ah, Celia Cruz l'encantava allò de la vida és un carnaval.

Wow. La despetxà. Ara anem a posar una cançó, aviam. Vull fer una miqueta, aviam, per la gent de la meva edat, ja sabeu qui són. Són els Mustang. Qui són els Mustang? Els Mustang són un grup que es va fer sobre l'any... Déu sap. 63, l'any que jo vaig néixer. Són Mustang, Sirex... Era el Santi Carulla el que cantava. I què feien exactament? Perquè el Sirex, per exemple, tenia cançons seves, no? Però, tipo duodinàmico, o tipo, jo què sé, Fórmula Quinta, i els Diablos, en recordeu? Els Diablos són una miqueta més posteriors, eh? Perquè jo jugava amb l'Agustí de los Diablos i jo era petita, o sigui que devien començar 67, 68, digo jo, eh? Bueno, en fi, no m'enrotllo més. Els Mustangs què feien? Versions de quasi tot el que sortís en anglès famós en castellà. Feien moltíssimes cançons dels Beatles, era el que més. I com els Beatles en aquella època no paraven de treure cançons, pues ells també. En tenen moltes, com totes les que tenen els Beatles. Però aquesta m'agrada. Obladí, obladà... No, no són els Beatles, són els Mustangs en castellà.

Ei, què tal? Què opineu? Això de... Moltes vegades poso cançons en castellà o en català de l'inglès de tota la vida, no? Però aquestes particularment versionades per les Mustangs o per els Sirex, algú feien, però eren els Mustangs. Us agradaria? Demaneu-me cançons. El 611-481-381, el WhatsApp de Radio Trotera. 611-481-381, dieu-me quina cançó voleu escoltar i si hi ha motiu o si la voleu dedicar a algú. Ai, no se sap mai. Ai, senyor, doctor Prats ens diu que les nits no moren mai. Home, jo diria que sí, quan arriba el dia...

pues no. Sí, sí, moren. Moren quan arriba el dia. I jo això ho discutiré cada vegada que vulgueu. I podrem repetir els nits que vulgueu, però quan arriba el dia s'acaba la màgia de la nit. Ei, no és per res. A vegades l'edat és un grau. Bé, anem acabant, si us heu donat compte. Ens queden pocs minutets per acabar un mar de música d'avui. I jo us segueixo demanant que escriviu al WhatsApp de Ràdio Tordera demanant cançons per motiu o sense motiu, per amor o sense amor, simplement perquè us agrada, perquè la voleu ballar aquest estiu, escoltant sempre a Ràdio Tordera al 611-481-381, 611-481-381. I aquesta és maca, però molt maca, i és del Miquel Núñez i ens diu "Celebrem". I celebrant amb el Miquel Núñez, celebrem el dia d'avui. Fins la setmana que ve!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 avancem alguns dels titulars avui en els serveis informatius de Ràdio Tordera d'aquest dijous. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions. El projecte, que ja va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia el 2019 per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Pere García, regidor de Cultura.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació podeu escriure un correu a toni.cardó@creuroja.org o trucant al 93-762-5411. I al Maresme de la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Escoltem Joan Pino, director del CREAF.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: Ronin Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant l'equip d'Ibai Llanos en el primer gran test de pretemporada. Escoltem l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i també de la previsió del temps. Tot plegat us ho ampliem a partir de les 10 del matí, l'informatiu de Ràdio Tordera. Fins llavors.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema. Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa me n'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i me n'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2 i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no? Comes a love like this. De fet, la sèrie Young Ones era, doncs, això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... enfotent-se'n també de la situació de la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera, doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80, doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors, doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és... doblar-les, rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també, en aquest argot o en aquests, no, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar
1: sèries,
0: que sí?
1: És un tema molt xulo, sí, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorden, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si no podies dinar, no dinaves.
1: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
1: sí.
0: Almenys
1: sí,
0: que una cosa sí. bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
1: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana dues per veure el capítol i això saber ja com continuava, no?
0: Això ja és impossible, ara ja.
1: Això és molt difícil.
0: Això és que te mata, no?
1: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí, sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una altra vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
1: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
1: Sí, exactament. Així que res,
0: Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
1: Ostres, que recordis. És que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
0: I Disney, potser, o no?
1: I Disney, sí.
0: No,
1: Hannah Montana, la casa dels súpers, també la família dels súpers. Sí.
0: Bé,
1: i
0: Vendel
1: Pla, també.
0: Mira,
1: que molts potser no els pilla a la infància, però a mi sí.
0: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà i llavors
1: no es mirava
0: tant això. Bueno, avui tampoc es mira massa. No? Sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogeni, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat, doncs, pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida, de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que, bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat, i us grinyolen les dents, us fan com, ui, com aquell repelús? Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de DocTips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no, puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
3: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigdió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigdió ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
3: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
4: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
3: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
0: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
3: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 4:45 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
3: Gràcies.
0: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
5: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
0: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de quals treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
5: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Procicat i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
0: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
5: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària Merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
6: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, és clar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
5: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
0: Moltes gràcies, Tina Forès, des de Cugat Media.
5: Adeu.
0: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
7: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent l'estat.
0: La paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
7: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
0: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
7: Que vagi bé.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
8: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
9: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
8: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica on s'analitza detalladament.
0: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
8: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
0: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
8: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Firagost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
0: Xulo, eh? Va ser xulo.
8: Sí, va ser una diada...
0: Gallina de piel, que deia aquell.
8: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
0: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
8: Exacte.
0: La plaça plena, pel que hem vist.
8: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
0: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
10: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars. Després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
11: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons. Per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que mitjançant la pàgina web Pis a Pis vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem hi ha molta pàgina fake.
0: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
13: Gràcies a vosaltres.
12: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
13: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
12: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
13: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
12: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
13: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada, amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
12: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
13: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores... A Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds, i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema, i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi han hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït, i els hauríem d'entrar a analitzar més en detall.
5: Clar, ja, molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
13: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixen els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
5: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
13: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre, doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
5: Clar, el que em comentava just ara, no?, que el que fan molts estudiants és compartir pis, i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar, o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
13: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final, doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional, primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, amb l'habitatge sencer, amb el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
5: I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
13: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'accés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que activament et costava 700 euros i tenia 4 dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
5: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
13: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb 3 dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
5: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
13: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cuat, Barcelona ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
5: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
13: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector, i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etcètera, etcètera. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar. d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc, etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però, sobretot, l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
5: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
13: També és important. És molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
5: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
13: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
0: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies. Obert per vacances.

0: que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
1: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que per tant han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
0: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
1: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les resignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
0: Moltes d'aquestes festes de nova creació el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
1: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de alguna cosa més, no?
0: I d'exemples n'hi ha molts arreu del país.
1: Doncs en el cas de Reus hi tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, que són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
0: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
2: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant.

0: Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
1: Arribarà el moment de descobrir...
0: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
2: Bon dia.
0: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
2: què tal? No passa res, bon dia, què
0: bon
2: tal?
0: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
2: És així, Ramon?
0: No sentim el Ramon, aquí està el
2: no
0: problema.
2: No sentim el Ramon.
0: Aquí està la cosa.
2: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell de els últims anys a la demarcació de Lleida en casos de pedra de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no a aquest cultiu.
0: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins del que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
2: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar arrelant o no. També és veritat que potser xoca una mica fer estucar Lleida.
0: Ah,
2: no
0: sé. Sí. Bueno, però ja, la qüestió
2: tot
0: serà...
2: És innovar,
0: si
2: tot
0: serà
2: és innovar.
0: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
2: exacte.
0: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
2: Ara ja sí.
0: Perdoneu, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
3: No. Amb el festuc de Lleida la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
0: sí.
3: El 90% ve d'Amèrica.
0: D'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
2: Exacte, no, necessitàvem...
3: Sí, ara comencem a produir i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant des del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs han de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
2: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
3: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam ajuntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I, bueno, i ara potser mos hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, que pues, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
2: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens interessem en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
3: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem aquest any amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
2: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
3: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, al fred d'hivern, no el de primavera, si brotés és igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
2: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
3: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
2: Vale.
3: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. el primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills. He hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa dos anys, la sequera. Vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any, a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulli. Doncs fa, l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
2: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí. Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatges de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Vosaltres, molt bé.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
2: Gràcies, bon dia.
0: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03. Més.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Memòria.
6: Hola, em dic Pili García i sóc la directora de Les Sis de Ravensbrück, un podcast de Munt FM que recull la història de sis lleidatanes que van sobreviure al camp de concentració nazi. Doncs una mica per inconsciència, sortíem de les eleccions municipals i ens volíem presentar a la primera convocatòria de pitching de la xarxa. Sabíem que una historiadora local havia fet un estudi en perspectiva de gènere i ens vam tirar a la piscina per explicar la història de Les Sis de Ravensbrück. El que no sabíem és que aquestes biografies no estaven del tot investigades. És el que hem descobert que s'anomena biografies en construcció i, de fet, vam haver de fer una gran feina de recerca. Aquesta docusèrie, o docupodcast, com ens agrada anomenar-lo, consta de 16 capítols, 16 episodis, on hi ha participat moltíssima gent, des d'historiadores, testimonis, familiars, periodistes, experts i expertes en igualtat, psicologia, acompanyament al dol, etc. Perquè el que volíem era explicar les seves biografies i aterrar-les al present, perquè a mesura que les anàvem coneixent les Sis de Ravensbrück, ens quedava cada cop més palès que les seves històries encara ens ressonaven avui en dia. A nivell personal, les seves vides ens han inspirat i ens han remogut moltíssim. Totes elles eren dones meravelloses, fortes, potents, dones que feien coses, moltes coses i molt importants, i moltes les feien per ideals. I ens agradaria pensar que alguna cosa d'elles se'ns ha encomanat. A nivell laboral, ha estat un descobriment de com ens agrada explicar relats sonors d'una manera nova per nosaltres. Un camí que no deixarem de banda. Per a fer aquesta sèrie de documentals sonors hem sortit moltíssim de la nostra zona de confort. Penseu que Munt és una ràdio molt petita, amb molt pocs recursos, tant de personals com econòmics, i hem fet una producció molt bèstia pel que és la nostra capacitat. Això ha implicat que treballéssim moltíssimes hores, moltes matinades i sobretot buscar recursos sota les pedres. Però no ho tornaríem a fer, és que ho tornarem a fer. Molt sovint pensem en el llegat que podem deixar a la ràdio de proximitat i aquesta sèrie és de les que deixen pòsit, de les sèries que creiem que han valgut la pena i que donen sentit a la nostra feina. I tot i la feinada que per nosaltres ha representat, que de veritat...

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui dia 6 d'agost del 2026. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la 132 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions. El projecte, que va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment, el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar, en base real, el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Ho explica Pere García, regidor de l'àrea.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure al correu toni.cardo@creuroja.org o al telèfon 937 62 54 11. El Maresme i la Selva entre les zones més seques segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. En dona detalls Joan Pino, director del CREAF i catedràtic d'Ecologia de la UAP.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: Ronin Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenarà el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llanos, en el primer gran test d'una pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debat de la nova categoria. Escoltem en Guillem Ferrer.
4: El que volem i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: I la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí, amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions, més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la, avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixaran lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: La Generalitat ha licitat un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per determinar la millor connexió viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Així, el perllongament de la C32 més enllà del Maresme torna a ser una realitat sobre la taula, amb una inversió futura prevista que la Generalitat calcula en uns 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. El precedent més immediat es remunta al 2018, quan es va aprovar un projecte que preveia allargar l'autopista des del seu final actual a Tordera fins a Lloret. De fet, l'any 2019 es van arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny, incloent-hi tales d'arbres, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències i no s'ajustava a la llei catalana del canvi climàtic. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudia el perllongament de la C32 com una de les principals alternatives, en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista al seu pas per la comarca, amb nous accessos i la voluntat que absorbeixi més trànsit procedent de la N2. La Comissió per a la Protecció i l'Impuls de la Llengua Catalana a Tordera ha entrat en una fase clau del seu full de ruta. Actualment, el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar, en base real, el futur Pla Municipal d'Impuls de la Llengua Catalana. Paral·lelament a l'anàlisi estratègica, la Regidoria de Política Lingüística vol posar en marxa la campanya Aquí parlem en català. Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Pere García, la iniciativa busca generar tantes interaccions en català com sigui possible, des d'una perspectiva totalment integradora.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: L'estratègia municipal es divideix en dues línies d'acció principals. De portes endins, s'ha modificat el reglament d'ús de la llengua catalana per clarificar els drets i deures de l'Ajuntament. A més, s'està impartint formació específica als treballadors municipals que tenen al públic, amb l'objectiu que no tinguin prejudicis lingüístics i convidin l'usuari a parlar en català, donant resposta així a les peticions dels aprenents de català que busquen espais on poder practicar sense sentir-se jutjats. De portes en fora, es treballa amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que hagin de fer millores.

0: La Creu Roja ha llançat una crida per buscar voluntariat destinat a participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. El centre SMJ funciona com un espai d'atenció a joves amb vulnerabilitat social a la localitat, on es treballa l'educació en valors i els hàbits socials. L'horari serà de dilluns a divendres de 10 a les 2 de la tarda, del 6 al 31 d'agost. Totes les persones interessades a obtenir més informació o sumar-se com a voluntàries poden fer-ho a través del correu toni.cardo@creuroja.org o al telèfon 937 62 54 11. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, ha presentat Forest Drought, una nova plataforma que permet conèixer gairebé en temps real la humitat de la vegetació i del sòl per millorar la prevenció i la gestió dels incendis forestals. L'eina, que s'actualitza diàriament, mostra l'estat hídric dels boscos de la península Ibèrica i les Illes Balears durant els darrers 365 dies. Segons les dades actuals, a Catalunya, les zones amb una vegetació més seca es concentren al Maresme, al Vallès Oriental i l'Occidental i l'interior de les comarques gironines, especialment a la Selva, el Gironès i la Garrotxa. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi, combinat amb dades de temperatura, precipitacions i altres variables, permet obtenir models de predicció més precisos que els utilitzats fins ara. Joan Pino és el director de CREAF i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: És el bosc que ens toca, tampoc estem massa lluny de la mitjana europea, però amb unes condicions mediterrànies, amb unes condicions d'aridità creixent. I això comporta doncs, que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
0: El CREAF atribueix aquesta pèrdua d'humitat a les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes, que han reduït les reserves d'aigua del sòl després d'una primavera especialment plujosa. La plataforma forma part d'un estudi publicat a la revista científica New Pythologies i integra dades meteorològiques i forestals de diferents organismes per facilitar el seguiment de l'estat dels boscos.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El proper 23 d'agost, el Municipal d'Esports veurà el primer gran repte de la temporada en la visita del Ronin Futbol Club, l'equip d'Ivellanos entrenant pel tordadenc Narcís Barrera. Aquest duel, emmarcat en la programació de la Festa Major, serà la prova de foc més mediàtica d'una pretemporada dissenyada milimètricament per garantir que la plantilla arribi al màxim nivell a la primera jornada de Lliga. Des del cos tècnic del Club Futbol Tordera destaquen la il·lusió de rebre un rival d'aquestes característiques a una data tan assenyalada. Guillem Ferrer fa una crida a l'afició perquè ompli el camp, subratllant que l'escalf del públic és vital per recolzar l'equip i viure una gran jornada de futbol. Així ho destaca ell mateix.
2: És un plaer que vingui Ronin per jugar contra nosaltres. Sabem la relació que tenim amb ells a nivell de Narcís, de l'entrenador, i això facilita doncs molt la feina, i que vinguin pel dia de la Festa Major crec que és una cosa molt interessant i que farà doncs créixer el club, que al final és el que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Més enllà d'aquesta gran cita, el Club Futbol Tordera afrontarà un calendari de pretemporada altament exigent. La nova categoria demanarà un pas endavant físic i tàctic respecte a la campanya anterior, i per això s'han programat enfrontaments contra equips de pes. Així doncs, la pretemporada seguirà amb duel de Copa Catalunya contra el Bonmatí, dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda. Diumenge 30, els tordarencs jugaran contra el Mataró, equip de segona catalana. Dissabte 5 de setembre s'enfrontaran contra el Vilablareix i l'endemà contra el Girona Sabat. Finalment, la pretemporada acabarà dissabte 12 amb el partit contra el Llagostera. Guillem Ferrer explica la importància d'aquests partits i l'exigència prèvia abans de l'inici de la Lliga.
2: Com sempre, mirem que la pretemporada sigui molt exigent a nivell preparatori, a nivell de dies, a nivell d'entrenaments, a nivell de partits, perquè així arribarem millor preparats a la jornada 1, que al final és el que realment importa.
1: Amb aquesta planificació intensiva, el Club Futbol Tordera vol arribar al primer partit de Lliga amb totes les garanties per fer-se fort a casa i ser un clar dominador sobre la gespa a la nova categoria.

0: El govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori. Aquest reforçarà o restablirà la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions. L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior. Ens dona més detalls l'Arnau Vidal.
1: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania. Amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres, la unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
1: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: Blanes tornarà a viure aquest diumenge 9 d'agost una de les proves més emblemàtiques de la seva història esportiva. La cronoescalada al Castell de Sant Joan es reprèn després d'una dècada d'absència amb la celebració de la 43a edició, recuperant una competició considerada un referent del ciclisme català i que la Federació Catalana del Ciclisme ha qualificat en diverses ocasions com a part del patrimoni d'aquest esport al país. Ho explica Paula Fernández.
3: La cronoescalada ciclista al Castell de Sant Joan tornarà aquest diumenge als carrers de Blanes després de 10 anys d'absència. La prova, que arriba a la 43a edició, recupera una de les cites més emblemàtiques del ciclisme català amb un nou punt de sortida, però mantenint l'essència i l'homenatge a Pasqual Horna, l'impulsor que la va consolidar durant més de dues dècades.
4: Continua sent memorial Pasqual Horna, que és el senyor, l'home que va començar a fer la cursa i va continuar fins a la seva mort, no? I després van continuar els seus fills, i ara continuen també amb això. Hi ha algunes diferències, sobretot la diferència principal és que sortim de la Font Gòtica, vam pensar que potser era un lloc una mica emblemàtic del poble i que potser aportava una mica més que no sortir d'aquí del Passeig del Mar amb carrer ample. L'Ajuntament va estar d'acord, i també a la meta és més a dalt, al costat del castell, o sigui, hi ha 100 metres més en total i penso que serà més maca, més atractiva. A les 9 en punt, a la Font Gòtica, davant del teatre, serà la línia sortida i es farà la primera sortida, i de 9 fins a 9:45 es faran dues o tres sortides en pilot. Posteriorment es farà d'un en un i estarà fins a les 12, una cosa així.
3: El recorregut manté l'exigent ascens fins al Castell de Sant Joan, tot i que enguany estrena un nou punt de sortida davant la Font Gòtica. Des d'allà, els participants passaran pel Passeig de Mar, el carrer Roig i Reventós i el carrer Esperança fins a arribar al cim, on també s'ha ampliat la línia d'arribada gairebé fins a l'ermita. En la contrarrellotge individual, el traçat inicial es modificarà per passar per la plaça d'Espanya i el carrer Roig i Gelpí, evitant el Passeig de Mar. La jornada culminarà amb el lliurament de premis, previst a partir de la 1 del migdia a la plaça d'Espanya, on els vencedors estrenaran uns trofeus de nou disseny inspirats en la pujada final al Castell de Sant Joan.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: Avui, jornada que ve marcada per un augment de la inestabilitat. Aquest matí predominarà el sol, però al llarg d'aquest migdia veurem com creixen nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, però que creiem seran més destacables al centre i al sud del Maresme. Com més cap al nord, menys possibilitat de precipitació, tot i que també arribarà algun xàfec. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol, i avui les temperatures baixen una mica, de moment poca cosa. De cara demà aquest descens serà molt més evident. Demà tindrem màximes i mínimes clarament més baixes. Encara amb restes de núvols al matí, no descartem que es pugui escapar encara algun petit xàfec molt puntual arran de mar. Després millorarà i el sol s'anirà imposant. Un sol que ens acompanyarà també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Ha de predominar l'ambient assolellat i unes temperatures que dissabte pugen, diumenge podrien baixar lleugerament. En qualsevol cas, són petites oscil·lacions des d'una situació que avui ens tornarà a portar temperatures força càlides, però almenys demà ens portarà un respir amb temperatures clarament més baixes i a veure què passarà aquesta tarda amb aquestes precipitacions que també podrien regar una mica els boscos aquí al Maresme.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu. Amb especial incidència, concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en...

0: Bon dia, sigueu molt benvinguts. Ja tenim el cap de setmana saludant-nos des de la cantonada. Només queda una petita empenta i molts ja comencem a pensar en la platja o la muntanya, amb una terrassa, amb una migdiada, o simplement a desconnectar una mica. Però mentre algú es prepara la bossa de la platja, la natura ens recorda una vegada més que no entén de calendaris ni de vacances. En diferents punts del món, els fenòmens meteorològics continuen deixant imatges colpidores, inundacions, incendis, tempestes extremes, situacions que ens fan valorar encara més la feina dels serveis d'emergència i ens recordem la importància de cuidar el nostre planeta. Gràcies, de veritat. I parlant de vacances, hi ha qui diu que l'agost el país es divideix entre els que busquen ombra i els que busquen cobertura perquè els polítics també han decidit fer una pausa. Ja se sap. Fins i tot els debats més intensos sembla que necessitin posar-se crema solar i bé, esperem que tornin ben descansats i si pot ser en les piles carregades i d'idees i solucions que calen. Nosaltres, en canvi, avui no fem vacances. Avui us hem preparat un programa, un magazín ben complet, perquè repassarem les notícies més destacades. Tindrem avui la companyia de la gent de la nostra dansa, tindrem la tertúlia de qui hi ha molta teca, i ens posarem de bon humor amb en Tomàs i la Tomassa. Així que prepareu-vos, apugeu el volum, perquè nosaltres des de la ràdio, el nostre control posa a tope el que és els nostres micròfons i volem que ens deixeu acompanyar-vos durant aquesta propera estona. Doncs bé, ara i aquí comença el vostre magazín. Bon dia, Toni López.
1: Bon dia, Benedet.
0: Bon dia, Mel Ibáñez.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Bon dia, Angie.
3: Bon dia, que m'ha entrat tos.
0: Oi, Marta, oi, quin susto. Doncs bé, comencem i ho fem amb bona cara i ho farem, doncs, amb aquesta versió musical, que és un dels grans himnes de l'estiu, de fa uns quants anys, segurament que tant la Meli com l'Angie diran, oi, sí que és veritat que sí, fent-nos cantar, doncs, des de la dècada passada, un estil musical, un ritme, una lletra que ens la porta Fórmula Quinta, Vacaciones de Verano.
2: Oh, i tant.

Doncs bé, nosaltres cobrim la porta de bat a bat des dels estudis de Ràdio Tordera, des d'aquest estudi de continuïtat, i tot posant-nos en mode de cap de setmana. Atenció, prepareu les ulleres de sol, heu d'anar-los a buscar homologades, i normalment no es fan pagar. Imagineu-vos la platja, imagineu-vos, doncs, en aquest cas, la brisa que ens dona aquest mar, i bé, amb aquest ritme esperem que hem entrat en bon peu ja en aquest magazín. Ara i aquí, 7 minuts per damunt de les 11.

0: Doncs bé, doncs hem de dir que a vegades les compres també deixen emprendre després dels productes que consumen a diari, que existeixen denúncies, investigacions i auditories, assenyalen contaminació plàstica, residus textils, desforestació i explotació de recursos. No es tracta de consumir en culpa, sinó informar-nos, qüestionar i triar amb més consciència. Hi ha empreses que doncs, ens han sorprès i en aquest cas doncs, nosaltres no direm en aquest cas els noms, però sí que hem de tenir en compte de què està fet el producte que ens emportem a casa nostra. Doncs a mi també parlem amb urgència dels agricultors espanyols que estan destruint les seves cebes mentre els supermercats importants de tercers països doncs, agafen i accepten els productes que ens arriben des d'allà.
1: Me están obligando a hacer lo mismo en todo el campo. Para que me den menos de la mitad de lo que cuesta de criar, para eso las dejo perder y venir y triturarlas y ya está. Lo peor es que pagas casi 2 y 3 euros en el supermercado y a mí y a otros agricultores no nos dan nada. Prefieren traerla de Perú, Chile, Sudáfrica y todo porque es más rentable para las grandes superficies y les importa una mierda la agricultura española. Me he puesto en contacto con una plataforma que quiere darme un precio justo. El problema es que hay tantos como yo que no sabemos si los venderemos todos. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú a quién prefieres comprar? ¿Quieres apoyar un sistema injusto o prefieres comprar los productos de nuestros agricultores españoles? Si decides apoyar la agricultura española, comenta EAP aquí abajo.
0: Doncs bé, sí que es posen una guia per poder doncs, donar recolzament a aquests agricultors. En aquest cas, aquest es parlava de les cebes, però bé, tu aquí que hem vist d'agricultors que han destrossat les seves tomaqueres i que han destrossat uns altres productes donat doncs, el maltracte que reben per part de les grans superfícies d'aquí a Espanya. Pedro Sánchez va tardar 3 dies en parlar directament amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, després que aquest intentés advertir-lo de que havia moviments inusuals a la frontera amb Marroc. Des del 16 de juliol fins al 31, el govern saudí havia traslladat alertes a almenys 5 ministeris, el d'Interior, el d'Exteriors, els de Defensa, el de Joventut, Infància i Política Territorial, a més de la de la Presidència, davant l'increment progressiu i anormal de les entrades irregulars. 2 setmanes abans ja hi havia un moviment no ordinari, explicant les fonts de l'executiu de Ceuta que van començar per 50, van seguir 150 i van arribar al 1000. Doncs bé, un altre tema que nosaltres també volem comentar en el dia d'avui, un vídeo que s'ha convertit en tendència per matar, per enviar més que tot, doncs, una punxada al contingut que consumim a diari a internet. Després de treure allà unes ampolles del fons marí en 2 minuts, és un missatge en directe. Utilitzar l'abast de les xarxes socials per promoure accions útils i no certes en solitari i detencions buides. Escoltem què ens diu aquest noi.
2: Vamos a hacer algo, mira. Todo esto estaba aquí abajo, ¿no? Vamos a hacer un tren guapo, ¿eh? En lugar de tener a los chavales de 11, 12 años haciendo bailecitos, poniendo caritas delante del teléfono a ver quién pone la cara más de subnormal mientras se fríen el cerebro, vamos a mover un tren que sea ir por las tardes al parque de tu barrio y dejarlo impoluto, ¿eh? Que cuando acabe subas la fotito con toda la basura, todo esto recogido. Y que ser guay signifique el que más recoja, no el que más el canelo haga, no que se peguen en un ring, no que hagan el capullo, no que blasfemen y hagan el ridículo al resto, no. Que hagan algo por este mundo. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que todo esto pertenece a este lugar? Y si la respuesta es no, ¿por qué coño está ahí? Bueno, ya está bien, ¿no? Vamos a...
0: Bé, aquesta és la pregunta que també us passo a vosaltres, contertulians. És aquest jove que està recollint doncs, del mar llaunes de Coca-Cola, està recollint llaunes de tota classe de productes per beure, a més que draps, que a més que, bueno, itc. Què te sembla, Angie?
3: Molt malament. Que sembla, perquè jo em sembla que no costa res que puguis anar a la platja. Ara estan prohibint estar a fumar a la platja perquè tota la gent enganxa es diu la borilla, oi?
4: Sí.
3: El fil, o sigui,
5: a la sorra.
3: I a la sorra, I tant costa que tothom portem una bosseta de plàstic, posar-la i anar-la a tirar a la paperera.
4: Sí, inclús amb alguna, que... alguns ajuntaments d'aquí de la costa donen uns conos.
0: Ah, sí, està bé, no? Sí.
4: A Blanes jo recordo que els havien donat quan jo estava treballant.
0: Ah,
4: uns conos per posar la borilla, la posaven allà així clavada, i podien posar la borilla allà i després tirar-la a la basura.
3: Però tan incívics però, som.
4: Va, falta fer-ho.
3: Tan incívics.
4: Tinc de ganes de fer-ho.
3: Per favor.
5: Home, però... alguns són incívics perquè no és el seu país.
3: Bueno, jo crec que els d'aquí...
4: No, però, Toni, no, jo crec que no, perquè els d'aquests sí, que tu dius tenen ja una educació bastant més
3: sí,
4: alta.
3: Sí,
5: però quan venen i comencen...
4: Bueno, quan veuen i tal, quan veuen ja és una altra història.
0: Bueno, això sí.
4: Quan veuen ja és una altra història, però per mena ells no ho són. No solen ser-ho.
3: És que és una llàstima.
0: Bé, parlem d'aquesta inversió doncs, a les carreteres que cau un 97% mentre augmenten les crítiques pel seu estat. El Ministeri de Transports dirigit per Òscar Puente hauria reduït la inversió en carreteres amb un 97%, com deien, durant el primer semestre en un context marcat per les queixes pel deteriorament del ferm, els forats i els problemes de la red ferroviària. A més, les dades reflecteixen una caiguda d'un 21% a la inversió d'Adif i un descens d'un 24% al Ministeri per la Transició Ecològica, liderat per Sara Aigens, un període en el que també s'han produït incidències que han posat el focus sobre les infraestructures. Doncs bé, així està el pati vist des de dintre.
6: Policia Nacional, y te voy a contar algo que no sale en los telediarios. Hay días que en lugar de estar patrullando las calles, me paso la jornada laboral llevando y trayendo del médico a los detenidos. Y no porque estén enfermos, sino porque no quieren estar en el calabozo. Y según la ley, si lo piden, hay que llevarlos. La policía acaba siendo el taxi de los delincuentes. ¿Y sabes qué pasa cuando llegamos al hospital? Que tienen prioridad. Y el ciudadano que madruga, trabaja y paga los impuestos, tiene que esperar. Este sistema está roto, y no solo por las leyes, sino por quien hay detrás. Por eso escribo sobre psicología, filosofía y valores, porque los que delinquen están tan perdidos como los que gobiernan. Y al final, ¿sabes quién paga la ignorancia del gasto de los dos? El ciudadano, es decir, tú. Soy
0: policía. I bé, doncs, sí que, bueno, aquest trosset que faltava per acabar de posar explica que ell és policia i que, en aquest cas, doncs, des de dintre veu les coses tal com van i de la manera que tenen que actuar, cosa que veiem que aquest, doncs, ens diu realment, la veritat, dita d'entre dintre. Meli, que me voli... Ah, Toni, digue'm.
5: Aquest tio és un feixista. Així de clar t'ho dic.
0: Per què?
5: Per primer, perquè revela coses que no ha de revelar de la seva feina, i segon, perquè això no és així. Jo he anat moltes vegades a urgències i no m'he trobat mai la policia amb un pres.
0: Bueno, perdona, a veure...
5: Estic fart d'escoltar coses feixistes en aquest programa.
0: Respirem, fons. Una pregunta des de la perspectiva d'una infermera. La política en aquest magazín la deixem doncs àmplia,
5: sí, sí.
0: I en aquest cas doncs donem entrada a qualsevol doncs declaració que puguem aportar. Una pregunta des de la perspectiva d'una infermera que doncs ens pregunta diferents temes, diferents coses, i la seva preocupació com a professional sanitària no és política, i ens parla d'aquesta manera.
7: Residentes de Marruecos han saltado la frontera y están deambulando por Ceuta. Y yo me planteo una serie de preguntas que no veo que en ningún medio de comunicación me las respondan. La primera y más importante, ¿quién va a garantizar la seguridad de los ceutíes y sus servicios básicos como sanidad y poder acceder libremente a sus tiendas y a sus farmacias si necesitan medicación? Otra serie de preguntas que me planteo. Estas 70.000 personas que están deambulando por Ceuta, ¿dónde van a mear y cagar? ¿Dónde van a conseguir agua cuando tengan sed? ¿Dónde van a conseguir comida cuando tengan hambre? Cuando vengan con signos de hipotermia después de 5 horas de nadar, ¿quién les va a atender? ¿Con qué medios? Cuando haya reyertas entre ellos, ¿quién va a coserle las heridas que se hagan? ¿Con qué medios? Si hay una ola de calor, ¿dónde se van a refrescar? O si cae un aguacero, ¿dónde se van a guarecer? ¿Dónde van a dormir? ¿Con qué se van a tapar? Ah, ya no se habla de los incendios y de que los hidroaviones de este país no tienen piezas para funcionar. Desde luego, este no es un canal de geopolítica, de esos tienes muchos. Es un canal que habla de los seres humanos, de la vida, de la sanidad, de la salud. ¿Quién va a garantizar la salud de los ceutíes? ¿Quién va a garantizar la higiene? ¿Quién va a garantizar la salud de estas personas? ¿Con qué medios?
0: Una. Doncs bé, aquí hi ha una persona dintre del que és el món de la sanitat i que bé té la preocupació que realment, escoltant-la, sí que te, doncs, te poses en el lloc de l'infermera i que es preocupa, doncs, possiblement per la preocupació que poden tenir les persones que viuen a Ceuta i les persones que han descarregat. Endavant, Toni.
5: Diu que hi ha 70.000 persones de Ceuta, és mentida, van arribar a 60.000, ara hi ha 2.000, dels quals 548 són nens, i el govern ha enviat 27 milions d'euros per la possible alimentació, sanitat, etc etc. O sigui que aquestes opinions són molt esbiaixades.
0: Bé, en aquest cas sí que anem a escoltar, doncs, el toc d'alerta que Vives va trucar, com ja hem comentat, en viva veu a Sánchez tres dies abans d'aquest assetjament, d'aquesta saltada de la frontera a Ceuta. Doncs hem de dir que va trucar per alertar-lo i bé, no es va posar el seu jefe de gabinet i li van restar importància. Escoltem doncs aquest tros de vídeo.
8: Llamó a Sánchez tres días antes de la llegada masiva de inmigrantes para alertarle, pero no se puso y su jefe de gabinete le restó importancia. Según relata Miguel Tellado, Vivas llamó al Palacio de la Moncloa tres días antes para alertar de un riesgo inminente.
9: De lo que se venía encima.
8: Sin embargo, Sánchez no atendió la llamada. Intentó hablar con Sánchez y no se puso al teléfono, señala el secretario general del Partido Popular. Quien respondió fue el jefe del gabinete de la presidencia, Diego Rubio, que trasladó un mensaje de tranquilidad al presidente de Ceuta. Le dijo que no se preocupase. Además, asegura que el gobierno español tenía información de lo que iba a ocurrir y critica que, pese a ello, no actuara.
9: El gobierno, pese a tener información desde el mismo lunes, no hizo nada.
8: El presidente de Ceuta llamó a Sánchez tres días.
0: Doncs bé, aquí són tres dones i la probabilitat d'un gran home, que és Antonio López. Bé, amb aquesta sintonia, doncs vull fer aquesta lectura perquè m'ha cridat molt l'atenció. I el titular és: t'has donat compte que les dones que més cuiden de tots són les que més s'emmalalteixen. Un estudi portat a terme a més de 1.000 dones en diagnòstics autoimmuns va trobar quelcom que no és una casualitat, perquè el 63% d'elles eren la filla més gran o l'única filla d'una família. No perquè l'ordre de naixement fos una malaltia, sinó perquè des de petites van aprendre a créixer massa ràpid, a ocupar-se dels altres abans d'elles mateixes, a silenciar per no incomodar, a suprimir les seves necessitats per seguir sent estimades. I un sistema immune que ha passat tota una vida seguint aquestes instruccions acaba atacant amb un mateix. Perquè el cos parla el que la boca calla. I el que no reparem emocionalment, el cos ho acaba expressant d'una altra manera. Quants anys porta seguint la que aguanta a tots? I quants els està costant aquest temps en el seu cos? Bé, doncs la dona que decideix fer les coses diferent té un poder molt gran, el poder de deixar de carregar amb el que no li correspon, de fer les paus amb la seva història i de començar a escollir-se abans de que el seu cos tingui que demanar-li a crits. No des de la perfecció, des de la responsabilitat, és des de l'amor propi. Això són unes declaracions, un escrit que va fer el doctor Gabor Mate. I acabem amb aquest repàs d'altres notícies. El 12 d'agost, doncs bé, tots s'han de tenir les ulleres preparades. És aquest eclipse total de sol. Sí que hi havia, doncs, un indret que deia que si deies de quin lloc eres, et deien de la població, a on era el lloc que veuries més bé aquest eclipse solar. No sé, a veure si ens anirem al pont o si ens anirem a Sant Pons, on t'anirem. Bé, tu aquí, que és molt interessant perquè també és el pic de les Perseides i sota la lluna nova hi haurà desenes de meteorocs per hora i una alineació de 6 planetes, el Júpiter, el Mercuri, el Mart, l'Urà, el Saturn i el Neptuno, abans de començar a fer-se clar. I bé, doncs, deixem tot això enrere i si hi ha un grup que ha sapigut posar humor, ironia, bon rotllo a la música catalana, és La Trinca, i ho farem amb aquesta versió musical, ja posant els peus, posant el gustet, aquesta festa major. Que

I bé, intentem posar-hi la canya, vinga, canya, dintre el que és aquest magazín d'aquí a Molteteca, que tinc les nostres companyes i el company, doncs, preparats per entrar a la Molteteca, però ho farem amb el que dèiem, ja posant, doncs, la il·lusió amb la nostra festa major, la Trinca.

0: Doncs vinga, a punt estem nosaltres de saludar amb el nostre company Joan González, la persona que es preocupa d'anar mirant doncs, la valoració de les temperatures que han tingut a Tordera i en concret a Marreixac. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem com va anar ahir la temperatura a Marreixac.
1: Mira, la màxima d'ahir va ser de 33 graus, 8 dècimes.
0: Val.
1: Avui la mínima ha sigut de 22 graus, 6 dècimes. Ara estem a 31 graus en 2 dècimes. I humitat, un 58%.
0: Oh, mira, encara ha baixat la humitat, eh? Va bé, això.
1: Sí, sí, però la temperatura de sensació són de 34 graus, 7 dècimes.
0: Oh, també, no, però ahir en teníem més, Joan.
1: Ahir estava... 39, 4.
0: Ah, val, perquè ahir es van quedar tots els d'aquí a l'estudi horroritzats, sí, sí. Ja, eh? Molt bé, Joan.
1: 39, 4, però tenim un 61% d'humitat, teníem ahir.
0: Sí, sí, sí. Vent, com el tenim, el vent?
1: Ahir va bufar a 33,8 km hora.
0: Molt bé, doncs, Joan, fantàstic. Gràcies per la teva informació, però podria fer una pregunta.
1: Mana'm.
0: Et llanço o què?
1: Digues.
0: Aquesta és la pregunta que hem fet participativa a tota l'audiència i aquí als nostres contertulis. Diu, quin és aquell petit moment del dia que et fa feliç sense gastar ni un euro?
1: Té la migdiada?
0: Ah, doncs pues mira, pues està bé, no?
2: Sí, està bé, sí.
0: Molt bé. Doncs vinga, Joan, moltes gràcies per participar. T'apuntem també en el grup de les persones que fem aquest sorteig de curs de la setmana de la gent que ha participat. Doncs fins demà, no. Joan. Adéu, una abraçada.
1: Fins demà,
0: que tingueu bon dia. Toni López, vinga, va, què? Què dius amb això?
3: No, res, està bé.
0: No, què dius amb això? Quin és aquest petit moment del dia que fa feliç sense gastar ni un euro?
3: Tinc una, a la meva habitació una diana de la Sílvia Urriols i li tiro darts i quan encerto l'ull dic, ostres, que bé, gratuït i bé.
0: Però tu sempre estàs amb la política, no? Això és una miqueta depriment, no?
3: I tu també.
0: Jo no. Nelly.
4: Jo el que passa és que prèviament ja he gastat l'euro, diguem-ne. Llavors, quan me sento i estic així estiradeta, ja sí. Després de la migdiada...
0: Després de la migdiada, imagina't, eh?
4: Agafo un geladet i llavors dius... aquesta felicitat. Quina sort. No me la pot treure.
0: Bé, persona, el gelat ja val cèntims, eh?
4: Però jo t'he dit, prèviament ja m'he gastat els
0: diners. Val. Molt bé.
5: Clar, verdaderament, no és que ens copiem ara en el Joan, oi? Es diu el del...
0: Sí.
4: Sí.
5: Però és que és veritat. Un cop has dinat, has recollit la miqueta de la cuina, perquè a vegades diu l'Antonio, nena, deixa-ho per després. Dic, no, que després em fa més mandra.
0: Sí, és veritat.
5: Jo dinar, pum, recullo, i quan me sento al sofà...
0: I pots dormir...
5: Jo sí, a mi doncs els 20 minuts, 20, però no molt, eh?
4: Sí. Ai, aquest moment és important.
0: Jo me'n fa
4: una
0: ràbia.
4: A mi el que passa és que quan estic recollint la cuina, sí. Perdona que t'has deixat. No. Escolta, que tinc una que m'apreta, que és curiós, sí. La meva cosa.
0: Ai, pobreta.
4: Afanyar-me perquè jo me'n vaig al sofà,
0: sí.
4: M'estiro i ella es posa allà.
0: Ah, val, ella també fa la migdiada.
4: I me diu, m'està premiat perquè jo espavili per anar cap allà.
5: Té més ganes ella que tu.
0: Ah, pobreta, que maca.
4: I em fa gràcia perquè penso, mira-la, aquesta punyetera també té el moment de felicitat.
5: Aquest ratet no te gastes ni un
0: doncs,
5: duro.
0: Vinga, ja són dos quarts de 12, arriba aquest moment tan esperat de molta gent doncs, de la setmana que li agrada doncs, aquesta manera doncs, que estem, perquè estem i ens sentim bé. Aquest és el moment que no costa ni un euro i que aleshores disfrutem tots al mateix temps. Són obrir la porta a aquestes companyes i companys que hi ha molta teca. És un espai que mai ens falta una bona conversa, alguna rialla, alguna opinió i de tant en tant alguna estirada d'orelles amb molt d'efecte o algú posat al racó de pensar. Anem amb una petita pausa, tornem de seguida.
6: Ara i aquí, Destiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
7: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
10: No, primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, per avui tenim una petita, petita, petita novetat. La nostra estimada Antònia no ens podrà acompanyar. Ve-t'ho aquí. Nosaltres ens la imaginem gaudir doncs, d'un merescut descans, potser assegut a sota l'ombra d'un pi, amb un bon llibre a les mans, un ventet agradable i el telèfon ben silenciat. Ei, Antònia, perquè ningú li espatlli les vacances. O potser està fent allò que tots diuen que farem algun dia, no mirar el rellotge, esmorzar sense presses i deixar que el temps passi tranquil·lament. Sigui com sigui, li enviem una abraçada, Antònia, ben forta, i esperem tenir-la ben aviat de nou amb nosaltres, perquè les seves reflexions, juntament amb la nostra gran Angie, el seu sentit de l'humor i la seva manera de veure la vida, sempre ens dona molts bons jocs. Mentrestant, l'espai continua. L'Angie començarà, doncs, el primer tema. Anys, vinga, va, ens hi posem.
1: Pues bueno, avui us vull parlar, perquè és el que porta la revista d'aquesta setmana, que, bueno, ara com la Thyssen està aquí a Sant Feliu de Guíxols, pues el que anem, està bastant recuperada per el que estan dient de la seva pneumonia. De moment no s'ha vist cap foto d'ella, però la que estan gaudint del matemoi és les filles. I ara us parlo avui d'ella perquè posa Carmen Thyssen, la gran heredera de la bellesa de su madre.
0: Apa, aquí.
1: Però escolteu una cosa, però si aquestes noies han sigut de vientre d'alquiler, que anys enrere van fer veure que és veritat que la segona... Encara la Carmen, no t'he dit que no s'assembla una miqueta a la Thyssen, quan, bueno, o la Carmen Cervera,
2: també, no?
1: Quan era. Però és que l'altra germana... s'assembla molt en els seus...
0: Escolta'm, es veuen molt iguals d'edat, no? Mm.
1: Clar, són bessones.
0: Ah, sí. Coi, bueno, ja no me'n recordava de tot això.
1: Se'n recordeu que va haver-hi una periodista, la Nieves Herrero, va voler... no, va fer un llibre i diu que quan va... amb ella, amb la Carmen Thyssen. Quan va arribar de dir, digue'm, per favor, qui són els pares, perquè, clar, són de ventre de lloguer, i aquí
2: això és una intimitat,
1: és una intimitat.
2: Home, és una intimitat que jo no lo diria tampoc.
1: Jo ho respeto.
0: Però, sí, però hi ha molta gent que ho busca molt, això, eh?
2: Bueno, vale, però és una cosa que si jo ho faig per mi mateixa, no hi aniré pas preguntant de
1: ja,
2: qui ha sigut.
1: Però, escolta'm,
3: però els fills tenen dret a saber-ho, eh?
2: Sí. Bueno, els fills sí, però la gent...
1: Clar, els fills ho sabran.
2: Els fills, però, com vulguin saber-ho, demanaran.
1: Van córrer rumors, que ara hi ha uns altres que jo ho trobo també més normal i més lògic, van córrer rumors... que va ser el Borges, sí, que a partir... supuestamente, jo dic supuestamente, eh? Llavors jo ara me pregunto, quan surt això, que ha heredat la bellesa de la seva mare, doncs, bueno, claro.
3: Clar.
1: I llavors la meva pregunta és,
2: així, eh?
1: No podria ser que el pare verdader, que va ser el Manuel Sierra, el pare biològic d'ell, també participés
2: en el fet...
1: Llavors jo ho trobaria millor.
0: Ah, val.
1: Jo ho trobaria millor.
0: Podria
1: perquè aquí,
0: ser,
1: en aquesta foto, en la revista que jo he comprat, la segona, que se diu Sabina, que és la que surt menys,
2: sí,
1: és idèntic en el Borges. Mm. Però té la mateixa cara així allargadeta?
0: Sí.
1: S'assembla moltíssim.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues estan aquí, bueno, pues estan per Sant Feliu de Guíxols disfrutant
2: de la Costa Brava, com és normal que ho facin.
1: Amb tots els seus amics i tot... I suposo que la Carmen Thyssen tindrà un disgust molt fort perquè acaba de sortir la notícia que, segons un periodista altaveu d'Andorra, l'estan buscant el seu fill perquè té una deuta de 500 milions o 50.000 milions.
0: Dius,
1: una borrada de milions.
0: El seu fill té la marinera,
1: sí.
0: No? Com
1: sí.
0: Pot ser això, eh?
1: Però escolta, em va parlar... Jo l'altre dia vaig sentir a la periodista la Yagüe, que aquesta és molt amiga, i està dient que com ha arribat aquest noi a tindre que demanar tantíssims diners en un banc d'Andorra, quan ell té molts diners.
0: Bueno, això supostament té també Angie, eh?
1: Sí,
0: mira, no
1: diu que s'ha comprat un terreny de 10.000 metres quadrats que ja li ha costat 50 milions, em sembla. Que
2: ja on l'ha comprat, el terreny
1: una parcel·la de 10.000.
2: Eh? On te l'ha comprat, que sigui tancat?
1: A la finca a Madrid, a la Flaca, em sembla que se diu, la Flaca.
2: Allà per on s'ha cremat. Estan tot fent mig una Madrid, casa... que s'ha cremat per allà, als gossos d'aquells. Podria ser que li...
0: Ja l'he estocat a la loteria, això també,
1: És que ha sortit ja pel Facebook i tot això que l'està...
3: Sí, amb aquella cançó que diu, per un beso de la Flaca yo daría lo que fuera.
1: Sí.
3: Per un beso.
0: És que se te la diu que ha de ploure, eh?
3: Sí, sí.
2: Jo crec... Menos mal.
0: Pots continuar cantant. Antoni.
2: Canta, Toni, sí, sí. Canta. Que el que canta se mal espanta.
0: Sí, ara.
1: Jo crec que la Carmentissa estarà disgustada que hagi sortit això a la llum.
2: Home, evidentment que
1: em
2: sí.
1: Em sembla que continua havent-hi mal rotllo.
0: Perquè la mare, sembla... la mare i ell, no?
1: La mare i ell, perquè és clar, ho posa tot a les revistes, tantes, si surt poques, perquè és veritat que no sortia molt la Thyssen amb les revistes, surt quan té que fer alguna
2: cosa. Esporàdicament, explica... i a vegades sempre també és relacionat amb el Museu de Madrid i amb aquest d'aquí.
3: Per la gent jove que ens escolta i no coneix la història, que una persona avui en dia pot tenir 26 anys i no saber res dels principis de la Thyssen va ser una de les reines del Destape.
1: Sí.
2: I va ser... ara encara les has deixat més malament. Sí. Perquè
0: ens ha deixat destapades, ja.
2: Va ser
1: la Miss.
2: Els ha posat la mel als llavis.
1: Va ser la Miss i ha tingut... Bueno, la vida li va anar bé, se va enamorar del...
3: Sí, sí, però primer va passar unes quantes pel·lícules fent de guarreta.
0: Ai, Toni, per Toni, favor, a veure...
2: Toni, avui estàs molt desapal.
0: Què vols dir de guarreta? Home, devia fer el paper que devia ser una noia normal, no?
3: Anava despullit nuda per tota la pel·lícula.
0: Bé, tu que te'n recordes
2: molt
0: tant,
2: normal,
0: no?
2: Molt normal, perquè estava rodada a l'estiu i la noia anava destapada per al pis. No? Eh que sí?
3: Sí.
1: Aviam, però no devien sortir, perquè anys enrere aquestes pel·lícules no sortien.
3: Sí,
1: ja no l'he vist en el Destape, perquè una de les que va ser del Destape...
2: La otra...

0: i la noia pot estar ofesa per la resta de la vida, perquè és que és veritat, pues
1: sí,
0: és molt,
1: sí,
0: fort,
1: és per estar-lo,
0: no?
1: La veritat és que sí.
0: Llavors aquí l'únic que s'està dient que la que li portarà el dia que ella falti tot el negoci de tots els de
1: gran,
0: tot això,
1: la
0: és la Carme, sí. Aquesta noia ja... que ja està estudiant per tot això, li agrada molt perquè ja la seva mare l'ha encarrilat,
1: ja l'ha anat introduint,
2: i l'altra germana ho accepta, això?
0: Sí,
1: perquè l'altra no, potser no és tan allò,
0: no,
1: potser
0: és
1: depèn
0: més, no, perquè no és de quadros, és més de
1: ella, que li agrada fer altra cosa,
0: i esclar, diferent. Aquí a lo que anem, poder el fill sembla
1: se sentirà
0: que afortunadament
1: molt...
0: s'ha acabat això de dir això és feina per home i no per dona,
2: sí,
0: no,
2: no?
0: Que les senyores,
2: ja
0: afortunadament les noies, sí, sí, afortunadament poden portar una empresa i poden ser tan llestes o més que els homes.
1: Evidentment. I si la mare ha decidit que
3: llestes,
1: sigui així,
3: llestes sí, sempre algo, han sigut les dones més llestes
1: algo,
3: que els homes.
1: Si la mare ha decidit això, per algo serà. Que sigui ella, que no el fill.
2: Sí. Mira, canviem de tema,
0: Angie. I, bueno, ja t'he dit, suposo que estarà dolguda perquè ha sortit a la llum tot això del seu fill, que no... Ja t'he dit, l'Eugènia aquesta, la periodista aquesta, es va quedar de pedra, diu, és que no té, de quadros. Diu, és que no té necessitat, si aquest noi, només amb les cases que té de lloguer i tot,
2: mare
0: treu
2: meva
0: uns diners brutals.
1: Dels quadres d'aquí...
3: Dels quadres de la Thyssen.
0: De la Thyssen, claro.
3: Es va quedar de quadros de la Thyssen.
0: Sí. Bueno, avui us tinc que parlar de la reina.
1: Ah, sí, oh,
2: però que guapa, no?
0: Mireu de la reina, mireu
1: veure,
0: com està.
1: Últimament està la tia, diguem-ne, buena, eh? Es pot dir
0: aviam,
1: així,
0: està primeta,
1: eh?
0: Però...
3: Jo prefereixo a la
1: si
3: princesa.
1: Sembla model.
3: A la princesa.
2: Està molt maca, eh?
0: Està sí, maca. Aviam, sí, sí, estat a la...
1: Tu a la filla, no? Evidentment.
3: Sí, jo a la Leonor.
1: A la Leonor, sí, està la molt Leonor, maca, també, eh? Està guapíssima.
2: La Leonor, a veure, és la
3: filla
2: de la
3: reina.
2: La cara és la molt maca, eh?
3: La princesa d'Astúries.
1: Se sembla una mica la Mercè.
0: Està molt guapa, eh?
3: Princesa d'Astúries i de Girona.
0: I semblava i Girona, que la petita li tenia que ser més
2: sí,
0: maca que
2: sí,
0: la petita.
2: Pues
0: no, i ara no, eh?
1: No, ara està,
0: està guapíssima.
2: De totes maneres, sí que aquesta, la reina, la doncs porta sempre el cabell o més curt o molt llarg. Ara aquí mateix porta una melena que sí, sembla que l'hagi crescut de cop. No sé què hi ha aquesta,
0: no,
2: aquesta fórmula,
0: llarg,
2: no?
0: Porta, eh? Porta el cabell llarg. El que la gent s'ha quedat paradíssima de lo que està musculada de braços.
2: Home, que...
1: És cada dia de fer gimnàs.
0: Cada dia, ja ho posa.
1: Seu ja entrenador
0: posa. Toni,
1: un entrenador personal.
0: Porta un vestit super
1: preciós, m'encanta.
0: Porta un vestit sí, sí, sexy, sexy.
2: Molt. Bé, potser jo te tinc que dir que és una de les primeres vegades que la veig amb un vestit maca i adequat.
3: A Javier Bardem.
0: Està amb sí, Javier Bardem perquè ella va estar en la clausura de l'Atlàntida de Mallorca. Un fin fest ella amb el seu look i tot, perquè ella es veu que li agrada molt el que són les pel·lícules.
2: Ah.
0: I es veu que ha anat a entregar com un premi o alguna cosa aquí. I bueno, està aquí amb el Bardem, però que va tindre un èxit, per lo que diu aquí la revista, per lo sexy que es veu. Han agafat ja les vacances, està a Mallorca, de moment, però que se n'aniran.
1: Aquest any jo he vist fotos de la iaia, diguem-ne.
0: Sí, sí.
1: Potser una mica més...
0: I sabeu què ha dit el rei emèrit?
1: No.
0: En el seu fill que, i a les seves filles, que per favor cuidin de la iaia.
1: I han fet cas.
2: Va ser que no m'ho crec.
1: Han fet cas, perquè sí, anaven les netes amb la iaia,
0: sí,
1: i inclús
0: sí,
1: Letícia.
0: Sí.
1: Vaig notar que hi havia més caliu.
0: Sí.
1: Sí. Vaig pensar, bueno, mira,
0: sí,
1: ja millor.
0: El rei emèrit haurà dit, jo he fet el que he fet, però no deixa que és la mare dels meus fills i vull que la cuidin bé i que la tratin bé per la senzilla raó que és el primer any que la reina emèrita...
1: Ja,
0: exacte.
1: Ja.
0: La reina emèrita torna a Mallorca i sabeu que era... germana i superamiga de la seva germana Irene, que fa poquet que la va deixar,
3: sí,
0: i perquè no la trobi a faltar ha tingut
2: la
0: aquest detall
2: ja,
0: el rei emèrit de que cuidin de la mare.
2: Bueno, ha quedat bé, ha quedat
1: ja
2: bé.
1: Que ell,
2: això,
1: ja
2: ha
1: que ell no l'ha fet mai, almenys que ho facin els altres, no?
2: Ell no... encarrega feina,
1: ell diu, mira, feu-lo vosaltres perquè jo no ho faré pas.
0: No, perquè ja la reina... Ja
1: tampoc no vol, i menys mal, que
0: claro,
1: ja està farta de portar,
0: ja,
1: de portar allò que portava sempre al cap, pobreta.
2: Pobre dona. Va, canviem.
0: Bueno, el que tenim molt content és el Fernando Alonso, que sabeu que ha sigut per primera vegada pare, i s'emporta el seu nen en el treball.
2: Bueno, ai, senyores.
0: Bueno, a la carrera.
1: Porta,
0: a la carrera. Bueno, aquí
1: sí,
0: el porta agafadet, que es veu moníssim.
2: Ai, sí.
0: El nen
1: a veure,
0: es veu...
1: no el veig. Angie,
0: sí, el té d'esquena, no vol que surti de careta.
1: Oh, no, la cara no la mostra,
0: té...
1: no.
0: Però ai, diu que és de l'etapa més feliç de la seva vida.
1: Evidentment.
3: Clar.
0: Amb el seu fillet.
2: Aquest home vols dir que està gaire en el puntal important de...

0: sembla les carreres.
1: Que ara no, ara ja
2: no, està en Aston Martin.
3: Ja no, no, els cotxes no li van.
2: Els cotxes no li van.
0: No li funciona.
2: Però és, un bon, però és un bon pilot i els pilots de Fórmula 1 cobren entre 10 i 20 milions d'euros.
1: És que ja, ell tindrà... per cada carrera?
2: No, per, per tota la temporada.
1: Ah, bueno, val, però escolta, Déu-n'hi-do, no?
2: Déu-n'hi-do, 10
3: o 20 milions. És que ell ja ha fet molts milions abans, eh? Vull dir, ell no necessita...
2: I m'agradaria saber on resideix.
4: Això, Mònaco, potser, també?
3: Perquè molt sovint se'n van cap a Mònaco, eh?
2: No sé si a Dubai o...
1: Bueno, menys mal que algú té la reserva de no explicar masses coses, perquè masses coses que se saben, eh?
0: Bueno, la parella que ara està amb ell, perquè n'ha tingut bastantes, eh, el Fernando Alonso.
3: Sí, sí, sí, ha sigut un picaflor, també.
1: Sí,
3: però ell no tenia cap problema, perquè estava solet.
0: No tenia cap problema.
1: És guapo, eh?
3: Bueno, no està pas malament.
0: A mi
3: no és pas el meu... Però sí, bueno,
0: està bé. La noia que ja té tres fills, eh?
3: Ella?
0: Ella?
3: Ah, és dir, que ella ja...
0: Sí.
3: No divorciada.
1: Sí, estava... Quina feinada, Déu meu.
0: Amb el futbolista.
3: Sí, tu, amb la feinada, aquesta noia.
2: Tu, aquesta noia no li haurà ni netejat el cul als nens.
0: Mira, bueno, aquesta noia és periodista d'esport, i quan es va posar d'esport amb el que són les carreres...
3: Va conèixer-la amb ell.
0: Va conèixer amb ell, ja no anava bé amb el seu matrimoni, que si no recordo malament és el Marc... És futbolista, el Marc... Marc
2: Bartra.
0: Sí.
3: Ah!
2: El del,
3: sí?
2: Sí, del Betty, Manque Pierce.
3: Però el Bartra havia estat aquí al Barça, no?
2: El Bartra va estar aquí al Barça.
3: Recordo d'ell.
1: Molt bé, Nelly,
3: sí,
1: molt bé.
3: Molt bé.
0: Sí. Té tres fills.
2: Que el cel estigui,
0: petits, eh?
2: Que el cel estigui Tito Vilanova...
0: Ai,
2: el va clitxar dient que havia comès dues errades contra el Bayern de Múnich que va costar dos gols i ja no el va tornar a posar i aquí va passar el Betis i del Betis no sé si encara hi és el Betis o no.
3: Pues viva el Betis, manca pierda. Se sol dir això. A mi m'agrada
1: el Betis. Nelly, el teu favorit, molt bé, molt bé. Escolta-me, molt bé.
3: Són coses que s'aprenen. No és perquè...
1: Bueno, és perquè també vist tenir algú aficionat al futbol, eh?
3: No és perquè sentia el meu germà.
1: Ah, val.
3: No, me refereixo que al meu germà li agradava molt el Betis.
0: Sí, sí. Bueno, donarem una petita pinzellada. No li estan anant gens bé, gens bé a la Pantoja, Isabel Pantoja.
1: Pobreta.
0: Ha perdut els dos plates contra Hacienda. Ja deu més de 700.000 euros, jo no sé com arriba aquesta dona així, ha perdut tot, ha perdut la casa que tant estimava el
1: jo
0: seu
1: no
0: marit.
1: Jo no m'ho crec, jo tot això no m'ho crec que bueno, perdi, perquè és que
0: pues
1: no...
0: Doncs tu creus que li interessa aquesta noia, aquesta, bueno, és noia, no? Que ha fet 70 anys el dia del Mossant.
3: És que, a més, la fama que té actualment aquesta dona sempre és del mateix, dels diners que deu, que li treuen, que li rou... Vull dir,
1: però cada concert de cobrar un pastó,
2: el mariner de Luce se'ls han portat.
1: No, home, no, sí, pobret.
0: Sí. Sí, aviam, està cuidant del seu fill, ha fet un petit escrit donant les gràcies, perquè ara va ser el seu cumpleaños, el dia 2, donant les gràcies a tots els seus fans i a totes les persones que se l'estimen, que són elles les que fa per viure, diu, vosaltres sou les que em feu viure i està aquí dreta.
3: Perquè són les que paguen les entrades dels
0: concerts. Però paga, que Hacienda somos todos. I que, bueno, no fa molt comentari del seu fill, del problema que té, perquè el seu fill, aquest segon ictus, li ha afectat bastant el cantó esquerre.
1: Ai, pobre.
0: Es veu que... I mira el que diu una doctora, que quan ja se passen dos, pot vindre un tercer... Ictus, ojalà,
3: aquest,
0: que és jove, que té 42 anys,
1: no,
0: em sembla.
1: Que és, encara està molt donat a les drogues o què?
3: No, però
1: no
3: ja,
1: se sap gaire gran cosa,
3: com
1: no?
3: Com va abusar molt en el seu moment. Doncs això passa factura, després.
2: Clar, que potser té tendència, però si no hagués abusat tant de la cocaïna,
3: clar,
2: igual
3: clar.
2: Li haguessin entrat els ictus en 70 o 80 anys.
0: Però també està amb el cor. És que és molt jove per tindre tantes petites cosetes d'importància.
2: Això, la cocaïna al cor la fa fatal.
1: Bé, són 50 minuts que passen de les 11. Posem una miqueta un tret musical per respirar una mica, que fem aire i ens hi tornem a posar de seguida.
2: Oh, aquesta sí m'agrada.
1: Que hem de repassar més coses amb l'Àngel i anirem a les frases de la nostra Melis.

0: Doncs bé, nosaltres, l'equip de Molta Teca... Va, canta, canta.
1: Sí que plourà, que plourà.
0: Sí. Escolta'm, a veure, jo he estat totes pensant tota la setmana a veure el que hem d'explicar l'Angi barrera de tots els periodistes aquells, els de les fotos, per veure quina notícia doncs hem de posar a l'aire. I, bueno, bé, que anem enfeinadíssims, eh? Sí.
2: Molt.
0: Quin cansament, no? Vinga, Angi, anem a repassar més coses,
2: bueno, pues,
0: pobreta.
2: Si us en recordeu, qui és l'Enrique Ponce, que es va deixar...
3: Sí, torero.
2: El torero. Sí. Ara està d'apoderat, vull dir bé, no?
1: D'apoderado?
2: Sí, sí. Sabeu que es va enamorar d'una noia que li porta 25 anys? Doncs, oh. Pues, bueno, corren rumors de que la parella...
1: S'acabó l'amor?
2: S'ha acabat l'amor...
1: També.
2: I, bueno, posen això, que no se'ls veu junts, ella està disfrutant amb les seves amigues, és que és una noia de 25 anys, i ell té 52.
0: Bueno, aviam, a veure.
1: A veure,
2: són 27 anys.
1: Però pensa que
3: Enrique Ponce té 2 o 3 rabos.
0: De què?
2: Per matar els toros.
3: Per matar els toros.
0: Ai, Toni, de veritat, avui estàs fatal, eh?
3: Diu, l'orella i el rabo.
2: Tu creus amb els pensaments.
1: Estem en horari de què?
0: Sí, l'horari fet mal.
3: No passa res, els toreros s'ha d'explicar.
0: Tallen la cua.
3: No, li tallen a les orelles primer, sí, i si segueix el públic demanant, li tallen la cua.
2: Sí.
3: El rabo. El toro tiene rabo.
0: No, el toro tiene cua.
1: Cua i rabo, el mateix.
2: La cua és en català i rabo és en castellà.
0: Ai, que bastiere.
1: Estem una mica idos, eh?
0: Angi.
2: Bueno, això suposo que sortirà a la llum, si és veritat que aquesta parella han trencat. El que sí que li he demanat a la seva ex, que es veu que quan vas bé de diners, pues tenen dues filles de la seva dona, però és que li estava donant, li estava passant per les filles una borrada de diners... Ara no deu torejar, perquè jo no el sento...
0: Quina edat tenen, perdona, les filles?
2: Home, les nenes ja deuen tindre els seus 16 i 18 anys.
1: Perquè ella va tenir els 18 anys i para, ja no pagues més.
3: No. Oh, sí. Jo tinc entès que es paga més.
2: Sí.
0: Fins més grans?
2: Fins als 20 i pico d'anys.
3: Sí.
2: Sí. L'únic que ell...
3: Si té alguna discapacitat, se n'ha fet càrrec.
2: Bueno, però no tenen, són maques, estan bé, gràcies a Déu. L'únic que jo trobo que és abusiu perquè aquest xicot hagi guanyat molts diners, que se fixin que té una cartera molt plena i que li passi les dues filles una borrada de diners que no s'ho mengen amb tot el mes. Ara les coses no li van prou bé, hi ha una miqueta de pique amb la seva ex, perquè li està dient... Tinc que anar a dir que en lloc de ser 2 xifres i 3 zeros, no siguin 2 xifres i 3 zeros, perquè són molts diners per cada una.
3: Clar.
2: I això tenim que ser conscients.
1: Bueno, això,
3: sí.
2: Perquè, escolta, quan se separen, només les té que mantenir el pare. Suposo que serà per la mare i pel pare, no?
1: Evidentment, suposo
2: si el pare els hi passa.
1: Bueno,
3: si la mare no treballava. Exacte. Havia
2: sí, però la mare està també ben col·locada, que també té negoci.
1: Sí, que t'ha de pagar ella. Contribuir, millor dir.
2: Contribuir.
1: T'ha de contribuir.
2: I, bueno, també ja veurem. De moment ha sortit aquesta notícia de que sembla... que això no vol dir que estiguin separats, perquè quan ja veuen una parelleta que ella està unes quantes amigues, amb lo moderna que està avui dia la vida, que les parelles se'n poden anar, jo me'n vaig ara 15 dies amb les meves amigues i tu estigues amb el noi aquest que l'estàs ensenyant a torejar i d'aquí 15 dies es tornarem a trobar.
3: I al final acaben sortint banyes, no se sap per on.
1: Home, és que a més ell està ensenyant.
0: Bé, falten uns quants minuts i tenim el moment ara, mentre estan l'Angi buscant la notícia impactant abans d'acabar, la Meli serà aquestes frases que ens fan rumiar un moment i després ja mostra.
1: Sí.
0: Però quina veritat, no?
1: A vegades són de veritat i a vegades són de cachondeo. Anem al rotllo. ¿De qué es tu loción?
2: ¿De la banda?
1: ¿En serio? ¿Hueles a borracho? Lo que pasa es que la banda está borracha.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Ai, Meli, per favor.
0: Endavant.
1: No pot. Vale, sí. Este ya es más... Pero aquella es buena, ¿eh? Yo también me acabo de enterar de que los pantalones se llaman así porque van desde la...
0: ¿Desde el rabo? Bueno, va. Meli, aquí porta
1: desde
0: rabo.
1: Desde la par... A talones.
0: Ara ho arreglar, perquè em porta rabo.
1: El Davos, el Toni, que ho deia. El dia que se sepa quantes persones con apellido Díaz hay en el mundo...
0: Ai, Meli, avui ens has portat molt potentes, eh?
1: Tendremos los 10 contados.
0: Tendremos que, mare?
3: Los 10 contados.
1: Avui, totalment...
0: Ai... Martí, posa el que tenim aquí a la Meli, ara es que haurà de recuperar i serà l'últim. Vinga, escoltem aquest.
4: El chiste bueno del día. Dice, Juan Anselmo, te veo mala cara. Dice, es que vengo de las pruebas médicas y me ha dicho el médico que me falta una enzima. Dice, claro, como a todos.
1: Que també.
3: Ai, mira, si volíem arreglar la cosa, en què van posar pitjor.
1: Sí, vale, el 95% de los calcetines no tiene pareja y no andan por ahí llorando. A ver, es que es veritat. Están por ahí en los rincones llorando. ¿Dónde está mi calcetín? ¿Por qué miran hacia arriba las focas?
0: Ai, Meli, buita la Marina. Ja ho ha escrit tot això? Així és en pujada, així és en la lletra, no sabeu allò que va des de baix.
1: ¿Por qué miran hacia arriba las focas?
0: ¿Las qué?
3: Las focas,
0: sí.
3: Miran hacia arriba.
1: Porque allí están los focos.
0: Molt bona, aquesta també, molt bona, molt bona. Vinga, acabem, Angie.
2: Mira, doncs jo vaig a dir el primer d'aquesta. Aquí diuen famosos que se declaren així l'amor, que estan feliços. I vaig a dir què, perquè jo no el sabia i m'ha fet molta gràcia. El Cucurella i la Clàudia, mira el que diu. Després de saber que els pingüinos tenen la parella per tota la vida... Ho sabia jo, això?
1: Sí, és veritat.
2: Ho sabia? Jo no. No ho havia llegit mai. I m'ha agradat molt. Que estan tan feliços, aviam, sabeu que tenen un nen dels tres fills que tenen, amb la seva parella, n'hi ha un que és
3: autista.
1: Autista.
2: Però bueno, però que està tot molt adelantat i miqueta en miqueta...
3: Sí, cada cop n'hi ha millorant. Sí, sí.
2: Els famosos que expliquen el seu amor a Cuatro Vientos. Sabeu qui es casa?
0: No sé, a veure.
2: Sí. Coneixeu aquesta periodista, la Sandra Berneda?
3: Mm. Sí.
2: La Sandra Berneda ja ha anunciat
3: es noia,
2: que es casa amb la italiana, aquesta noia és de parelles de noia, i que diuen que donaran el millor sí de la seva vida, encara no han dit quan.
0: Oh, que maco,
1: però
0: que
1: no. Porten... Però un, no ho han dit?
2: No, no ho han dit. El que sí que ara fan... ens donen... o sigui, que sapiguem que es casen, que porten 4 anys de parella, que estan super... Dir el millor sí de la seva vida.
0: Oh, que
1: home,
0: maco,
1: parelles ho és veritat. No? Parelles és aquest.
2: Sí. El moment. I també diré un altre, si em dóna temps, el Jesús Vázquez i el Roberto, que porten molts anys, i que jo no ho sabia, el Jesús Vázquez ha sortit també, que estava molt enganxat amb l'alcohol, eh?
0: Apa!
2: L'ha deixat, sí. No ho sabia. No ho sabia. No em dóna temps a explicar. Ell mateix va dir que estava supercontent, que la seva parella, bueno, el seu marit, perquè estan casats, ha tingut molta paciència. És que no semblava, el Jesús Vázquez.
3: Però està molt de temps sense sortir de televisió.
2: Aviam, es veu que ha estat molt amb l'alcohol i que està superfeliç d'haver-lo deixat. I que li dona les gràcies al seu marit per haver tingut tanta paciència.
0: La companyia fa molt. Bé, companys, aquí arribem. La molta teca aquí s'acaba. Tots hem donat molt de sí, ens posarem a pensar novament per la propera setmana i bé, esperem que aquest riure us hagi encomanat a vosaltres també des d'allà on ens estigueu escoltant. Angie, moltes gràcies.
2: A Botorrer, a vosaltres.
0: Vinga,
2: bon dia a tothom.
0: Persegueix a tots aquests periodistes,
2: sí,
0: com sempre
2: per
0: fas,
2: la setmana que ve més, si Déu vol.
0: Cuiden, per això.
2: Sí,
0: sí.
1: Ara l'estiu li agrada perquè se'n va a Ibiza.
0: I l'Antònia ve tu aquí, que jo m'ho he inventat, si està a la platja allà on està.
1: Tu no diguis on està, perquè...
0: No, jo no ho sé.
2: L'Antònia i jo, que ja tenim així, estem les dues de còmplices, sí. Si sap algú bo, també ja m'ho explicarà.
0: Val,
2: i entre les dues ho explicarem
0: igual,
2: la setmana que ve.
0: Igual estan perseguint totes dues de tota aquesta gent, mare.
1: A veure si persegueixen el mateix tot el tu.
0: Sí, amb la Malena així, tot
1: el viento.
0: De tota pastilla. Angie, ai, Meli, moltes gràcies per estar aquí. I Toni, tu, doncs no has recordat de pensar. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
2: A quina risa, a quina...
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dijous 6 d'agost, les tres paraules del dia són estudi...

0: Voluntariat Ronin. Estudi. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros i Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Voluntariat. La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera i al Maresme de la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Ronin. El Ronin Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major el proper 23 d'agost i Blanes tornarà a viure aquest diumenge 9 d'agost una de les proves més emblemàtiques, la cronoescalada al Castell de Sant Joan. La Generalitat de Catalunya ha licitat un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per determinar la millor connexió viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Així, el perllongament de la C-32 més enllà del Maresme torna a ser una realitat sobre la taula amb una inversió futura prevista que la Generalitat calcula en uns 110 milions d'euros. Avui ja és el Dia Internacional de Conscienciació sobre els Països en Desenvolupament sense Litoral. Avui és Sant Just i Pastor. Queden exactament 6 dies per l'eclipsi solar, 18 dies per Sant Bartomeu. Esperem un dia amb sol radiant, sense núvols significatius, de mal temps, sense canvis. La dita a l'agost, a les 10 a la fresca i a les 12 a la fosca. És el moment idoni per recollir tomàquets, albergínies i carbassons i per començar a plantar les primeres bledes, espinacs o enciams de tardor. I avui el subministrament gratuït d'aigua via Cuba el trobareu aquest dijous de 9 del matí a 10:45 a Mar Reixac, al carrer Ginestar.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
7: La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser mig certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.
8: Doncs bé, sí que amb molta atenció estem pendents, doncs a veure si en Tomàs o la Tomàs li fan arribar els whatsapps o li fan enviar doncs trucada amb el nostre company Antoni perquè ens expliqui doncs quelcom de lo que pensen, de lo que diuen aquests dos. Toni, benvingut, gràcies.
9: Gràcies a vosaltres. La Tomàs,
8: sí, avui parlem de la Tomàs.
9: La Tomàs ens envia records.
8: Ah, moltes gràcies, digue-li que l'estimem.
9: Diu que fa uns dies de calda increïbles i que no viatjaran de vacances aquest estiu.
8: Apa!
9: Sinó que s'esperen a partir de setembre o octubre, on els preus són més petits.
8: Ah, també això,
9: diu,
8: eh?
9: Ella ha dit són més petits. I no passem tanta calda. Diu que en Tomàs ja ajuda a casa, però no té ni idea de cuinar.
8: Ai, pobre, si no ho ha fet mai.
9: No és la seva millor qualitat. I ella vol sortir a un viatge amb l'Inserso per descansar de 15 a 20 dies del treball de la cuina i oblidar-se'n d'omplir el rebost, que és una altra feinada.
8: Hombre!
9: Perquè la gent que té una edat, ja el pes... I clar, el pes de les garrafes d'aigua, el pes de...
8: Més ara i més ara.
9: El carrito i tot, posar-lo al cotxe, pujar-lo, si vius a un segon pis, etc etc, és una feinada.
8: Bé, i posar-ho ordenat allà on te tinguis...
9: Te toca, etcètera, sí. Etcètera. En Tomàs s'encarrega d'anar a buscar el pa, de netejar les cambres o habitacions i de fer costat als fills anant al col·legi a recollir la mainada a les 16:30. Però, clar, ara estan de vacances la mainada, ara no hi va.
8: Clar, a veure, ara acaba de descansar. Ara la Tomàssa se'n durà aprofitar, tu.
9: Puc assegurar que som una parella modèlica, amb les seves discussions, és clar, però en els moments també de tendresa i romàntics.
8: Ah, que maco, no?
9: I hem dit que en Tomàs anava al pa i diu que la cua del forn és possiblement, juntament amb Ràdio Tordera, la 100.1 de la FM, a l'ara i aquí, on millor tertúlia es fa.
8: Ai, mira que bé, no? Molt bé, agraeix-li, eh? Ens escolta,
9: sí,
8: molt bé,
9: exacte.
8: Eh?
9: Exacte. Diu, mentre esperes el pa, si farà calor, si plourà, qui es casa, qui estrena cotxe i, fins i tot, quina coca és la millor. I encara hi ha qui diu que el pa només alimenta. No, no. També alimenta les converses.
8: Ah, molt bé, això és molt interessant. Les converses, i les heu tenir profundes, però les fa des de la finestra, no?
9: No, les fa a la cua del forn de pa.
8: Ah, va, a la cua del forn. Però bé, bueno, que quan vagila i t'explica coses així...
9: Que llavors que arriba a casa, la Tomàsa li llegeix la cartilla. Diu, el banc de la plaça. Hi ha un banc a la plaça que és tota una institució. Cada dia hi seu gent diferent. Els avis hi expliquen històries, els joves miren el mòbil, els nens hi pugen i baixen sense parar. I els coloms.
8: Ai, ja hi som, amb els coloms, pobrets. Mira que aquí a la plaça en tenim bastants, eh?
9: Sí, però els coloms fan de posicions no precisament d'ambrosia i nèctar de begudes dels déus de l'Olimp, sinó d'una substància blanquinosa que, parlant clarament, és... merda.
8: Clar i català, eh? Déu-n'hi-do, col·lega.
9: Si aquest banc que ell coneix pogués parlar, necessitaríem més de 4 hores.
8: Què es deu... Escolta'm una cosa, què es deu parlar aquest banc? Tu t'ho imagines, no? Amb tot el personal que hi ha per aquí sentat.
9: De tot.
8: Sí, també parlen d'aquesta que hem comentat ara nosaltres.
9: De que la banda està borratxa, sí. Sí. Bé, us puc dir unes quantes frases del Tomàs i ho deixem per avui.
8: Sí, oi tant que sí, oi tant que
9: diu,
8: sí.
9: Qui té balcó... té informació.
8: Ah, molt bé, bona raó.
9: Les millors notícies no sempre surten als diaris. Un cafè i una conversa arreglen mig barri. El silenci també explica coses. Només cal saber escoltar. El barri és com una gran família. Sempre hi ha alguna història nova per explicar.
8: Molt bé.
9: Te recordes aquelles històries que hi havia antigament fa 25-30 anys de fulanita... se casa i diuen que es casa de penalti.
8: Ah, sí, aquelles converses en silenci.
9: Es casa de penalti.
8: Sí, bueno, però esclar, no sé com se l'entraven, perquè normalment totes es casaven a primera hora del matí, a les 6 o a les 7 del matí. Vull dir que devia haver-hi algun balcó que devia estar sempre al tanto, eh?
9: No ho sé.
8: Molt bé, Toni, doncs veig que encara tens algunes coses, però el temps el tenim a sobre.
9: Sí, i abans de marxar et deixo una frase que crec que s'escau molt a tu i al teu programa. La ràdio no només informa, acompanya. I quan acompanya amb un somriure, deixa de ser només una veu per convertir-se en part del dia de les persones.
8: Oh, que bé, que maco, que maco. Digue-li que sí, digue-li que estic molt,
9: molt
8: contenta, eh?
9: Ja, seran
8: molt bé, doncs moltes gràcies, Toni, i també a Marc Tomàs. Vinga, fins la propera.
9: Adéu, bon dia.
6: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
11: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
6: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

que verquen és el camp, ja es veuen papallones, totes blanques i bufones com la flor del romaní. Vine, nina, vine, vine, vine, nina, vine amb mi, que bonica n'és la prima.

0: Doncs bé, hem encetat aquesta estona radiofònica amb el repertori, aquestes cançons que hem preparat, esperant que els hi faci doncs, gaudir d'aquests temes, en aquest cas, aquest grup que escoltem, La Trinca, Tots Són Pops. És un grup que es va endinsar la Nova Cançó Catalana, van començar a cantar en català quan era molt difícil amb el franquisme. Cantar en català va ser una forma de lluita, va ser un humor intel·ligent, feien cançons satíriques i mordasses que abordaven, i més que tot, se n'enreien de la censura, amb posades en escena molt atrevides i abogerades. Anem canviant d'estil musical, i ara ho farem doncs, amb un grup conegudíssim i amb cançons que realment doncs, ens feien vibrar, tot i així que ara també ho faran. Santa Corilla, Santi Carulla i els Mustangs, Catalunya té molt de poder.
1: Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder.
2: Ella té molt poder, ella té molt poder. Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Ella té molt poder, ella té molt poder.

Doncs bé, estem escoltant la versió dels Mustangs i també en veu protagonista d'en Santi Carulla Hernández, nascut a Barcelona el 1942. Hem de dir que ha sigut el seu paper un bon cantant, un solista i també autor de lletres com aquesta mateixa que hem acabat d'escoltar. I els Mustangs, pioners del pop a Espanya, va ser un dels primers grups del pop rock a Espanya als anys 60. Canviem realment d'estil musical, anem amb una veu femenina preciosa, la Marina Rossell, interpretant-nos aquest tema a la gavina.

una de les veus inconfusibles, la de la Marina Rossell, i que en aquest cas amb la Vina va fer doncs un repertori en el que sempre estava inclòs aquest tema, un tema que realment ens fa doncs sentir el que com estem potser a la vorera de les zones del mar. Donem pas al gran Joan Manel Serrat, una persona doncs que hem seguit molt la seva trajectòria, tant amb interpretació de música castellana com catalana, tot plegat, doncs ho va fer-ho molt bé, ho està fent bé, però nosaltres ens quedem amb aquest tema, Paraules d'amor.

Doncs bé, després d'aquesta versió que hem anat doncs, palpant a cada una de les seves paraules, cada una de les seves notes musicals, Joan Manel Salat i aquestes boniques i com no incomparables paraules d'amor. Acabarem aquest espai del repertori avui doncs, posat profundament en el que ha estat a diferents grups, a diferents cantants en català, i ho acabarem fent amb la companyia Elèctrica d'Arma. Quina és la cançó que va fer grans aquest grup, la companyia d'armes, doncs va ser aquest tema, La presó del rei de França.

0: Doncs bé, esperem que aquest repertori, ja saben que cada dia, doncs, de moment faig la meva selecció, esperant que els hi agradi, que els hi arribi aquesta música, i que, més que tot, doncs, avui hem posat la gent de la Tringa, hem posat en Santi Carulla i els Mustangs, la Marina Rossell, en Joan Manel Serrat, i hem acabat amb aquest impactant de la companyia elèctrica d'Arma amb la presó del rei de França. Dos quarts d'una, moment, doncs, per obrir, per fer rotllana, perquè tenim aquí aquest espai, aquesta secció de la nostra dansa, i que en aquest cas hi posen veu, biografia i història. Ho farem d'aquí breus segons.
1: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Què sona de fons? Què sona? La nostra dansa, la sardana. Joaquim Costa, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Assumpció Jiménez, bon dia.
2: Hola, bon dia, Tordera.
0: Doncs bé, tots dos planem aquest espai, aquesta secció. De moment la fem a l'estiu, doncs per anar agafant ritme, així ho esperem, per anar parlant de la nostra tan estimada música com és la sardana. I bé, tenim programat doncs una bona estona d'explicació de dinsans en aquest món. I bé, doncs avui porteu un compositor, explicarem quelcom de la seva vida, posarem sardana, posarem un concurs també, Joaquim.
1: Bueno, podem posar, a veure si endevinen el sardana.
0: Exactament, però què hem de fer? Hem de trucar de seguida o què?
1: Ah, si la coneixen, que truquin.
0: Que truquin, que truquin, que truquin, s'apuntin. Molt bé. Doncs vinga, comencem, si us sembla, amb el que és la biografia, sí? Doncs endavant.
2: Doncs començo. Mireu, avui tenim la nostra dansa, ens ha passat la biografia de Francesc Mas i Ros. En Francesc Mas i Ros va néixer a Caldes de Malavella el 27 de febrer del 1901. Va ser un compositor musical extraordinàriament prolífic. La seva vocació musical va ser conseqüència de l'ofici familiar. El seu pare era afinador de pianos, Antoni Mas. Tenia també, el senyor Antoni Mas, tenia una empresa de lloguer de pianos de manubri, molt coneguda. A 10 anys, el Francesc va iniciar els estudis de solfeig i piano amb les monges de Sant Joan de Cluny, a Caldes. Sembla que amplià els seus estudis de música més tard a Barcelona amb la professora Maria Bosch. En els anys 20 ja gaudia d'una certa notorietat com a acompanyador musical de pel·lícules mudes en cinemes de Llagostera, Caldes, Sant Hilari Sacalm i Girona. I als 25 anys començà a acompanyar al piano grups de varietats per les comarques del voltant de Girona, amb motiu de les festes majors, clar. La intensitat que li suposava aquesta activitat va obligar a en Francesc a abandonar-la, perquè al cap d'un temps ell no es podia desentendre del negoci dels manubris i pianoles. I a partir del 1930 també cal dir que durant uns 30 anys estigué vinculat amb l'orquestra Jadris, que encara la recordem, de Caldes de Malavella, en funcions de director i pianista.
1: Acabada la Guerra Civil i havent fet fallida la seva empresa familiar pel declivi dels manubris, en Mas Ros decidí dedicar-se a la composició, especialment de pasdobles, sense deixar, però, de fer d'instrumentista. Als anys 40, ajudat inicialment per en Pere Mercader, va adoptar la sardana com a única forma musical i la va treballar amb gairebé tant intensitat com en Vicenç Bou. A partir de 1960 es dedicà únicament a la composició, signà com a pseudònim Sorma alguns dels ballables que compongué. Amb un estil senzill i fortament influenciat pels ballables, es va anar convertint paulativament en el compositor més present en les programacions de carrers, fins al punt que els sardanistes de l'època el van adoptar com un ídol. El 1974 rep el primer premi, Sardana de l'Any, amb la sardana L'Ermita de Collbàs. El seu nebot, Antoni Mas i Bou, que va néixer a Caldes el 18 de maig de 1945, ha estat director i compositor de la Copla Orquestra La Salvatana. A la seva neta, Anna Genover i Mas, és guionista i escriptora de literatura infantil.

0: Mas Ros, compositor de sardanes. Fora d'un intent primerenc que va ser per l'any 1924, l'aplec de Sant Maurici, les seves primeres sardanes són el 1942, Pastora enamorada, i el 1943, Malavella. El 1946 és Cançó de la Marta, escrita ja en solitari, i que dona a conèixer el seu nom com a autor de sardanes populars. Direm que compongué una cinquantena de ballables i vora 250 sardanes, un rècord que només li disputaria en Ricard Viladesau. Les seves sardanes van ser molt apreciades en els aplecs.
1: Doncs l'autor Francesc Mas Ros va compondre moltes cançons per ballar, ballables, no?
2: Aquí estic admirant, moltíssimes, no?
1: Bueno, de ballables en va fer unes 50 cançons.
2: Mare meva,
1: molt bé. Com, per exemple, valsos, ranxeres, xa-xa-xas, pas dobles, tangos, sambes...
2: Tot això era fos, fet interpretar per coble?
1: Sí.
2: Molt bé,
1: tot
2: no?
1: Això, aquestes cançons, els feia i els tenia que interpretar. Suposo que amb aquests 40 anys que va ser de la copla aquesta, de l'orquestra Jadris, totes aquestes cançons suposo que els tocava.
2: Clar,
1: ella els ho componia,
2: clar, sí.
1: I després els feia tocar per la seva orquestra.
2: Molt bé,
1: no?
2: molt bé.
1: I després, per exemple, com a sardanes, que en va fer més de 250, tenim algunes que potser els sardanistes coneixem, com l'Amic Omar, Apa Ramon, Barça Campió, Berga Ciutat Pubilla, els cinc rossinyols, que
2: aquesta
1: estan tocant ara així de fondo. Després la Colla del 16, que també és molt famosa. L'Ermita de Collbàs, que va ser previ de la sardana el 1974. Mar de Palamós, Els Pescadors de l'Escala, Som i Serem, Tossa Bonica, ja dic, i entre altres, fins a arribar a 250 sardanes. Vol dir que va ser un bon compositor.
2: Molt
1: i
2: bé.
1: A més és molt alegre, i pels sardanistes són molt ballables.
2: És allò que
1: els agraden.
2: Sí, com escoltem Francesc Mas Ros, i ha de seguida pensar, va, aquesta serà, doncs, realment bona
1: i alegre. I saltarina.
2: No? Bé, mentrestant, doncs, anirem explicant més coses, anirem aportant, doncs, més aquest tipus de música, de composició, i més que tot, remarquem aquest gran compositor, Francesc Mas Ros, i tenim una sardana per si algú vol, doncs en aquest cas, trucar-nos, una sardana que posarem perquè ells, trucar-nos

0: Doncs bé, Joaquim, què? La nostra audiència pot saber-la, l'ha conegut, aquesta sardana, no l'ha conegut, són bons sardanistes, no en són, què? A veure, què diem?
1: Ah, vinga, que s'animin a trucar i sí, que diguin el nom d'aquesta sardana, que és tan bonica.
0: Què tal? Quasi, quasi... Què te sembla?
2: Sí, jo també, igual que...
1: Quasi, quasi la música ja ho diu tot.
0: Ja ho diu tot, eh? És que hi ha hagut un moment que... Ai, com ara, el que sona ara, el que sona ara. Quina passada, no? Doncs vinga, 93-764-28-93. 93-764-28-93. El telèfon de la ràdio i que esperem la teva trucada. Quin nom té aquesta sardana?
1: Vinga, va, animeu-vos-ho.

0: Ai, ai, ai i ai. Escolta-me, que la nostra audiència no se'ns ha animat, eh?
1: Bueno, doncs tot això es perden.
0: Ah, exactament, així no, es perden. Escolta'm,
1: així no podran tenir cap premi.
0: Exactament, i que escolta'm una cosa que... A veure, jo estic segura que tinc tota l'audiència de tota aquesta gent que venen a la plaça a disfrutar, doncs, de la ballada, i també, com no, dels diumenges, que deuen tenir aquesta sardana més que escoltada, eh?
1: I tant que sí.
0: És preciós, sí, sí, eh? Sí, sí, bueno, sí. Anem explicant coses, si volen trucar mentrestant, encara ho podem fer.

0: Bé, 93 764 28 93. I el nostre company en Martí us rebrà amb tota l'alegria del món, val? La propera setmana mirarem de donar-los el número del WhatsApp i en aquest cas després podeu escriure-ho. Perquè ja anem veient, anem comprovant que la gent escrivint diem més coses de les que podem potser parlar. Vinga, Joaquim, anem explicant, doncs, aquell llibre que va sortir al mercat no sé quin any de la nostra dansa, no?
1: Mira, ara aquest any farà 25 anys que va sortir aquest llibre.
0: 25 anys? Mare meva!
1: Bueno, que vam explicar una mica la història de com va sorgir la nostra dansa, no?
0: Uh-huh.
1: A veure, jo el que voldria explicar és una mica... perquè, clar, jo ja porto els 50 anys d'allà.
0: Què dius ara?
1: Sí, vull dir, 50 o 51. Perquè nosaltres, per exemple, l'any 1975 va ser un grup de joves que vam anar a aprendre a ballar sardanes a la Pista de l'Amistat i allò que, bueno, va acabar l'estiu i, ostres, vam tenir el gust de... el coquet de dir... ja s'ha acabat, les sardanes?
0: Quina pena, no?
1: Va, continuem. I vam estar ensejant cada dissabte en el Teatre Clavé, que encara hi havia el local vell, anàvem cada dissabte a ensejar.
0: Qui era el que us ensenyava?
1: Espera't, primer anàvem allà, no? Mm. Tot aquest hivern del 1975, i com va arribar l'estiu del 1976, per la Festa Major... aquí en el parc de l'Esplai,
0: sí,
1: feien sardanes.
0: Ah,
1: i nosaltres també, bueno, quan nosaltres ja sabíem ballar sardanes, ja semblàvem que eren uns professionals, vam començar a ballar sardanes i va venir un senyor i ens diu: escolteu, de quina manera repartiu?
0: Ai.
1: I nosaltres diem: no, salvatà. I ell diu: no, no, no, això no és salvatà. Ah, empordanès. No, no, tampoc és empordanès. Ah. Vull dir que fèiem una barreja de salvatà i empordanès.
0: És complicat a l'hora de repartir sardanes, eh?
1: No, no és complicat.
0: Sí,
1: és molt senzill,
0: bueno.
1: És molt senzill. I l'empordanès encara ho és més.
0: Uh-huh.
1: Perquè has de fer sempre el repartiment més curt.
0: Ah, val.
1: M'entens? El salvatà sí que has de fer dos tresos, tres tresos, quatre dosos, en fi. Uh-huh. Però l'empordanès és el més senzill que hi ha. Fer el repartiment sempre més curt. M'entens? I doncs aquest senyor ens va dir, com que ens va veure que no lligàvem caps,
0: sí,
1: ens va dir: escolteu, què feu? I vam dir això. Diu: escolteu, jo vinc cada dissabte, perquè aquest senyor venia a parcel·les a Tordera Park.
0: Val.
1: Allà la veginera de anant cap a Girona.
0: Sí, així que ella queda a la dreta, no?
1: Exacte. I diu: mira, jo vinc cada dissabte, si voleu, jo us ho puc ensenyar.
0: Oh,
1: i dic: ah, vale. I resulta que després, a partir de l'estiu del 76, ens va començar a ensejar i entrenar anatament allà al Clavé i ens ensenyava els punts.
0: Uh-huh.
1: No?
0: Quina edat teniu tots plegats,
1: sí,
0: més,
1: mira,
0: o menys?
1: Jo tenia 76, doncs mira, devia tenir 20 o 21 anys.
0: Val, molt més o menys tots éreu de la mateixa edat, sí?
1: Sí, sí. Per exemple, hi havia gent que en aquell moment anava a fer la mili, o ja l'havien fet, o hi tenien que anar-hi.
0: Val.
1: Uh-huh. Eh? Però bueno, més o menys tots érem de 20, 20, bueno, les nenes o les noies 17, 18, 19 anys, fins uh-huh. n'hi havien poder estar de 15,
0: va,
1: que com van fer l'associació no van poder firmar perquè eren menors d'edat.
0: Ah, coi, mira.
1: Ho entens?
0: Sí, clar, sí,
1: però,
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: Eren com a junta i eren elles.
0: Sí,
1: i ells.
0: Per...
1: però per poder firmar i fer els estatuts no van poder firmar ni van poder fer res, no?
0: Uh-huh.
1: I doncs aquest senyor ens va ensenyar a ballar bé i a puntejar bé.
0: A comptar de la manera que
1: comptar,
0: també...
1: I a comptar i repartir bé. Vull dir que, cony, més senzill que l'empordanès no podia ser, no?
0: Mm.
1: Bueno, ens va ensenyar de tal manera tan bé que després hi havia la Festa Major de Malgrat, que és per Sant Nicolau, és el 8, el 6 i 8 de desembre.
2: Mm.
1: I allà feien una audició de sardanes i feien un concurs de colles improvisades.
0: Ai, que guapo!
1: Vale, espera-te, i la prova va ser de que... no, no, escolta... tothom ens van vestir, pantalons blau marí, camisa blanca...
0: Ja
1: les vam nenes...
0: decidir posar-se com m'estir el de
1: sí, vestuari. Sí, com a professionals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, molt bé.
1: Com a professionals, amb les sabatetes, amb les bambes que ens van comprar noves, i tot així, sí, anem cap a Malgrat, com, i ens toquen la sardana, no? Anem a concurs, ballem, ensegem, i comencem a ballar la sardana de concurs. Pum. I tal manera que... resulta que ens van ensenyar que les sardanes normalment tiraven imparts.
0: Imparts?
1: Imparts.
0: Imparts, val.
1: No? I resulta que aquella que ens van tocar, resulta que els curs era parts.
0: Ai.
1: Clar, i nosaltres entre novells. I tot això vam començar, ostres,
0: ja,
1: no la repartim bé, no ens surt, que, saps? tan macos i tan ben vestits que anava, i aquell dia vam quedar últims. Ai, i mira que anàvem ben ensajats i ballàvem molt bé, eh? Mm-hmm. Però, com que no vam saber repartir què era a part, sí, bueno, tota la sardana, un desgavell.
0: Què feu normalment? Es pregunten a la copla, escolta'm, aquesta sardana, què serà a part? O...
1: No, no.
0: És dir, com ho sabeu tot això?
1: Veure,
0: o és no... perquè coneixeu les sardanes o com va
1: no,
0: tot
1: no.
0: això?
1: Nosaltres, mare, ja en coneixem alguna. No? Per exemple, ara aquesta mateix, mm-hmm, només que ens diguin el nom, ja sabem quan tira. Tira 22 per 65.
0: Ah, bueno, és clar, tu saps,
1: no, però vull dir que normalment els balladors el que han de fer és, quan la gent toca o la copla toca, s'han de ballar. Bueno, la sardana és, ara amb aquest de 7 tirades, són dos de curts, dos de llargs, un de curt, un de llarg i un contrapunt. M'entens? Doncs representa que els dos primers...
0: És complicat, això.
1: No, és complicat.
0: Eh?
1: Els dos de curts,
0: sí,
1: és per comptar-la.
0: Ah, val.
1: M'entén? Per exemple, si comptes, tu comptes, no saps quan tira, no? I la dobles.
0: Uh-huh.
1: A l'hora de repartir, si, per exemple, tira 22, quan tira 44, has de fer un 2 i ja està.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: m'entens? Uh-huh. I el llarg igual. Si no el saps, no saps el tiratge, doncs la comptes, la dobles i la reparteixes. I després les altres, i després el curt següent, ja l'has de repartir amb el repartiment que has comptat.
0: Ah, val.
1: I el llarg igual. Ho entens?
0: Heu d'estar molt atents a la
1: sí,
0: persona
1: per
0: que
1: ara...
0: en aquest cas reparteix, eh?
1: Bueno, i ara per això, en les audicions de sardanes d'estiu, ja posem una pancarta,
0: mm-hmm,
1: no? Un projector, que te diu el nom de la sardana,
0: sí,
1: el tiratge, l'autor i la copla.
0: Molt bé, això és fantàstic,
1: que,
0: eh?
1: Hi ha gent que, bueno, oh, mira, 22, per exemple, vale, doncs ja està, a la primera tirada ja reparteix com a 22 o com a 25 o 35 o el que sigui, no? I el llarg és igual. Ho entens? I després ara, com a, diguem-ho així, com a professionalitat una mica, posem el curs, el tiratge dels curs, el tiratge dels llargs i el salt.
0: Apa, aquí, vinga, no, anar-li en la troca,
1: no,
0: vosaltres.
1: No, no,
0: no.
1: No,
0: sí,
1: no, això a vegades és una mica de professionalitat, perquè a vegades comença una sardana i no saps a quan tira.
0: Clar.
1: I si comences a mitja sardana, tampoc saps a quan estàs, no?
0: Clar.
1: Doncs maneres, si saps el salt, comences a comptar des del salt.
0: És el salt. Clar.
1: Entens? I després del salt dius, a veure, si aquesta tira 65, a 48 és el salt. Doncs tu no comptis, però 48, si tens oïdo, a 48 comences a comptar.
0: Molt bé.
1: 48, 49, i després reparteixes com a 65.
0: Ara imagina't, Assumpció, tot el que té de ser la sardana. Primer de tot, exercici.
1: Exacte.
0: Segona part, concentració, saber aguantar bé braços i de l'estil, i a més matemàtiques.
1: Sí.
0: Matemàtiques sí, incluïdes, que aleshores també serveixen sí, per fer moure bé el cervell. Això és molt sí, interessant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, Joaquim, aquest tipus de vestuari que es va posar, pantalons blau marins i camisa blanca, o com anava?
1: Sí, sí,
0: posava
1: sí,
0: corbata
1: sí,
0: o no?
1: No.
0: Ah, ai, no sé,
1: no,
0: a veure. Espardenyes o sabates?
1: No, amb bambes, amb... Com ho diria, mira, veus, anàvem així amb bambes d'aquestes, amb vetes.
2: Ai, perdó. Espardenya catalana.
1: Sí, veus, així, exacte.
0: Ah, molt bé. No.
1: Anaven tots, tot ben mudats, ben arreglats, però, bueno, aquell dia, doncs, va quedar fet un desastre.
0: Quan va començar a tenir, doncs, ja seguretat i va començar a guanyar algun dia?
1: Sí. No, mira...
0: Tot això en parlarem, eh?
1: No, mira, per exemple, aquí, a la plaça de Lloret, vam quedar sisès ja.
0: I vam anar recuperant,
1: mira,
0: aquí, eh?
1: Mira, veus, el setembre del 76 ja vam fer un sisè. A la plaça Sant Jaume de Barcelona...
0: Apa, molt bé.
1: Vam quedar primers, eh?
0: Primers, a la plaça
1: primers,
0: Sant Jaume.
1: Eh?
0: Escolta'm, el vestuari era el mateix?
1: Bueno...
0: Canviant no.
1: Vull dir que tampoc eren professionals nosaltres,
0: val,
1: eh?
0: Val.
1: Però vull dir, portàvem una mica de... Ja dic, camisa blanca als nois, i els pantalons texà o sí, blaus o el que sigui. I les noies també anaven una mica al revés.
0: Va.
1: Però vull dir que allò que era tot professional com ara aquests que fan ara, no, eh? No teníem fandilles ni teníem res.
0: Jo, que és que tenim tot això, on anem explicant. Aquest llibre encara es pot adquirir en alguna llibreria d'aquí Tordera? Hi ha la llibreria d'en Jesús, aquesta llibreria d'aquí...
1: Esclar, doncs, teníem a la llibreria Núria,
0: sí,
1: teníem a la llibreria de Cal Carter,
0: sí, oi tant.
1: I aquí a Jesús, però aquest no sé si en té. Vull dir que si algú vol un llibre d'aquests, que m'ho o que t'ho diguin a tu,
0: sí,
1: i jo els hi faré arribar un llibre d'ells.
0: Molt bé. Llibres, doncs, que estan interessats tindre'ls a casa, com per poder, en aquest cas, doncs, anar recuperant la història de la nostra dansa aquí a la nostra vila, eh?
1: Té, veus, i en el concurs aquest de Malgrat ens vam nomenar els Camasecs.
0: Perquè que deia les cames molt primes,
1: bueno, clar,
0: o què?
1: Tothom ens deia, bueno, com anaves allà apuntat, tenies que dir algun nom,
0: sí,
1: no? I després sempre deies un nom d'aquests.
0: Sí, sí. I la nostra dansa va sortir més endavant, aquest nom, no?
1: No, aquell va ser aquell dia.
0: Ah, aquell
1: dia. Que la vam cagar per dir alguna cosa, va ser amb els Camasecs, ho entens?
0: Molt bé, doncs vinga, ho deixem aquí, Joaquim.
1: Doncs vinga.
0: Diem el nom de la sardana i esperem que en properes edicions, perquè és clar, això ho fem una vegada al mes, eh? Això, si ho fem més sovint, la nostra audiència estarà al tanto del dia que hi ha la sardana com a protagonista. Sí. El nom de la sardana, hem de dir.
1: Un moment, veus aquest senyor que ens va ensenyar a ballar sardanes, que no feien bé, sempre ens deia... Oïdo, ai, vista el rotllo,
0: sí,
1: orella la música i consciència d'un mateix.
0: Ah, molt bé,
1: I sempre deia, escolta, feu això. I d'això ens hem anat sortint i hem anat ballant.
0: Molt bé,
1: vam fer una bona campanya, el que passa que bueno, ara tots ens hem fet grans i,
0: bueno,
1: i en comptes de ballar i saltar...
0: Però, ja escolta'm, Joaquim, encara s'està fent doncs, aquest curset d'ensenyar a ballar sardanes, no?
1: Sí.
0: Encara segurament... Però la festa major és com sempre acaba, normalment, no?
1: Bueno, sí, però vull dir que ara només ensenyem a ballar sardanes la mainada.
0: Vale.
1: No ensenyem...
0: A partir de quina edat, Joaquim?
1: A partir de 5 anys.
0: De 5 anys, molt bé.
1: Però vull dir que, per exemple, nosaltres ensenyem a la mainada a ballar sardanes. Però després hi ha els d'Antaviana,
0: sí,
1: que hi ha l'Enric Lleonard, que aquest sí que agafa del curset i nenes que, i nens que ja més o menys ja els veuen i són grans, els agafa i els aporta cap a Antaviana.
0: Ah,
1: i després sí que després aquests, entre cometes, els amatxaca una mica,
0: clar,
1: perquè vagin a concursos.
0: Molt bé.
1: I no, i fan bons papers ara,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí, molt bé, interessants.
1: Quan, més o quan quedar primers l'any passat del seu grup, van quedar primers, eh?
0: Joaquim, que... demà es pots dir la copla que ve i...
1: Sí.
0: Doncs
1: demà ve la copla mediterrània.
0: Mediterrània, molt bé.
1: I després el divendres, el dissabte, amb els balls tradicionals, ve Víctor Pedrol, amb els acordeonistes.
0: Escolta'm, l'acordió realment és un d'aquests instruments que...
1: I més a més, hi ha pandereta i castanyoles.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vull dir que molt maco, eh?
2: Jo, Quim, vull dir que tots els vostres començaments, com va néixer doncs ja l'agrupació sardanista i tal, ho vaig viure tot, perquè clar, jo vivia aquí a la plaça.
0: Clar.
2: O sigui que els 30 i pico d'anys que vaig viure aquí a la plaça de l'Església ho vam viure cada dia.
1: Sí.
2: I fins que vam anar a fer la celebració dels 25
1: anys. Exacte.
0: Vinga, doncs aquí ho deixarem avui. Gairebé sense adonar-nos, doncs el rellotge ens diu que ha arribat l'hora de posar el punt i final en aquesta edició d'aquest magazín. Gràcies per haver-nos fet companyia un matí més. Esperem haver-vos informat, entretingut i sobretot haver-vos regalat algun somriure, perquè al cap i al fi els petits moments són els que acaben fent els grans dies. Ara, al cap de setmana, ja truca a la porta, tant si us toca treballar com si us toca o podeu descansar, procureu trobar una estona per convertir una conversa, fer una passejada, llegir unes pàgines, que sigui un bon llibre com el de la nostra dansa, o simplement contemplar una posta de sol. De vegades, la felicitat s'amaga en les coses més senzilles. I recordeu, no podem triar sempre el vent que bufa, però sí la manera d'obrir les veles. Que l'optimisme sigui el vostre millor company de viatge i en nom de tot l'equip del dia d'avui a dijous, gràcies per la vostra confiança i per deixar-nos entrar a casa vostra, al cotxe, a la feina o allà on ens estigueu escoltant. Demà hi tornarem amb més actualitat, més música, més històries i moltes ganes de continuar compartint el matí amb tots vosaltres. Fins demà, cuideu-vos molt, estimeu-vos molt i no deixeu mai de somriure. Adéu-siau.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C-32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros. El projecte, que ja va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2019 per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment el consistori està completat en la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem Pere García, regidor de Cultura i de Política Lingüística.
5: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
4: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure un correu a toni.cardó@creuroja.org o al telèfon 93 762 5411. El Maresme i la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Escoltem el director de CREAF, Joan Pinó.
6: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
4: En esports, Running Football Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llamos en un primer gran test de pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debut a la nova categoria. Escoltem Guillem Ferrer, entrenador tordarenc.
7: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
4: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí, amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixaran lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
4: Ho deixem aquí. Actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
11: Du Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts, benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 5 d'agost. Tornem a ser aquí, torneu a posar-vos còmodes perquè un dia més m'acompanyareu durant aquesta propera horeta, avui amb moltes novetats en setmana de Bitlles a la Fresca. I de debò, si us voleu divertir i voleu conèixer tot el que avui ens espera, quedeu-vos, agafeu la vostra cerveseta abans d'anar a aquestes Bitlles a la Fresca, perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, avui dimecres. Comencem també a explicar-vos les novetats que hi haurà avui i també durant aquesta setmana. Perquè, primer de tot, començarem revivint el que va ser el dia d'ahir de les Bitlles de la Fresca, amb un petit resumet, una petita píndola de l'Aleix Cavaller, que està per allà al Parc de la Sardana cada dia i ens portarà tant les opinions de la gent, dels jugadors i jugadores que estaran allà, com també els resultats de cada dia. Qui ha estat el millor equip, qui són els millors jugadors i qui encapçala les posicions. I així, cada dia veurem l'evolució d'aquestes Bitlles, d'aquest torneig, i com també va canviant la classificació, que, com sempre, s'acostuma a decidir els últims dies. Primer, tindrem això, però serà rapidet. És una petita píndola que bé, se'ls passarà ben bé. Després, què tindrem? La següent part del programa, doncs, tindrem aquí amb nosaltres, atenció, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, en Cristian Romero, que vam escoltar ja la seva veu aquí a Ràdio Tordera amb una notícia on destacàvem també els grups que havia tocat, però avui arriba als estudis de Ràdio Tordera, doncs, per fer aquesta primera entrevista. Conèixer realment com li agrada jugar a en Cristian, també conèixer-lo una mica com a persona. Tot això avui i més a la banqueta d'estiu. I si aquesta entrevista no la podeu veure en directe, recordeu que està en el canal de YouTube de Ràdio Tordera per poder-la escoltar i veure quan vulgueu. Vinga, va, ara sí que sí, anem a llegir aquesta actualitat esportiva tordarenca, també amb moltes novetats. Compte!

0: Parlem d'hoquei perquè compta que el Club Petit Tordera podria retirar l'equip d'hoquei plata si en dues setmanes no aconsegueixen 10.000 euros. El sobrecost inesperat d'aquesta temporada ofega l'entitat, que s'ha vist obligada a paralitzar les renovacions i la recerca d'entrenador fins a garantir la viabilitat financera. El Club Petit Tordera travessa un moment econòmic molt delicat. El coordinador de l'entitat, Sergio Alonso, ha encès totes les alarmes alertant d'una situació econòmica límit. Si el club no aconsegueix una injecció de 10.000 euros de liquiditat en els propers 15 dies, la viabilitat del primer equip penja d'un fil. Aquest ofec financer és un resultat de diversos factors que han golpejat de ple les arques del club aquest estiu. El detonant principal ha estat que el sorteig d'hoquei plata que han quadrat el grup, els tordarencs, en el grup de nord. Aquesta decisió federativa implica haver de fer 6 desplaçaments molt llargs, 4 a Galícia, 1 a Astúries i 1 a Bilbao, cosa que dispara la despesa anual de viatges fins als 18.000 euros, uns 9.000 euros més que la temporada passada. Aquest sobrecost inesperat cal sumar-li altres pèrdues d'ingressos que eren vitals per afrontar l'inici del curs. El club no disposarà de barraca de festa major, deixant d'ingressar entre 5.000 i 6.000 euros de forma directa, i han caigut també alguns patrocinadors amb els quals ja es comptava per cobrir el pressupost. Tot i que la directiva s'ha mogut a contrarrellotge per trobar el compromís d'alguns sponsors per un valor de 5.000 euros, aquests diners no arribaran a caixa a curt termini per qüestions fiscals de les empreses. Ara mateix, el club necessita liquiditat immediata per assumir els 12.000 o 3.000 euros que costen les fitxes federatives. Ho explicava Sergio Alonso amb rotunditat i preocupació.
1: Nosotros estamos un poco en una situación de que si no conseguimos pues aproximadamente unos 10.000 euros en cosa de 2 semanas, no sabemos bien qué vamos a hacer. No sabemos si vamos a retirar el equipo de hockey plata, si tendremos problema para hacer las fichas de los niños del club. Bueno, estamos en una situación un poco a expensas, entonces...
0: L'efecte dominó d'aquesta crisi és total. Sense diners per les fitxes, no hi ha contractes en vigor obligant a paralitzar qualsevol anunci oficial de renovacions, ascensos de jugadors o juvenils, o la confirmació del nou entrenador de l'equip, que encara es troba en negociacions.

Vinga, va, anem a començar amb aquesta actualitat més general. Primer anem a parlar-vos d'aquests, d'uns quants cracs que estan sense equip. Són gangues de mercat que encara continuen lliures. El mercat de fitxatges encara amaga grans noms. Blaovic, Jadon Sancho, Carvajal i altres estrelles continuen lliures després de finalitzar els seus contractes. Quan falta pocs dies perquè comenci les grans lligues europees, el mercat de fitxatges continua traient fum. Mentre que grans clubs tanquen operacions milionàries, sobretot a la Premier League, on alguns traspassos superen els 100 milions d'euros, hi ha un altre mercat que passa molt més desapercebut. El dels jugadors lliures, futbolistes que van acabar contracte amb els seus clubs al juny del 2026 i que encara no han trobat nou equip. Una llista que sorprèn perquè inclou alguns jugadors més amb noms més reconeguts al futbol mundial. Blaovic va dir adeu a la Juventus. Una de les grans gangues de mercat d'agents lliures és Dusan Blaovic. El davanter va acabar contractant amb la Juventus i encara no ha signat en cap altre club. Després de 5 temporades a l'equip torinès, el serbi vol fer el salt definitiu en la seva carrera. A l'espera de desxifrar el seu nou destí, el futbolista serbi arrenca el mes d'agost sense equip, amb un valor de mercat de 35 milions d'euros. El davanter podria ser una solució assequible pel Barça en la seva davantera. També Carvajal busca un nou futur lluny del Real Madrid. Es va acomiadar del seu capità el juny. Després d'una llarga carrera al Bernabéu, Dani Carvajal va acabar contracte amb el club i va dir adeu a la seva afició. Tot i això, el lateral de 34 anys encara no ha trobat un nou destí. Malgrat la lesió que el va mantenir fora durant pràcticament un any, Carvajal encara podria oferir algunes temporades a bon nivell. El madrileny s'esdevé com una de les gangues d'aquest mercat. També hi ha una incògnita del futur de Jadon Sancho. Una de les eternes promeses del futbol europeu en els últims anys també està lliure. Sancho, en passat al Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea o Aston Villa, va acabar contracte amb els Red Devils i està a l'espera d'un nou destí. Mentrestant, el jugador anglès se l'ha vist entrant en els últims dies al camp del Flixton, club que juga en la que es pot considerar com a desena divisió anglesa. Tot i utilitzar les instal·lacions, el club amateur ja ha desmentit que pugui fitxar a Jadon Sancho. També Leon Goretzka espera un nou club després del Bayern, perquè l'antic deixeble de Hansi Flick també es troba sense equip. Goretzka, un dels grans pilars del Bayern de Múnich de les darreres temporades, va de déu a la seva etapa d'Allianz Arena després de 8 anys. Precisament, durant aquest estiu, Goretzka també s'ha situat en el radar del Barça en aquest mercat de fitxatges per reforçar el migcentre blaugrana, sobretot després de la greu lesió de Frenkie de Jong. Finalment, hi ha una llarga llista de jugadors que han passat a la Lliga Espanyola que també es troben sense equip i podrien signar amb qualsevol club del món com a agents lliures. Alguns ex-blaugranes destaquen els noms d'Adama Traoré, Kessié, Coutinho o Alexis Sánchez. Des de la perspectiva del Real Madrid, també hi ha futbolistes com Dani Ceballos, José Lu, James Rodríguez o David Alaba. D'altra banda, també hi ha jugadors amb renom de l'ex-gironí Alex Witzel o el molletà Pol Lirola o futbolistes com Gudels, Fekir, Martial o Thomas Partey.

0: I ara anem a parlar-los perquè Deco està a Madrid amb les carpetes calentes de Julián Álvarez i Ferran Torres. El director esportiu del Barça no llença la tovallola amb el fitxatge del davanter argentí. Avança l'estiu i el Barça no troba la solució al laberint del davanter centre, però tampoc tira la tovallola per aconseguir els serveis del gran objectiu, Julián Álvarez. Aquest dimarts, Deco ha estat captat per Gigantes aterrant a l'aeroport de Madrid per seguir intentant el fitxatge de l'Aranya. Segons el mateix mitjà, el responsable de la direcció esportiva blaugrana té prevista una reunió amb Fernando Hidalgo, representant de l'argentí de 26 anys. Cal recordar que el Barça està pendent d'un segon gest del jugador després que durant el Mundial sol·licités a l'entitat del Metropolitano que el deixés marxar. L'Atlètic de Madrid, en un context de tensions amb els barcelonistes accentuades per la denúncia rebuda la setmana passada, es manté inflexible tancant la porta a una sortida i remet a la seva clàusula de 500 milions d'euros. David Bernabéu, col·laborador de l'11, va desgranar en el programa de l'Esport 3 una altra possible cita a Deco, a la capital de l'Estat. I és que el periodista de l'Esport va també apuntar que hi hauria una carpeta de Ferran Torres, temptat pel bicampions d'Europa i desafiant amb el Barça des de la gira publicitària que fa als Estats Units. Aquestes dues informacions són amb les que ens donaran a parlar i demà en parlarem també amb en Pau Serrano, amb aquesta secció del Mercato. Vinga, va, i per anar avançant, anem a passar el primer contingut del dia. Avui anem a escoltar a l'Aleix Cavaller amb aquestes novetats i com està anant i com ha anat aquest segon dia, millor dit, de les Illes de la Fresques. Vinga, va!
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.
2: L'ombra de l'esport.
3: El dia 2 de les Illes de la Fresca ha concluït i aquest és el resum del dia. Arnau García lidera la taula de jugadors masculins no federats amb una mitjana de 80 punts, mentre que la categoria femenina ho fa Vero Entrena amb 79,5. La taula masculina federada està liderada per Xavi Comas, mentre que la femenina lidera Cristina Folch, que ahir va fer el primer 90 d'aquesta edició i aquestes van ser les seves declaracions.
4: Bueno, doncs sí, avui he fet un 90, que m'ha fet molta il·lusió perquè és el primer en un torneig que faig. Havia fet un altre durant un entrenament. I res, i de moment els dos dies de les Illes de la Fresca, doncs força bé. Ahir vaig fer un 76 i avui un 90, o sigui que estupendo.
3: També hem pogut parlar amb diversos participants que ens han explicat com estan vivint aquest torneig i què significa per ells.
5: Bueno, amb aquest torneig m'assembla que ens connecta tots aquesta primera setmana d'agost, que gent que fins i tot que no ha jugat mai pugui passar-s'ho bé, com algú que hagi estat tota la vida fent aquest esport, i molt bé, m'assembla, perquè això, que connecta tothom i que ens pot unir una mica més.
6: Bueno, trobo que és que està molt bé, vull dir, és el tercer any o quart que estic aquí apuntat amb els amics. Estem intentant lluitar pel podi, inclús guanyar la categoria de no federats, però bueno, avui se'ns ha complicat una mica perquè hem fet pocs punts, però en general bé, és un torneig que està molt bé i que, bueno, que espero que segueixi estant-hi, que és molt xulo.
7: Jo em dic Daniela Calderón i a mi les bitlles m'agraden molt. És un esport que quan ho vaig conèixer em va agradar molt i des de que ho practico m'ha agradat molt. Aquest torneig m'està anant molt bé. Una miqueta també una miqueta malament, però queden 3 dies i puc remuntar i a veure si puc guanyar. Jo vull guanyar, però si no es pot, per almenys he participat i he pogut fer el que he tingut que fer.
3: Per acabar, tenim les paraules de Quim Cavaller, un dels organitzadors que explica les dificultats de jugar i organitzar la vegada.
2: Doncs, bueno, organitzar i els que estem organitzant i tirant a la vegada, bueno, estem a vegades molt més pendents de l'organització, no?, que no pas de tirar. Ens és difícil a vegades estar en el nostre, diguéssim, millor moment quan estem tirant, però estem pendent molt d'altres coses. Però vaja, aquí el principal no és fer punts, és passar-ho bé i organitzar un bon campionat per a tota la gent que ve, més de 300 jugadors, perquè disfrutin d'aquesta setmana de Villes a la Fresca.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts i benvingudes al contingut del dia d'avui. Com us comentava al principi, doncs avui per primera vegada tenim amb nosaltres en Cristian Romero, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, i el tenim aquí, ja present amb nosaltres a la banqueta d'estiu. Vam escoltar la seva veu fa ara un parell de setmanetes amb aquest àudio que ens explicava doncs als grups i també aquesta reunió que tenien el passat dijous per informar una mica a la plantilla, que ara ja en parlarem després. Però Cristian, et volem donar la benvinguda tant a Tordera com aquí a la ràdio. Ja t'he explicat abans que ens anirem veient molt sovint ara durant el curs, ja sigui per aquí, telemàticament per telèfon, perquè aquestes prèvies, el postpartit també, doncs farem un seguiment exhaustiu del teu equip, que ara sí que s'enfrontarà a aquesta nova etapa preferent. Molt bona tarda, bon vespre, Cristian, benvingut a Ràdio Tordera.
1: Molt bones, què tal? Doncs sí, com tu has dit, espero que ens anem veient bastant i puguem fer aquest tipus de contingut que és molt important per al nostre esport, no? Així que moltes gràcies per la rebuda que hem tingut aquí al poble i a l'equip, i molt content de ser-hi.
0: Estàs motivat per aquesta nova etapa, de nova aventura?
1: Molt, molt, molt. Tant jo com el meu segon entrenador, que aquest any fem un staff, tenim moltes ganes. És un projecte molt ambiciós per nosaltres, perquè és un salt i al final és una cosa que ens motiva molt, no? Som grans convençuts del futbol i ens agrada molt el que fem, així que tenim moltes, moltes, moltes ganes.
0: Què és el que més et va treure? Quina va ser la proposta que vas dir: ostres, aquest projecte aquí a Tordera m'atrau, vull anar, vull ser l'entrenador, vull portar-ho a terme?
1: Doncs en principi, sobretot, el projecte esportiu que té l'equip, vale? Era algo que a nosaltres ens feia molt de goig, perquè nosaltres som uns entrenadors que venim a competir, vale? No som uns entrenadors que estem mirant de fer una mica de base. No, som uns entrenadors que ens agrada competir, ens agrada guanyar i ens agrada tenir una mica més la perspectiva de lo que és un sènior de competició. No, llavors, el saber que la directiva volia apostar fort per nosaltres, que era això agrada molt, no? I saber que ens deixarien fer la nostra proposta de futbol, i saber que tenim una base que ho fan molt, molt bé i que nosaltres no tenim que estar pendent d'això, podem estar 100% per al primer equip, per al sènior, ens va atraure molt la idea d'aquesta base.
0: Comentaves ara el tema de la directiva. Com es va gestar una mica la teva incorporació a l'Atlètic? Va ser ràpid? Has dit que va mostrar bastant interès per tu. Com va anar tot?
1: Doncs tot això ve una mica de que jo vaig estar fent el títol d'entrenador, vaig conèixer alguns jugadors d'aquí de l'Atlètic Tordera. Jo, l'any passat vaig estar en un equip, no? I al deixar-ho sabia que sortiria. I la veritat és que no buscava equip, vale? No buscava equip, volia continuar formant-me, però vam tenir contactes amb l'Atlètic, amb la directiva. Crec que tant per part nostra com per part d'ells vam tenir un feedback molt, molt bo en primera instància. Ens va agradar molt el que ells proposaven. Jo crec que a ells els ja va agradar també el que li van proposar. I va ser tot molt fluid, molt fluid. Vam parlar un parell de cops, ell em va dir, nosaltres li vam dir, vam quedar, i ja està, i aquí estem.
0: No ho hem comentat, però la temporada passada estaves entrenant al Riudarenes, rival que tenia l'Atlètic a la Lliga. Abans d'acabar la Lliga, ja t'havies fixat amb el Tordera? Ja s'havien començat algunes converses amb els dos clubs, o fins més tard d'acabar la temporada no vas saber res?
1: No, o sigui, com a club sí que nosaltres sabíem que l'Atlètic Tordera era un rival dur a la Lliga, que per això ha quedat on ha quedat. Sí que nosaltres vam fer molt bona temporada a Riudarenes, i sabíem que era un dels equips que arribaria en juny. No, com et dic, jo sabia que possiblement sortiria del Riudarenes, però no sabia si tindria equip per al tema de que volia continuar fent formació com a entrenador. I va ser un cop ja acabada pràcticament la Lliga quan vam tenir aquest primer contacte.
0: Per tant, tot i això, vas poder veure durant la Lliga quin era la base de l'Atlètic, quin eren els seus jugadors, també, com has comentat, el potencial que tenien. Aquesta temporada mantindrem la mateixa base de jugadors. Com està anant el tema de la plantilla? Com has arribat tu? Has vist que als jugadors també li agradava la proposta?
1: Sí, nosaltres quan vam arribar vam fer una mica de presentació, vale? vam quedar un dia. Van dir que a partir d'aquesta temporada pues, tant jo com Sergio seríem l'staff tècnic, vale? I vam proposar aquesta primera toma de contacte que la vam tenir i prèviament vam marcar un dia per fer la proposta, no? Que va ser dijous passat, amb aquest PowerPoint que portem, que ensenyem una mica qui som, el que fem, no? Perquè els jugadors, tant els que s'han quedat, vale, que són la gran majoria, com els jugadors que venen de fitxatges, sapiguessin una mica què era el que podien esperar de nosaltres com a cos tècnic.
0: Hi ha també portes obertes a l'Atlètic perquè voleu acabar de confeccionar aquest sènior, perquè a més recordem que són dues categories superiors a la que hi era, per tant també és una exigència màxima. Com estan en aquestes portes obertes? Ja sabeu gent que vindrà o teniu fitxatges ja tancats, algunes incorporacions, com estan en tot aquest tema?
1: Estan en bé, la veritat és que com tu dius, és una pujada gran, és una pujada doble, no? I és una categoria que serà molt intensa per als equips que ens han tocat. Segur, serà molt intensa i molt divertida, no m'hi cap dubte. Tenim ja un parell de fitxatges que d'aquí una mica pues, començaran a fer les renovacions i podrem publicar els fitxatges ja tancats. No tenim gaire moviment de sortida, que és el bo. Vale, que nosaltres era una de les coses que junt amb la directiva volíem que el bloc continués, vale, perquè havíem fet molt bona temporada passada, volíem mantenir aquest bloc i bueno, capficar una mica de coses que nosaltres pensàvem o de jugadors que creiem que poden aportar aquest diferencial per a aquesta categoria, no?
0: Per tant, serà una plantilla llarga.
1: Serà una plantilla llarga. Nosaltres volem acotar les 15 fitxes que tenim perquè, com diem, la lliga és molt llarga. Esperem que no, però poden aparèixer lesions. I el tema pues, que tot handicap de club d'aquestes categories tenen, que és la rotació pues, dels nois que tenen pues, la seva pròpia vida i les seves feines, no?
0: Mm-hmm. Parlem ara una mica més de tu, de com t'agrada jugar, perquè la gent pugui saber més o menys, bueno, no sé si t'estaran escoltant fins a lo millor algun rival, no? Per veure com jugues, però si haguessis de definir, no, que diguéssim, el teu ADN, com el definiries? Què t'agrada més en el món del futbol sala tàcticament?
1: Nosaltres, almenys, el que proposem és un equip valent amb pilota. No ens agrada deixar la pilota. Ens agrada jugar amb pilota, sortir amb pilota, mantenir la pilota, però saber què fem. Saber què fem. I també tenim un punt que sí que és algo que hem de treballar, vale? És el tema de... Som un equip o volem ser un equip de pressió alta. Vale? Som un equip atrevit, som un equip que hi va. Som un equip que vol presentar coses dintre de la pista.
0: Per tant, és l'Atlètic que veurem, no? Un equip que amb clau defensiu apretarà molt a la línia ofensiva. Això a vegades aquesta temporada s'havia fet i havien rebut molts gols amb aquestes pilotes llargues. Com penses que això pots contrarrestar?
1: Clar, aquí no diré claus per si ens estan escoltant, no? Però sí que te'n puc informar una mica que la nostra pressió és una pressió que està configurada per asfixiar una mica al rival, però sense deixar gaire marge de sortida ràpida. Vale? Si ells volen treure una pilota ràpida, nosaltres estarem atents. I sí que aquí és on nosaltres demanem aquest punt plus a l'equip, no, que és d'intensitat. Guanyarem, si ells volen jugar amb unes pilotes llargues per buscar la nostra esquena perquè estem jugant alt, tindrem aquest punt que arribarem per poder jugar d'aquesta manera i poder replegar.
0: Per això, bueno, aquestes 15 fitxes, no, tots els convocats et donarà aquest joc, no, de tenir moltes més rotacions, que s'exprimeixin al màxim i un cop estiguin cansats, a descansar per tornar...
1: Exacte, com tu dius, eh? Sí que és veritat que no podem portar els 15, perquè al final tenim 15 fitxes, però podem convocar 12-13, ara t'enganyaria. Però sí que és veritat que tenim molt estructurat el tema dels canvis, tenim molt estructurat el tema del minutatge. Sí que és veritat que després cada partit és un món, però sí que volem ser molt intensos, volem ser intensos, volem lluitar, volem pressionar, volem tenir aquesta responsabilitat. Hem de ser valents. Si després no surt, ja veurem què fem. Però almenys aquesta és la nostra identitat.
0: El que de ben segur serà intens és la Lliga preferent. No sé, jo crec que saps més o menys quin nivell hi haurà, perquè a més molts equips han pujat també de divisió, pràcticament, no sé si eren, ara m'ho estic dient de memòria, però 15 equips dels quals 14-11 havien pujat i 3 havien baixat. Per tant, ostres, aquí el nivell potser amb molts equips també s'hauran d'habituar a aquesta nova categoria, però hi hauran tres rivals que us exigiran molt més, que baixen de divisió d'honor.
1: Sí, exacte, exacte. Aquest és el gran hàndicap, no?, d'aquesta categoria preferent. Són molts equips que ens la trobem com a categoria nova, per això dic que serà una categoria molt intensa i més coneixent una mica els rivals que ens han tocat. Vale, són equips que hi van, que també tenen una bona identitat, que juguen bé, que saben el que és el futbol sala. I clar, i després pues, tota la resta tindrem aquests tres equips, no? 3-4 que venen de Divisió d'Honor, que segurament que volen i volen tornar. Llavors seran osos durs de jugar contra ells. Però bueno, tenim moltes ganes. Estem preparant l'equip per això, perquè quan arribi el dia donar la cara i presentar lluita.
0: Quin és el rival que potser et fa més respecte?
1: Com a respecte, és que m'agraden molt. Hi ha equips que m'agraden molt, per exemple, un dels que acaben de pujar, que és els Joves de Vidreres, és un equip que conec diversos jugadors, m'agrada molt la seva identitat, el tipus de joc que ofereixen, no? És molt, molt visual, m'agrada molt veure'l. També tenim el Malgrat, vale, que acaba de baixar i serà un dels equips que costarà o que jo crec que estarà per la part de dalt. I un altre dels que sempre són molt durs de guanyar és els Almogàvers. El Sant Gregori és un equip molt, molt dur, és un equip que toca molt la pilota, que és un equip que va de barraca i aquests partits seran els que ens trobarem nosaltres de cos a cos.
0: I a més a casa seva, que els Almogàvers apreten, allà.
1: Sí, la veritat és que tenen molt bona afició, aquella pista costa, i tenen molt bona configuració d'equip, es coneixen i això es nota.
0: Amb la plantilla que estàs configurant, tant tu com el cos tècnic, veient també els rivals que hi ha a la Lliga, quin és l'objectiu que us marqueu ara mateix? Sé que pot anar variant, però jo crec que sempre també a la Junta li vas comentar aquest és el meu objectiu. Quin seria?
1: Sí. Com a cos tècnic no ens fixem tampoc... Sí que és veritat que no hem pensat només en aquesta temporada. Intentem mirar menys 2-3 temporades, ¿vale? Perquè el projecte, veient el que ve de baix, del que comentava del projecte de base, és molt bo. Llavors, fixar un objectiu real per a aquesta temporada seria mantenir categoria. Mantenir categoria, fer el millor possible i algo bo per nosaltres com a imatge d'equip és mitja taula. Vale, crec que ho podem assumir perfectament amb l'equip que tenim.
0: Has comentat que també t'agrada tirar de base. Algun dels fitxatges seran també de la pròpia base que pujaran al primer equip?
1: Ho tenim que veure perquè sí que és veritat que m'agrada molt la base i si la tinc m'agrada aprofitar-la, m'agrada sempre anar a mirar el que tenim però clar, tampoc podem desfer un equip per muntar un altre, no? Llavors sí que és veritat que tenim tot el que és l'equip o diguem el bloc de l'any passat que pràcticament quedarà tot el món més dos aquests 2-3 fitxatges que ja tenim enllestit, Pues a lo millor sí que podem fer alguna rotació amb algun juvenil i donar-li minuts veient com va la cosa, no? Que podem fer-ho, a mi m'encantaria, perquè al final són nanos que venen de la base, que s'ho han guanyat, s'ho mereixen, estan en l'equip i seran el futur. Llavors, donar-li minuts és molt important. Però, clar, és el que et dic, no podem arribar i desfer un equip que funciona bé per fer un altre. Vale? És com un més a més.
0: Més enllà de la tàctica que hem parlat una mica abans, també l'aspecte mental és molt important en el vestuari, i el que havien destacat en moltes entrevistes durant l'any aquí, tant els jugadors, era que potser mentalment no acabaven d'estar. Suposo que tu també ho vas veure durant la temporada, que a vegades eren menys o mentalment a vegades no hi donaven tant. Com ho gestiones? Com ho podràs gestionar? Perquè també crec que és un dels grans reptes que et proposes en aquest vestuari.
1: Sí, sé que era un dels hàndicaps que teníem, que la directiva ens ho havia comentat i inclús jugadors també ens havien comentat durant aquests dies que hem tingut una mica de feedback amb ells. El tema mental serà algo complex. És algo de treballar. Per sort, aquest any som dos, i això es nota. Perquè a l'hora de poder treballar tot el que és la part mental, física o tàctica, ens podem repartir i podem estar més atents a símptomes que surtin, no?, i poder corregir. Però en el tema mental, jo crec que aquests nois tenen la capacitat per fer-ho. Tenen la capacitat per sortir. Sí que és veritat que sempre el mental està lligat als resultats, vale? I no podem prometre resultats ràpids. Podem prometre que tindrem una identitat, que venim a fer futbol, però ells han de saber molt bé el que venim a fer. Llavors, crec que amb aquestes dues o tres xerrades que hem tingut ha quedat prou clar, que és el que nosaltres esperem d'ells. Ells mentalment crec que estan assumint el que s'espera d'ells o que sàpiguen on es fiquen. I després el tema de com pot ser un minutatge, un partit no jugat,
0: ara t'anava a preguntar per això.
1: Tal, és molt complicat, perquè al final nosaltres com a staff hem de prendre decisions i a vegades aquestes decisions no agrada al jugador. Hem sigut jugadors i jugar poc no li agrada a ningú. Però si volem tenir aquest plus d'equip, de professionalitat, per dir-ho d'alguna manera, hem d'entendre les circumstàncies de cada partit. I això és algo en el que nosaltres estem fent, picant una mica de pedra, i esperem que ho entenguin. Nosaltres des d'aquí, doncs mira, aprofito també, si ens escolten, doncs per dir-los, no?, que tinguin paciència, que aquí juga tot el món.

0: I veus una pista plena de nanos de la base, no? Que estan allà mirant el sènior perquè són els seus referents, perquè volen acabar jugant aquí. I això és superimportant. I a l'afició el que li vull dir és que vinguin. Que vinguin a la pista, que si els agrada el futbol vinguin, que disfrutaran. Primer perquè la categoria serà molt divertida, perquè el que proposem nosaltres amb la directiva és un joc col·lectiu maco, és un tarannà i una cohesió de club o de pertanyença, no? Molt bona, que podrà participar tot el món que vulgui i que es sentin part de l'equip, que vinguin a la pista i que siguin part de l'equip.
1: Anem a parlar una mica més sobre tu, però en clau més personal, perquè sí que t'hem conegut ara més com a entrenador, però també en aquestes entrevistes quan han vingut entrenadors m'agrada també que es puguin expressar, saber com és realment Cristian Romero, doncs, com a persona, no tant com a entrenador. Preguntar-te, no?, perquè, ostres, abans hem estat xerrant també, tens moltes coses, semblava, i t'he comentat, a banda d'això tens una altra feina, i un cap de setmana, per exemple, té 48 hores que no et dona pràcticament tot. Com ho combines? Com fas per treure tant de temps i seguir motivat amb això, que jo crec que et treu bastant de temps?
0: Sí, molt, molt. En aquests nivells, si mínimament vols reestructurar-t'ho bé o intentar ser una mica professional, no?, no deixar tot a la sort, et treu molt de temps, molt de temps. I per sort, bueno, aquest any, com et comentava, serem dos, ens podrem distribuir les feines una mica millor, però fins ara ho he fet jo, ho feia jo, trobava nits en les que podia agafar un vídeo d'un partit, analitzar, em podia escapar una estona perquè algun rival jugava a prop de casa i anar a donar un cop d'ull. Algun conegut que havia anat a veure el partit me donava quatre tips de com havien jugat, i també a casa, no? Pues, aquí un punt a favor és el suport que et donin a casa. Si a casa tens un bon suport en aquestes categories, ja sigui la família o la dona o tal, que ho entenguin mínimament i et deixin fer, pues, és complicat, però es pot fer, es pot fer, encara que t'atreu molt de temps.
1: Què t'agrada fer, a part d'estar dedicant-te a aquestes hores al futbol sala?
0: Uf, doncs sóc una persona bastant tranquil·la. Bastant tranquil·la. No acostumo a fer grans coses. M'agraden els detalls petits, no?, que pugui ser... Doncs, anar a fer un vol, com te deia, no? Pues abans de venir a lo millor m'anava a prendre un cafè. Aquestes coses petites així són les que a mi m'omplenen, no? Un vol amb la família, anar a dinar, anar a sopar, quatre amics, coses així són les que emplenen. Hobbies? Molt. Mil.
1: Digue'm algun, però ja t'anava a preguntar, algun hobby a banda del futsal?
0: Del futsal, clar, aquí ja et diria, és que he fet moltes coses. He fet moltes coses perquè sí que a nivell de hobby sóc una mica cul inquiet i m'agrada provar-ho tot, perquè si no ho provo no sé si m'agrada o no, no? Però puc passar d'anar a jugar a pàdel a estar-me jugant a un videojoc, a anar al cinema, que és algo que tinc una mica deixat però m'agrada molt, com, bueno, coses. Al final sóc una persona que si em treus un plan possiblement t'hi que sí,
1: sí. Que sí. Parlant ara com un aspecte seguint una mica amb el futbol serà relacionat, quan perds un partit ets de les persones que se'n va a casa, li costa passar pàgina o ho deixa bastant a la pista?
0: No, sóc una persona que m'ho porto, però m'ho porto no en l'aspecte de hòstia, he perdut, m'ha posat de mala llet, no, això no, intento tenir un caràcter tranquil, però sí que m'ho porto en gran part perquè just surto del partit i ja estic analitzant què és el que ha anat malament o ha anat bé. Estic una estona que m'agrada estar rumiant, després ja desapareix i ja fins a l'altre dia, no? Però sí que és veritat que quan surto de la pista encara estic una estona rumiant què és el que ha passat.
1: Anem a fer ara ja, per acabar, i al final un té ràpid, et diré...

0: unes típic ping-pong, no?, de xarxes socials. Et diré una coseta i tu m'has de respondre ràpid amb el que creguis que és. Et donaré temps a pensar, perquè hi ha algunes que sí que és veritat que ja pots pensar. La primera, els hi pregunto a tothom, alguna mania o superstició abans d'algun partit? Entens?
1: Sí, tinc una, i és que intento portar sempre una moneda a la butxaca.
0: I ha de ser una moneda, per exemple...
1: M'és igual.
0: Sí?
1: Indiferent.
0: I alguna...
1: Però ha de ser algo que sigui... Sí, com una moneda.
0: Perquè
1: necessites... Per poder tocar-la.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira, no me la... aquesta ningú mai me l'havia dit, eh? Mira que a vegades sí que acostumen a repetir-se algunes, que em sentia bastant identificat amb algunes i tot,
1: vale.
0: Que jo havia fet. Algun altre esport que t'agradi molt? Abans m'havies dit el pàdel.
1: Hockey.
0: El hockey?
1: M'encanta el hockey.
0: Mira, doncs aquí a Tordera vas bé, eh?
1: Sí.
0: Vas bé.
1: A part, jo soc de Massanet.
0: Ah, mira!
1: Sí.
0: I amb el xum.
1: Sí, sí. M'agrada molt, sempre m'agrada molt el hockey. Sí, és un esport que a nivell d'intensitat m'agrada molt.
0: No, clar, i a Massanet és...
1: Sí,
0: és el esport rei.
1: És el
0: top. Sí, sí, sí. Quin és el millor consell que t'han donat mai en clau futbol sala?
1: Futbol sala? Hosti. Una vegada em van dir que no, que la qüestió no era perdre, sinó com es perdia. I això em va marcar. És algo que sempre tinc en ment, de que tots podem perdre, perquè al final juguem a un esport que és el, diguem, el més injust del món, que és el futbol, i més el futbol sala. I em va marcar, perquè sí que és veritat que pots perdre, però com has perdut?
0: Si en el vestidor, abans de sortir al partit, et diguéssim, mister, posa't una cançó, quina és la cançó que ficaries abans de sortir a un partit?
1: Mira, jo la poso perquè sóc molt friqui, com t'he dit. Vale? Sí que és veritat que hi ha una cosa que a mi no m'agrada, posar gaire música al vestuari, almenys abans del partit, però si tingués que triar una cançó... seria Steeper Lip de ACC.
0: I ja, l'última, alguna pista que t'agradi jugar, ja sigui per l'ambient que hi ha, per l'atmosfera que respira? Alguna pista?
1: Alguna pista. Però a nivell...
0: De pavelló, quin pavelló dius? Hòstia, quin ambient
1: que
0: hi ha?
1: Que m'agradi a mi... Vale, hosti. Així que ens pugui tocar... Va, intentaré buscar alguna de la nostra lliga... Crec que Vidreres està molt guai.
0: Hi haurà dos de Vidreres aquest any, no? Hi haurà l'Atlètic i els joves.
1: I els joves. Crec que és una pista que està guai jugar-hi.
0: Uh-huh.
1: És una pista que a nivell d'infraestructura la trobo que està prou bé. Sí que és veritat que hi ha una, perdona, que m'han recordat ara, i si no la dic perquè jo vaig jugar, és la de Lloret, la del Molí.
0: Sí.
1: Si és la del Molí, aquella pista li tinc...
0: Li tens estimat, sí. Doncs, Cristian, fins aquí aquesta entrevista, aquesta xerrada. Moltíssimes gràcies, per venir aquí a Ràdio Tordera, també per presentar-te, perquè la gent et pugui conèixer. I com t'hem dit abans, ens veurem, espero que ben aviat, durant la temporada, esperem que puguem tenir un seguiment molt, molt actiu del vostre equip i que moltíssima sort, i espero que els resultats també us acompanyin.
1: Res, perfecte. Doncs moltes gràcies per aquesta oportunitat de venir, de donar una mica de veu a el que fem, i el que et deia, veniu a la pista i disfrutem tots junts.

vinga, fins aquí arribem gairebé encarant ja a les 9 menys 10 minutets doncs, per poder estar a les Bitlles de la Fresca. Tan bon punt acabem aquest programa per encarar el tercer dia d'aquesta competició, que hem tingut el resum d'ahir dimarts gràcies a l'Aleix Cavaller. També el tindrem demà fent el resum d'avui, en aquest cas. I també avui hem tingut aquesta entrevista amb en Cristian Romero, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera del Sènior, per encarar aquesta temporada amb l'Atlètic. Espero que hagueu gaudit i que, si no, l'heu pogut escoltar sencera, recordo que la teniu al canal de YouTube de Ràdio Tordera en vídeo, per tant, la podreu recuperar quan vulgueu, començar-la a veure, deixar-la tornar quan pugueu, quan tingueu temps. Són 27 minutets d'entrevista que crec que no només el coneixem com a entrenador, sinó que també el coneixem com a persona. Per tant, espero que hagueu gaudit d'aquest programa ben completet i nosaltres que ja marxem cap al Prat de la Sardana per gaudir d'aquestes Bitlles de la Fresca. Que vagi molt bé i ens veiem demà. Bona nit!

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats de l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
1: Revisar el temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals. Marc Pijoan.
5: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
1: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
5: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
6: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
5: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista està ben aviat.
1: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
5: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
1: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
5: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
1: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
5: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
8: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
9: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
8: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
8: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
11: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
10: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
5: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
1: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades una demanda dels ens locals.
5: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
1: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
12: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
13: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
12: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
1: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
5: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
14: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
6: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
14: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
15: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electrocaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
16: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà de destinat a autoconsum per indústria.
15: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
1: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
5: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
18: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
17: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
19: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
20: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala estrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
19: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
0: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
19: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
1: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
5: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
1: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
5: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
1: I us ho dèiem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
5: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
1: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
5: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
1: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia 2 mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir això, garantir bé recursos també, demanem com sempre més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
1: 12 minuts i arribem a 2:45. I l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
5: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
1: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
24: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
23: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
1: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
25: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Maritanya... Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava, de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
3: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
4: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
3: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
4: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un film del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
3: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
1: Gràcies, David. 8:45, i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Lacs en Busto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
5: Lacs en Busto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
1: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
5: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
7: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
1: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
7: Y yo lo hago pa notarme en el fresquito.
5: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
1: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
5: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
1: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
8: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
9: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí, i ara sóc encara més feliç de tornar.
8: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tobar és davanter del Sant Andreu.
2: La veritat que els dos equips m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatori i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
8: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EAC HF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
8: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat al base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
1: Doncs gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de 3 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.

0: Tercera legislatura.
1: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Capítol 4. Corretja.
1: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
4: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
5: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
6: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes, gràcies.
1: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
7: A què refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
5: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
1: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
4: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
1: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició, Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial, però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia, i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia... fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud diferent

0: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
1: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
2: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
1: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
0: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
3: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
2: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
3: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
4: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
2: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
4: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona, puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
5: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que, segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
0: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses.

0: El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
1: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
2: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
1: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions. Per dues vies. Una, o legisles en contra... És a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula... sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
3: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
2: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
3: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes al govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
0: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals, però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
4: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
5: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que... És a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirà la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
0: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
1: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
6: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars. Acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Taguig, reservat només per herois nacionals.
0: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
1: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. i el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
0: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
7: A ver, idealmente la justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia, el Parlamento puede imponerle un marco jurídico porque la justicia se queda atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara...
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot a l'exterior, en la conducció i en zones de rius i rieres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en 3 hores. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha fet una crida a extremar la prudència.
11: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
10: Es preveu que aquest episodi de pluja intensa generalitzada s'allargui fins la mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida. I els ens locals ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros. Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat en els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i han anunciat una nova llista ben aviat. Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la benevació provisional. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si hi ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina. I un breu apunt per acabar, Frontex i Europol estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que està en contacte amb les autoritats espanyoles i que s'està supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: I una setmana més d'estiu que estem aquí amb tots vosaltres. Som en Joan Madrid, l'Elvira Romaguera, que t'acompanyarem amb cançons i poesies de gent de Tordera. El nom que li hem posat en aquest programa és Riu de Versos. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: És molt bé, amb ganes d'acompanyar una estona els nostres oients, que ja suposo que són molt fidels al programa.
0: Esperem.
1: Bé. Doncs, què els hi has de dir més?
0: Res, que es quedin a escoltar, que ho fem amb molt de gust per ells, i endavant.

Retrobament. Tu tenies 18 anys i uns ulls clars i lluminosos, uns llavis tendres i rojos, anhelosos per besar. Tu tenies 18 anys i quan a prop teu passava, tot el meu ser t'adorava i era en silenci els meus plans. Tu tenies 18 anys i un cor generós i noble, i a l'emigrar del meu poble calmares els meus afanys. Ara que han passat els anys, tots ells, corulls d'esperança, ha rebrotat l'enyorança i el desig de retornar. I ja no tens 18 anys, ni tens els llavis tan tendres, els teus cabells ja hi ha cendres i els teus ulls no brillen tant. Però avui, quan t'he retrobat i has desviat la mirada al passar pel meu costat, he vist que t'estimo encara. He vist que el temps no ha passat.

Felicita Sagrera. Primer Premi de Poesia de l'Esplai, setembre del 1992.

Diàleg amb un adolescent. Aquesta és la veu del teu silenci. Aquesta, que jo he sentit tantes vegades. La que diuen els ulls quan callen les paraules. Avui els teus ulls brillen, potser d'alegria i esperança. Tu saps viure la vida. Les flors no t'espinen. No coneixes l'enyorança. No és només l'alegria que dona llum a la mirada. També brillen els ulls quan veuen néixer les llàgrimes. Margarida, Projà i Pujol.

El rellotge del temps. Aquest rellotge que va marcant les hores, que jo voldria parar en aquells moments ditxosos, però ell segueix, i segueix sense parar, igual que la vida, que és curta o llarga per cada ésser. Però seria tan ditxós, seria tan meravellós el poder parar el rellotge en aquells moments únics que saps que no els tornaràs a viure. Parar el rellotge del temps quan estàs tan enamorat i allargar aquells dies tan meravellosos del primer amor, o poder allargar la felicitat de quan formes la llar, la nit única, la nit de noces, o aquells moments que saps que no tornaran i els guardes com el millor dels teus records, o aquells instants que els fills et fan mirar-los i t'omplen de pau i satisfacció. Voldríem parar el rellotge del temps en molts passatges de la nostra vida, o si no, fer-lo enrere, esborrar tot allò que ens fa patir i ens omple d'angoixa. Aquest rellotge que ens mesura el temps, que ens fa córrer com fem tard, que ens fa patir per la persona que estimem i sempre depenem d'ell, per la feina, per l'amor, pel sentiment. Si tens temps, beses la xicota, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expresses els teus més íntims pensaments. També pots fer feliços els companys, els amics i la gent. Tot depèn d'intentar-ho. Si no fos per el rellotge, tot seria diferent. Moltes guerres i problemes no els tindríem, perquè tot el que ens passa depèn del rellotge, aquest rellotge que ens mesura el temps.

0: Alé da Vida. A cada pas, a cada tros de vida, que sempre hi ha algú que fa, que pensa, que somia, que vol, que dol, que riu, que plora, que gaudeix, que sofreix, que viu i deixa viure. Un ésser humà amb un esperit feble. La nostra fita és estimar.
1: En cada ser que aquesta terra habita, hi ha un tresor ocult, ben dintre seu. Si busquem bé, suaument, de mica en mica, quelcom hi haurà que ens parlarà de Déu.
0: Talment miralls, ses ulls, dos fars immensos que buscaran la llum per veure-hi molt més clar. Gaudiran dels colors dels seus raigs més intensos. S'aclocaran un dia que no tindrà demà.
1: Sens rumb segur que port ens guia, serem estranys dins la nostra terra aimada. Caminarem, sí, a poc fent via. Més, si no estimem, no deixarem petjada.
0: Si la bondat en nostre cor inia i l'esperança companyia ens fa, tot fent camí un dia i altre dia, indrets segurs trepitjarem demà.
1: Serà llavors només la fe que ens guia i ens darà forces per continuar. Un jorn i un altre ens farà companyia. Si ens agafem ben fort, ja no ens podrà deixar.
0: Si l'amic en qui tu confiaves, amb el despit, va malferir-te el cor, si amb cor planyent el perdó li donares, aquest teu gest avivarà l'amor.
1: Retrobarem la pau, però quan dolça paraula omplirà els llavis de tot ésser humà, treballem tots, visquem, trobeu-nos a la taula. Si tot ho compartim, molt més ens donarà.
0: Maria Teresa Reñer i Romaguera, març del 1994.

No hi ania i enyor. Mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que es consumeix, que plora i que amaga el que no aconsegueix. Paraules malgastades que un dia se les endugué el vent. Llàgrimes que cauen dels meus ulls i plora el cel. Plora el cel i les estrelles. Les estrelles m'il·luminen a cada pas que ens separa i que apropa l'enyor que em fa tant mal. I mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que s'arrenca la pell, que t'estima i que calla, que tanca els ulls i no veu. Que no veus que t'estimo, que et desitjo de veritat, que no veus que moro en cada carícia que li fas. Tanca els ulls i no em miris, que ja no vull res de tu. Potser sí, sí, una cosa, que m'oblidis i oblidis qui he nascut. Edat, 17 anys, pseudònim A. Peyron, del grup C, del concurs de poesies que es feia fa uns quants anys enrere.

tristes emocions. Un dia que, perquè sí, jo em trobava a l'estació per veure arribar el tren, vegia una donzelleta que esperava la seva arribada tota impacient. El xisclar del comboi l'aire fendia. A la nina li feia un salt al cor. Apareix el tren per un cap de via. Ja grinyolen els frens. El tren mor. Busca la donzelleta amb gran frisança entre els personatges que han arribat. Als braços d'una dona, tot llançant-se, de sa boca el crit de mare ha esclatat. S'enfosen una abraçada mare i filla, barrejant-se llàgrimes i petons. En els meus ulls, una llàgrima brilla, omplint-me el cor de tristes emocions. La seva mare, un jorn d'ella partia, més ja ha tornat, i en els seus braços és. Un jorn la meva mare jo perdia, més la meva no tornarà mai més. Per sempre de mi la mort se l'ha emportat, per sempre. Quina paraula fatal. Sols els que hem tingut i l'hem estimat sabem què és una mare i lo que val. Lluís Puig i Martori, 1932.

Un somni. Et busco en la foscor, et busco també en ple dia, però ets sols una il·lusió, un somni, una fantasia. Et busco al cel i a la mar, a l'aire, al clar de la lluna, però a l'anar-te a abraçar, ets un núvol que s'allunya. Et busco al mig de les flors, quan s'obren de matinada, i veig dintre els seus colors la teva imatge anhelada. I a l'acostar-me a la flor, amb la il·lusió de besar-te, veig que és sols una visió i no puc tan sols tocar-te. On ets que no puc tenir ni et puc estrènyer els meus braços? És que mai has existit? Ets un somni de la nit quan, dormint, sento els teus passos. Felicita Sagrera Riera. Novembre de 1992, segon prèmit de poesia de l'Esplai, l'any 1993.

M'han ensenyat d'on sóc. Terra bonica, sí. És aquest el meu lloc. Voldria sortir a trobar felicitat. No, res de fugir. Trobaré la llibertat. Jo voldria veure la meva gent lluitant, lluitant per creure que Catalunya està canviant. Tots junts podrem viure, sempre mirant endavant. Catalunya lliure. No, no estic somiant. Ho hem d'aconseguir. Res ha de ser com abans. Fora hem de sortir a cridar «Som catalans». Júlia Manresa. És el 2005 i als 13 anys.

لونا. Sentinela de centrals imatges, talment com miracles cel amunt. Suspesa dalt del blau, em fas mestressa de tot el que la terra crea i bresa, vestint de plata arreu tot el conjunt. Cercant el teu esguard allà on et trobis, t'he vist gronxant-te al mar en nits serenes, seguint a les onades platja enllà, on puguis l'aurora resposar lliscant sobre el pendís de les arenes. El riu també t'hi veig d'argent vestida, mentre baixa encalmat besant la vall, i et saps a aquelles aigües reflectida com una fada de lluentons vestida que es veu la més bonica en el mirall. Fins l'arbei de la prada t'agombola quan la carona suau en dolça nit i fas brillar el seu pèl fet de rosada mentre no arriba encara la matinada que et durà prest a reposar al teu llit. Mil històries d'amor guardes escrites al llibre del teu pas enjugassat, de mirades al cel fent-te penyora, de promeses i somnis a tot hora, deliris del present i del passat. Quan ja fineix el temps del teu viatge i regna Déu l'impero del foscor, és quan espero amb ànsia i amb anhel que tornis a lluir formós al cel i en lliuris de l'espessa tenebror. Duc a les mans el buit d'aquell silenci nu a la nit. Encara cueja parens i boscúries, i les primeres llums del jorn s'apaguen a les aigües del meu mar. Segon premi del llibre que fan Esquarts de l'any 2017. Maria Teresa Renyer.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Poesies fetes per la nostra gent, per la gent de Tordera. Nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que replantegi per mínim que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
3: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: Adif va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta continua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava l'Alt Empordà, el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Quan queia el sol, un vespre vaig entendre que jo aquí...
5: Benvinguts, benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu? Per anar a la platja, per estar a casa tranquil·lament amb l'aire condicionat, el cotxe, que fem molts quilòmetres a l'estiu, per anar de vacances, per veure la família, per anar a la platgeta... Feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música.
4: M'hi vull quedar per sempre.
6: Li fotem una mica, un, dos, tres...
4: No és Miami, ni les Maldives.
5: Comencem forts amb No és Miami.
4: Interessants les nostres vides.
5: Dels nostres búhos i catarres.

Marxa, marxa. I ara anem amb una estrena. Vinga, el nostre Manu, el Manu Guix, ha fet un àlbum que es diu Galàxies. I posarem la cançó que dona títol a l'àlbum. Galàxies. Manu Guix.

En fi, anem amb una estrena també del maig, si no m'equivoco del 20 i tants, 26, 29 de maig, ara mateix no us ho puc dir segur. Paul McCartney ha fet el seu últim àlbum, que ja en porta uns quants, de fets, uns 20 i pico també, el 29 de maig, això, el 29 de maig del 26 va treure aquest àlbum que es diu The Voice of Dungeon Lane. És el 19è que fa el Paul en estudi en solitari. I és el que treu després, o sigui, l'últim que va fer va ser el 2021, o sigui, tela, tela marinera, sense més dilació. Sabeu que el meu anglès és el que és i ara mateix no us puc dir exactament el que diu, però ho podem averiguar junts, què us sembla? The Voice of Dungeon Line, l'última de Paul McCartney.

Bueno, de parlar una mica dels dies que hem deixat enrere, de mantenir promeses que no es trencaran mai, passi el que passi. I dels nois, pues d'això deu ser un poble o alguna cosa així, no? Els nois de Dungeon Lane, de quan la guerra i tot això, del que van plorar i del que van prometre, que mai ningú sabrà el que van prometre. Algo així, més o menys. Però ja dic, jo estic oberta, si hi ha algú que sàpiga anglès i vol vindre a donar-me classes particulars, gratuïtament, jo, de veritat, eh? Jo no hi puc, més que el que puc fer és dedicar cançons. Com ho fem, això? Doncs pues vosaltres em demaneu una cançó. Sí, home, sí. Em dieu el títol, sobretot, si voleu el vostre nom i si va dedicada a algú simplement perquè us agrada. I com ho feu? Doncs pues escrivint un WhatsApp a Ràdio Tordera. I a quin número? El 611-481-381. Vinga, aneu a buscar paper i boli, que us dono temps. Aquest estiu podeu demanar una cançó aquí, a un Mare de Música. 611-481-381. Demaneu-me una cançó. Vinga, la que us vingui de gust. Anem una mica espujadets amb la Gloria Gaynor, que m'encanta. El Wild Survive. Sobreviuré!

Buah. Ens n'anem uns quants anys enrere i era estiu que jo vaig anar a veure aquesta pel·lícula i no sé, tindria 13 anys o així, o sigui, ens podem plantar el 76, 77, 70... No, 70... Sí, 70 i alguna cosa. Quan, igual, 78, que va arribar a Espanya, unes cues, mare de Déu, per anar al cinema. Gris, parlo de Gris, i parlo d'aquella cançó que diu oh, oh, honey, o sigui, oh, oh, carinyo, el que jo vull, tu ets el que jo vull. El que necessito. Si estàs ple de carinyo, ets massa tímid, medita, mira'm, sent el meu camí, vine amb mi, perquè... I ell li diu, oh, perquè necessites un home, i ella diu, vale, vale, d'acord, necessito un home, serà millor que em posi en forma. Bé, la cançó és divertida, es recordarà sempre per al ball del John Travolta i l'Olivia, el Newton-John, aquell de taratatam, els dos de negre de cuero, que maca, la recordeu, pues som-hi, cançó preciosa que ens transporta...

0: Anem a posar, anem a fer un mix, va, tres o quatre cançons que pertanyen a pel·lícules famoses. Ara posarem una altra completament diferent. Aquesta és d'amor, d'amor, d'amor. El meu cor, My Heart Will Go On. És el tema d'amor de Titanic. I qui ens el cantava? La Celine, la gran Celine Dion. Quina cançó més maca!
1: Wow.

d'una cançó dolça a una cançó d'aquestes de ballar. Pugem escales, pugem escales, pugem escales! I què diu a dalt quan arriba? Adrián! Rocky, la cançó principal, Eye of the Tiger, de Survivor!

Va, i anem per l'última, va. Se m'acaba de ocorrer, ara mateix, així tal qual. Què us sembla si posem cada setmana 3 o 4 cançons de pel·lícules famoses? També les podeu demanar vosaltres. Oh, ja us he pillat. El 611-481-381. 611-481-381. Podeu demanar cançons. Ai, tinc una demanda, però bueno, poso aquesta i posaré la demanda, que també és d'una pel·lícula. Però aquesta... Ja sé, aquesta potser se la repeteixo molt, però és que m'agrada. I és que fa ballar Pretty Woman, de Roy Orbison. Anem o no anem de compres, dona igual.

I canviem, vinga. Aquesta és una petició. Aquesta petició la demana la Jessica, que té una bebè de 3 mesos, i potser una miqueta més, perquè des que la va demanar. I ens demana aquesta cançó que li posava la seva mare quan era petita, que a ella li agradava molt. Pertany a una pel·lícula, la pel·lícula és Sonrisas y Lágrimas, Christopher Plummer, Julie Andrews, i la cançó és la que canten ells, Edelweiss. Edelweiss és una flor alpina, vull dir que només es troba allà, als Alpes, i és molt difícil de trobar. I surt després de que se'n va la neu i entra una miqueta a la primavera i només es troba aquesta època de l'any. Això també surt, si us en recordeu, i és que teniu una miqueta a la meva edat, si heu vist Sissi Emperatriz. Quan ells dos se'n van de viatge, i la Sissi i el marit, vull dir, i també s'agafa com... Vol pujar com un cim i els que estan amb ell, els soldats, el senyor, d'on va, no? I ell diu, la vull agafar jo, ja va amb nosaltres. No, que sóc jo, que és la meva dona. I també li agafa un Edelweiss. I en aquell moment això no se sap, perquè la pel·lícula és sí, ell agafa una flor i au. Però bueno, aquesta és molt maca i la cançó és preciosa, eh? O sigui... Jessica, la cançó és preciosa, espero que sí que li cantis de la teva filla com la teva mare te la cantava tu i com te posava la pel·lícula. Així que per la Jessica i la seva filla de 3 mesos, aquesta gran cançó de la Julie Andrews, Christopher Plummer, Edelweiss. Preciosa, preciosa, preciosa.

Buah, la pell de gallina. Jo és que la recordo molt, molt, molt. La canten junts, la canten amb els nens, la canten quan se'n van, que s'escapen al final. Ai, ara m'he xivat del final de la pel·lícula, com si fos nova. Ai, que dolenta soc, per favor. En fi, anem amb una miqueta de marxa, una mica de mar, una mica de sal, una mica de tot. Però és que hi té tantes versions que no sé quina posar-se, eh? Va, l'original? Ai, no sé. Venga, Sapore di sale. Jimmy Fontana.

continuem en marxa aquí, a un mar de música d'aquest estiu, perquè balleu, perquè canteu, perquè feu el que vulgueu, però sempre escoltant Ràdio Tordera, un mar de música. Ah, Celia Cruz l'encantava allò de La vida és un carnaval.

Wow. La despecha. Ara anem a posar una cançó, aviam. Vull fer una miqueta, aviam, per la gent de la meva edat, ja sabeu qui són. Són els Mustang. Qui són els Mustang? Els Mustang són un grup que es va fer sobre l'any... Déu sap. 63, l'any que jo vaig néixer. Són Mustang, Sirex... Era el Santi Carulla el que cantava. I què feien exactament? Perquè el Sirex, per exemple, tenia cançons seves, no? Però, tipo duodinàmico, o tipo, jo què sé, Fórmula Quinta, i els Diablos, en recordeu? Els Diablos són una miqueta més posteriors, eh? Perquè jo jugava amb l'Agustí de los Diablos i jo era petita, o sigui que devien començar 67, 68, digo jo, eh? Bueno, en fi, no m'enrotllo més. Els Mustangs què feien? Versions de quasi tot el que sortís en anglès famós en castellà. Feien moltíssimes cançons dels Beatles, era el que més. I com els Beatles en aquella època no paraven de treure cançons, pues ells també. En tenen moltes, com totes les que tenen els Beatles. Però aquesta m'agrada. Obladia.

Ei, què tal? Què opineu? Això de... Moltes vegades poso cançons en castellà o en català de l'inglès de tota la vida, no? Però aquestes particularment versionades per les Mustangs o per els Sirex, algú feien, però eren els Mustangs. Us agradaria? Demaneu-me cançons. El 611-481-381, el WhatsApp de Radio Trotera. 611-481-381, dieu-me quina cançó voleu escoltar i si hi ha motiu o si la voleu dedicar a algú. Ai, no se sap mai. Ai, senyor, doctor Prats ens diu que les nits no moren mai. Home, jo diria que sí, quan arriba el dia...

pues no. Sí, sí, moren. Moren quan arriba el dia. I jo això ho discutiré cada vegada que vulgueu. I podrem repetir les nits que vulgueu, però quan arriba el dia s'acaba la màgia de la nit. Ei, no és per res. A vegades l'edat és un grau. Bé, anem acabant, si us heu donat compte. Ens queden pocs minutets per acabar un mar de música d'avui. I jo us segueixo demanant que escriviu al WhatsApp de Ràdio Tordera demanant cançons per motiu o sense motiu, per amor o sense amor, simplement perquè us agrada, perquè la voleu ballar aquest estiu, escoltant sempre a Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. I aquesta és maca, però molt maca, i és del Miquel Núñez, i ens diu "Celebrem". I celebrant amb el Miquel Núñez, celebrem el dia d'avui. Fins la setmana que ve!

Bona tarda. Avui és dijous 6 d'agost del 2026. A Tordera fa una temperatura de 30 graus. Ara us explicarem les notícies de forma clara i senzilla. Primer començarem amb els titulars. Primer titular. La Generalitat vol allargar l'autopista C32 des de Tordera fins a Lloret. Segon titular. Tordera farà una campanya perquè la gent parli més en català. Tercer titular. La forta calor asseca la nostra vegetació i fa créixer el risc de foc al bosc. Quart titular. La Creu Roja busca persones voluntàries per ajudar joves a Tordera. Comencem les notícies. La Generalitat vol estudiar com allargar l'autopista C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar amb una inversió d'uns 110 milions d'euros. Aquest projecte ja es va intentar fer fa uns anys, però van aturar per problemes amb la natura, així que ara busquen una nova solució per connectar bé el Maresme i la selva. A Tordera volen que la gent parli més en català. Per això, l'Ajuntament prepara un pla i farà una campanya que es diu «Aquí parlem en català». L'objectiu és que tothom s'hi sumi de forma positiva i sense jutjar ningú, donant suport als treballadors de l'Ajuntament i a les botigues per entendre bé els veïns i veïnes que volen practicar la llengua. El centre de recerca CREAF avisa que els boscos del Maresme i la selva estan molt secs per culpa de la calor. Per controlar-ho, han creat una nova eina per veure la humitat de les plantes i la terra al moment, cosa que ajuda moltíssim a preveure i evitar els incendis als nostres boscos. La Creu Roja necessita voluntaris per ajudar nens i joves al centre SMJ de Tordera, des del 6 fins al 31 d'agost, als matins de 10 a 2 de la tarda. Si teniu ganes d'ajudar i educar en valors aquests joves, podeu trucar al telèfon 937 62 54 11 o enviar un correu electrònic a toni.cardo@creuroja.org per apuntar-vos-hi.

Ara, per últim, farem un repàs final dels titulars. Primer titular. La Generalitat vol allargar l'autopista C32 des de Tordera fins a Lloret. Segon titular. Tordera farà una campanya perquè la gent parli més en català. Tercer titular. La forta calor asseca la nostra vegetació i fa créixer el risc de foc al bosc. Quart titular. La Creu Roja busca persones voluntàries per ajudar joves a Tordera. I fins aquí les notícies d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Doncs bé, sí, avui el número 26 de Se m'ha escapat el lloro, i clar, com us podeu imaginar, si heu seguit el capítol passat, tocarà comprar cotxe. Sí.
1: Adéu, ocell de ferro i greix, vas néixer un dimarts i avui te'n vas. Ni la cinta mereix.

0: Ai, camí de tornada a casa, el Genaro porta el retrovisor amb el xiclet a la mà, com l'únic record. La Filo camina al seu costat i el Quico va a l'espatlla d'ella.
1: Ai, saps què és el pitjor, Filo? Que m'han cobrat els 45 euros de la inspecció igualment.
2: Mira el costat positiu, Genaro. Ara ja no t'has de preocupar per si s'atura al mig de l'autopista. Ara ja està aturat per sempre. És un cubell de ferro de mig metre quadrat.
3: Cubit! Genaro és un...
2: Cub!
1: Sabeu què us dic? Que demà anirem a veure aquell tot terreny que ven el cosí. Diu que està com nou. Només té un sorollet quan poses la tercera.
2: Genaro, no n'aprendràs mai. Un de nou.
3: Taxi, taxi!
0: I per aquesta compra podem titular una odissea per anar a comprar un nou cavall de ferro, diem-ho així. I interpretaran el Genaro, en Joan Madrid, la Filo, serà la Nuri Pujol, en Quico, la Nuri Pujol, el narrador, Salvador Romans, i el venedor, en Robert Vila. I l'escena comença en el menjador de casa. El Genaro entra amb un paper a la mà, cap baix, el cotxe vell, no ha passat l'ITV, i ha decidit que no poden estar sense vehicle. I aquí comença el bombardeig de conceptes. La Filo vol un suc perquè es veu tot des de dalt. El Genaro vol un cotxe que no demani menjar. Amb tots aquest enrenou, entren a mirar models i marques.
2: Bon dia, senyor. Pot atendre'ns i ensenyar-nos els diferents models? Veiem l'elèctric.
4: L'elèctric? Té tants quilowatts que podria il·luminar tot el carrer. Ah, i punts de càrrega i silenci.
1: I si em quedo sense piles a mig camí de Vic?
2: Però té una pantalla com una tele de 50 polzades.
3: On posarem la gàbia? Brr. Electrocució! Electrocució!
4: L'híbrid és el terme mig i la diferència entre l'endollable o no. Ah, i vostè... Què el passa, senyor?
1: No, tot això de les etiquetes ambientals, la C, la E, el zero...
2: Ai, Genaro, deixa't estar ara de les etiquetes.
3: Molt bé, Filo. Aquí sí que tinc lloc per la gàbia.
4: I aquí tenim el gasoil gasolina de tota la vida. Sí, però tingui en compte. D'aquí 2 anys no podreu entrar ni al garatge de casa.
1: Això sí que sona a motor.
0: De tornada a casa, voltats de catàlegs, estan més confosos que al principi.
2: El cotxe ha de ser automàtic. Vull descansar el peu.
1: Oh, manual, jo vull sentir el poder del canvi.
3: Solució, solució. En aquests papers hi ha una oferta d'un cotxe de quilòmetre zero. I si no, amb patinet elèctric...
0: I tota la família donant un cop d'ull als fulletons.
1: Filó, aquí diu que té frenada regenerativa. Així que, què és? Que el cotxe es cura sol quan es fa una rascada?
2: No siguis ruc, Genaro. Això és que carrega la bateria quan frenes.
3: Frena, frena! Que ens matarem! Pobreta i també! Quina por que li fas!
1: Escolta, Filo, si el cotxe es condueix sol, jo puc anar fent la migdiada o el lloro m'ha de vigilar?
2: Vinga, Genaro, que ara ho tenim calent. Per la tarda hi hem de tornar.
0: A mitja tarda decideixen fer les visites als concessionaris i la Filo vol que el primer a ser visitat sigui el del cotxe elèctric.
4: Bon dia. Benvinguts al futur. Aquest model és el 100% elèctric. té una bateria de 77 quilowatts i una autonomia de 500 quilòmetres.
1: I quin capó més bufo! I si plou, em donarà un calambre?
2: Genaro, no diguis bajanades. Mira quina pantalla. És més gran que la del menjador. Té Netflix.
4: I tant! Mentre carrega, podeu veure una sèrie.
3: Netflix i crispetes! Ens quedarem tirats a la panadilla! Socors!
1: Escolti, jove, i un endoll, això? Jo al garatge només tinc un endoll per a la vaporeta de la Filo. Si hi poso el cotxe, saltaran els ploms de tota l'escala?
2: Genaro, primer hem de triar-lo.
3: Filo té raó! Genaro, llufa!
0: No acaben de decidir-se. L'híbrid, el ni tu ni jo...
4: A veure, si els fa por quedar-se sense bateria, tenim l'híbrid. Té dos motors, un de benzina i un elèctric.
2: Això m'agrada. És com un matrimoni. Un treballa i l'altre mira.
1: Però a veure, llavors haig de pagar dues averies. Si s'espatlla un, l'altre em portarà a casa?
4: No exactament. El sistema gestiona l'energia.
1: Miri, jo el que vull saber és... Puc entrar a Barcelona o m'hauré de quedar a viure a les rondes perquè no tinc l'etiqueta de color verd fosforito?
2: Ja estem una altra vegada amb les etiquetes. Quina mania! Si només arribem a Badalona a veure ma germana...
3: Nero, cotxe 5 carret!
0: Canvien de concessionari, ara toca els motors dièsel i el venedor els fa un psss com si vengués droga.
4: Encara em queda un dièsel de quilòmetre zero. Consumeix com un encenedor.
1: Això fa olor de victòria.
2: Genaro, que ens el prohibiran, que d'aquí a 4 dies ens faran anar en bicicleta.
3: Bicicleta! Genaro, amb malles! Volem un Tesla! Tacanyo!
0: Tornen a casa, el menjador està ple de catàlegs de colors, la Filó mira el mòbil i el Genaro es toca el cap amb les dues mans.
1: Oh, sí, pitjor que abans. Ara sé el que és un híbrid, un plus i un full elèctric. Però no sé com collons anirem a buscar les pomes a la finca el diumenge vinent.
2: Jo ho tinc clar. Vull l'automàtic. Estic farta de fer el joc de l'embragatge a les pujades de Montserrat. Vull posar la D de divertit i tirar milles.
1: Automàtic? Però si això és per a la gent que no sap conduir. Filo, jo vull sentir la palanca. Vull reduir de tercera a segona i que el motor em digui, aquí estic jo.
3: El motor diu adéu! El motor diu... Fum! Pobreta capa d'ozó!
2: Genaro, mira aquest catàleg blau i mira aquest. Blau cel... Etiqueta Eco, té càmera de 360 graus. Podràs aparcar sense fotre-li un cop al veí del segon?
1: Escolta, i si no comprem res? I si arreglem el Santi amb una mica de cinta aïllant i molta fe?
2: Genaro, el Santi ja és a la premsa del desballestament. He firmat els papers mentre tu preguntaves si l'elèctric tenia starter.
1: Oh, què? Però, i ara què farem?
3: Ofertón! Quilòmetre zero! Vermell passió!
2: Mira el que ha trobat el Quico. Un híbrid de gerència, preu tancat, i ens regalen la primera revisió. I té Bluetooth per posar els teus boleros, Genaro.
0: Rendit, mira el catàleg i somriu una mica.
1: té Bluetooth, podré posar els dos gardenias.
2: I tant! El Quico podrà anar al seient del darrere amb el seu arnès nou.
3: Conductor professional! Gennaro trepitja fons! Anem a la platja! Brrr.
1: Està bé. Anirem a signar. Però que quedi clar, jo condueixo, eh? Però el cotxe decideix quan menys electricitat i quan menys benzina. Jo ja m'he jubilat de prendre decisions.
0: Surten tots tres de l'escenari mentre sona una música de motor modern i silenciós i el Quico imita el so...

0: Cacique, que ja el sento, i Filo, això és pitjor que triar el nom dels nens. Que si el voltatge, que si l'autonomia, que si el canvi de marxes és una palanqueta que sembla un joystick de la PlayStation. Jo em quedo a casa. Anirem en ruc.
1: Ni parlar-ne de rucs, Genaro. Ja tenim triat un. L'híbrid automàtic. És modern, gasta poc i té una càmera per aparcar que t'avisa si hi ha un gat a 3 quilòmetres.
0: Però, Filo, un automàtic. Això no és conduir, això és anar en cotxe de fira. I qui el portarà? Jo estic acostumat a la meva palanca de canvis, a notar com el motor pateix a les pujades.
1: Doncs, precisament per això, Genaro, he pres una decisió. Aquest cotxe el portaré jo.
0: Tu! Però si tu no agafes el cotxe des que el 600 anava, amb benzina, amb plom, tens el carnet caducat des de l'Expo 92.
2: Peligro! Dones al volant! Perill constant! Genaro, posa't el casc!
1: Calla't, Quico, o et canvio l'alpiste per serradures. Escolta'm, Genaro, estic farta d'anar de copilot, de dir-te on has de girar i de sentir com et queixes dels frens. M'he apuntat a l'autoescola per fer 4 pràctiques de reciclatge. I amb aquest cotxe nou, que no s'atura mai a les pujades i que ho fa tot sol, seré la reina de la C31?
0: Però, i jo? Què faré jo al seient del costat? M'avorriré. No podré ni renyar-te perquè l'automàtic no rasca les marxes.
1: Tu faràs de GPS humà. O millor encara, vigilaràs que el Quico no es mengi els entapissats nous. Mira, Genaro, el món canvia. Els cotxes ja no fan fum, no fan soroll, i les dones també conduïm híbrids d'una generació, de l'última.
2: Filo, Fittipaldi, dona lliure, lloro feliç, a tota pastilla.
0: Està bé, però si compres aquest, vull que tingui els seients calefactables, que ja saps que a l'hivern se m'adormen les cames.
1: Fet. I el color el trio jo. Vermell passió. Que es vegi de lluny que arriben els Genaro amb el seu navegador de bord esplomallat.
0: Doncs vinga, anem al concessionari. Abans no me'n penedeixi. Però, Filó, una condició.
1: Digues.
0: La L de pràctiques la posarem ben petita, d'acord? Que tinc una reputació jo en el barri.
2: L de lento. L de lloro. Genaro, paga la matrícula.
3: Se sent el so del motor elèctric que arranca suaument i la Filó cridant, Genaro, aparta la mà del fre, que ara mana la tecnologia. Posa música.
4: No, pues no, güey.

0: Alexa, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Pandora.
1: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable a tot el que forma part de la cultura. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni perfectament. Bona tarda, Pons.
2: Bona tarda, Carme.
1: Has vist que negre s'està posant?
2: Jo espero que plogui, eh?
1: Tu esperes que plogui? No sé si tenim paraigües. Bueno, jo tinc un paraigües al cotxe, però el tinc al cotxe.
2: Jo faré un fart de córrer.
1: Molt bé, però jo això del fart de córrer ja la cosa una mica més complicada. Però bueno, vull dir, res, no sé si van dir que plouria, però no sé si plourà o no plourà, però la veritat és que el cel està molt negre. Bueno, recordeu que aquest programa a l'estiu es diu l'ombra dels tilers, perquè estem amb uns tilers que hi ha aquí davant de l'emissora, que ens fan ombra i que per tant estem supercòmodes, no tenim tanta calor. Però a vosaltres com us va el mes d'agost? Perquè l'acabem d'estrenar, no? Estem a dia 6, és a dir, que estem just començant. Suposo que tots amb molta calor i suposo que és un tema que no parlem de no acabem de deixar el tema de parlar-ne, no? Perquè cada vegada que te trobes amb algú comença a dir-te quina calor que fa, eh? I quan pararà, i quina calor que fa. És a dir, que bueno, sembla ser que el termòmetre no té cap ganes de baixar i bueno, ens haurem d'anar acostumant, no? Perquè no tenim ganes d'acostumar-nos, però si més no, anar passant com puguem aquest estiu tan calorós com és aquest any. Bé, aquesta tarda a les 6 tindrem com a convidat en Carles Maleix, perquè demà inaugura una exposició a Blanes i, si teniu ganes, la podreu veure a través de YouTube. I més tard, i per telèfon, parlarem amb en Lluís Alcalà, que és membre de la Cobla Mediterrània, amb la que podrem ballar i escoltar sardanes demà a la plaça de l'Església, com tots els divendres. I ara comencem amb una mica de música, amb una d'aquestes cançons que d'estiu catalanes, i ja sabeu, de cançons d'estiu en castellà n'hi ha moltíssimes que hem anat posant, però vaig voler buscar-ne cançons d'estiu catalanes, que no n'hi ha tantes, i us faig una mica d'història del que parlen de les cançons d'estiu catalana. Diu, la globalització i la popularitat de marques catalanes, especialment les de cervesa, aconsegueixen que les cançons que ells utilitzen arriben a més gent. Però podem considerar que el naixement de la cançó de l'estiu en català es produeix a l'any 1990, és a dir, ja fa temps, no? Quan TV3 encarrega al popular grup La Trinca que compongui una cançó per utilitzar-la en l'anunci de la programació d'estiu de la cadena, la qual va fer servir durant 3 estius versionada per diferents intèrprets. A l'any 1993, la cançó d'estiu en català va ser Montatubé dels Pets. És a partir d'aquest any que els grups o cantants escollits per a posar a banda sonora l'anunci d'estiu de TV3 opten per adaptar cançons pròpies en comptes de compondre'n una exclusivament per la televisió. En molts casos, això és el que els ha atorgat una popularitat que fins al moment no tenien. En els darrers anys, les emissores de ràdio també s'han apuntat i han encarregat algunes d'elles versions per la campanya d'estiu. Una d'aquestes cançons de l'estiu que més o menys han sonat durant algun estiu, per exemple, una de l'any 2003 que porta per títol El teu estiu, de Sau. Anem a escoltar-la?

0: I ara, després d'aquesta cançó, doncs anem a un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: No sé si esteu d'acord amb mi, però jo penso que les bicicletes, la bicicleta, és un mitjà de transport molt adient per l'estiu. Senzillament perquè, bueno, perquè pots anar a fer una passejada, perquè no plou tant, perquè no fa gaire fred. I bueno, a mi em sembla que la bicicleta és un tema, un mitjà de transport adient per l'estiu. No sé si vau seguir vosaltres el Tour de França. Ara, en aquest moment, hi ha el Tour de França femení, però no té el mateix seguiment. Passa exactament igual com amb el futbol. El futbol dels homes es segueix moltíssim, mentre que el futbol femení se segueix molt més. Jo el Tour de França, sabeu per què me'l miro? Perquè hi ha uns paisatges preciosos. Es veuen castells, muntanyes, vull dir, me'l miro per això, però no m'interessa res més. I no sé si vosaltres heu vist una pel·lícula que es deia Les bicicletes són per al verano, o heu llegit el llibre. Jo, quan era profe, el vam llegir a classe i vam veure la pel·lícula. Els hi va encantar. Jo no vaig tenir mai una bicicleta i de gran, quan ho vaig intentar, la meva cunyada reia de mi, perquè el meu home em va posar la bicicleta, unes rodetes aquelles petites de saber, per començar a saber anar en bicicleta. I com que sempre s'enfotia, doncs a mi ja va arribar un moment que em feia com una mica de vergonya i cada vegada anava més. Finalment vaig desistir i sempre m'he quedat amb les ganes o amb la pena de no saber anar en bicicleta. Clar, en realitat jo sóc barcelonina, ja ho he dit moltes vegades, i a Barcelona les bicicletes, ara sí que hi ha un carril bici i tot això, però abans les bicicletes eren una cosa més estranya, no? I el més estrany de tot és que els meus pares sí que

saber la història de la bicicleta i qui la va inventar. I he buscat informació, ja sabeu, jo, quan tinc un dubte, me'n vaig a buscar informació. En el 1817, el baró alemany Carl Christian Ludwig Dreis von Saubrunn, suposo que ho he pronunciat bé, va inventar el primer vehicle de dues rodes, el qual va anomenar màquina errant, que en alemany era Laufmaschine, precursora de la bicicleta i la motocicleta. Aquesta màquina errant consistia en una espècie de carret de dues rodes col·locades una darrere d'una altra i un manilla. La persona es mantenia asseguda sobre una petita muntura col·locada en el centre d'un petit marc de fusta. Per a moure, s'empenyia alternativament el peu esquerre i el peu dret cap endavant en forma semblant al moviment d'un patinador. Amb aquest impuls, el vehicle adquiria una velocitat gairebé idèntica a la d'un carruatge. Els seus braços descansaven sobre el reposabraços de ferro i en les mans sostenia una vara de fusta unida a la roda davantera, que girava en la direcció cap a la qual volia anar el conductor. És a dir, que veieu que la primera andròmina que es va fer va ser en el 1817. Aquest invent estava basat en la idea que una persona en caminar malgastava molta força per haver de desplaçar el seu pes en forma alternada d'un peu a l'altre. Dreis, que és com es deia el senyor, que diu, va aconseguir crear aquest senzill vehicle que li va permetre a l'home evitar aquest treball. Llavors, aquesta màquina denominada inicialment Draciana, o màquina errant, era la màquina errant que finalment li van posar aquest nom de Draciana en honor del seu inventor i posteriorment dita més comúment velocípeda, el disseny es va anar millorant. El ferrer i inventor francès Pierre Michaud també és considerat un dels desenvolupadors de la bicicleta moderna, la bicicleta de pedals, la que tenim ara actualment. La construcció de la primera bicicleta amb pedals s'atribueix a l'escocès, fixeu-vos a quina quantitat de gent que participa en aquest invent, és a dir, comença per una persona alemanya, després segueix per una persona francesa i finalment ens n'anem amb un escocès, que és Kilpatrick Macmillan, a l'any 1839. Una còpia de la bicicleta de Macmillan s'exhibeix en el Museu de Ciències de Londres, Anglaterra. Macmillan mai va patentar el seu invent, que posteriorment va ser copiat en el 1846 per Gavin del Seil Lesmagou, qui va defondre tan àmpliament que va ser considerat durant 50 anys l'inventor de la bicicleta. És el que té, no? El fet de no haver patentat l'invent. En realitat, abans, els invents, molt poca gent els patentava, no? Recordeu que en la pila també hi ha volta, ja no sé què, amb la ràdio també passa exactament el mateix, que hi ha a vegades diferents versions de diferents persones que són els que l'han inventat. Prop del 1890, l'escocès John Bob Dunlop, suposo que segur que sí que recordarà que el nom de les bicicletes, aficionat al ciclisme i creador de l'empresa homònima. L'empresa Dunlop és una empresa molt important en el món del ciclisme. Va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb l'aire i es col·locava en la llanda. Per evitar burxades, és el mateix que punxades, Dunlop va inventar a més una coberta també de cautxú. I aquests invents de Lumpo gairebé no han sofert variacions significatives des de la seva infància. És a dir, que des del 1890 les rodes són gairebé sempre iguals. Hi ha molts tipus de bicicletes que té en compte la seva funció, la bicicleta domèstica, la de muntanya, la de carreres, el de turisme, les plegables. I ara, a més, hi ha les bicicletes elèctriques, que que el meu home té una de bicicleta elèctrica per anar a la muntanya, perquè d'aquesta manera, quan ha de fer una pujada molt pronunciada, doncs, a més, es pot ajudar
amb la bicicleta elèctrica. Després, bueno, hi ha totes aquestes bicicletes de passeig dels nens, és a dir, que hi ha aquelles de bicicletes de color rosa, amb una cosa per portar un animalet, o per portar el berenar, per portar coses, és a dir, després hi ha els tàndems, aquelles bicicletes que no són d'una persona, que són de dues persones, és a dir, que hi ha

molt de tipus de bicicleta. Però jo amb tot això he satisfet la meva curiositat i per tant, vull dir, us deixo aquí amb aquesta idea d'haver parlat avui de les bicicletes i amb aquesta frustració meva de no saber anar en bicicleta. Però suposo que vosaltres, molts de vosaltres segur que ho sabeu. És a dir, i a més aquí, jo suposo que a Tordera deu ser bastant normal tenir una bicicleta a casa. Pons, tu tens bicicleta? En Pons està molt llegint alguna cosa i no m'escolta. Bé, doncs, tota aquesta història de la bicicleta, doncs ara us deixo amb una mica més de música, que posarem una cançó que porta per títol La gran eufòria de Joan Dausà, de l'any 2018.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros. El projecte, que ja va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2019 per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment el consistori està completant en la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar en base real el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Escoltem Pere García, regidor de Cultura i de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure un correu a toni.cardó@creuroja.org o al telèfon 93 762 5411. El Maresme i la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. Escoltem el director de CREAF, Joan Pinó.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: En esports, Running Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llamos en un primer gran test de pretemporada molt exigent, dissenyada per preparar el debut a la nova categoria. Escoltem Guillem Ferrer, entrenador tordarenc.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixaran lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
1: Ho deixem aquí. Actualitzar notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs com us havia avançat al començament del programa, us deia que avui teníem un convidat amb nosaltres, que és en Carles Maleix, precisament perquè té fa una exposició a Blanes i volíem parlar amb ell per saber més coses de la seva exposició i una mica més sobre com aniria tot. Bona tarda, gràcies per explicar-la.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Bé, recordeu que aquesta entrevista també la podeu veure per YouTube, és a dir, que podeu, si voleu escoltar-la, la podeu escoltar a través de l'antena, però si teniu ganes de veure'l, podeu connectar a YouTube i ens podreu veure a tots dos com fem aquesta xerrada. Carles, tu ets de Tordera i dius de tu mateix que ets artesà, pintor, plàstic i escultor. D'un-hi-do, no? Dius moltes coses, no?
1: Bueno,
0: fas moltes coses, llavors.
1: Al llarg de la vida sempre m'ha agradat ser un nen petit gran, i tota la vida que he fet moltes coses diferents, i perquè m'agrada.
0: Senyor, no et conformes amb una sola cosa, sinó que vas experimentant.
1: Sí, una vegada vaig fer un viatge al nord d'Àfrica en un circuit i vaig fer moltíssimes fotos i vaig fer una selecció i vaig fer una exposició. Llavors, aquí a Tordera, en el teatre, també vaig estar fent un curs de poesia i vaig estar escrivint molta poesia durant un temps, que ara també escric, però per mi. Llavors, també he fet escultura amb en Simó, a l'Escola d'Arts i Oficis a Girona, a la Mercè. He fet pintura amb en Domènec Fita, amb la Montserrat Costa. Porto molts anys en recerca.
0: Una mica podríem dir... Bueno, tu vas estudiar Belles Arts a Girona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a la Mercè.
0: Tenies ganes, volia... Això, el fet d'estudiar una cosa d'aquesta tipologia vol dir que tu tens ganes de ser una... de treballar, de dedicar-te a l'art, d'alguna manera, no? És a dir, si no,
1: sí,
0: no...
1: és evident. Vull dir, he decorat hotels, he fet escaparates de botigues, he decorat discoteques, he fet moltes coses al llarg de la meva vida, i el que volia, doncs, és tenir tècniques, sabre de la teoria del color i sabre com manipular productes, i llavors jo ser lliure i poder-ho interpretar a la meva manera.
0: Clar, perquè cada artista, vull dir, té una concepció especial de qualsevol cosa, no? És a dir, quan mirem qualsevol cosa, vull dir, tots tenim una mirada diferent i tots veiem de coses diferents. Per tant, tu suposo que quan t'enfrontes en segons què, també tens la teva pròpia mirada, que és una mirada que tira cap al món artístic, no?
1: Jo quan treballo... Jo sempre dic que l'art per mi és el meu psicoanalista. Llavors, depèn del meu estat anímic, queda reflectat en l'obra.
0: Bueno.
1: És així de senzill. Llavors, per exemple, això que presento és un recull de 3 anys de recerca i d'experimentació. Hi ha 3 temàtiques diferents i hi ha molt de color, hi ha molta vida i també hi ha una part abstracta de... quadres amb molta força, que són moments de la meva vida, doncs, que analitzo amb la matèria.
0: És a dir, que tu, tu en realitat pots ser un pintor figurista, no figuratiu.
1: Figuratiu,
0: és a dir, per tant, una mica una còpia passant pel teu sedàs de la realitat, és a dir, i per una altra banda també pots experimentar amb pintura abstracta, en la qual cosa no... És aquella pintura que a vegades ens costa més d'entendre, però que en realitat també hi ha un missatge. És a dir, que encara que sigui amb el color... No?
1: Oh, i tant. Amb el color, amb la força del pinzell, amb el traç. També faig art conceptual, que m'agrada molt, que es parteix d'una idea, i llavors amb el títol de l'obra i el que reflecteixo, la persona pot interpretar moltes coses.
0: És que l'art conceptual és exactament... que dius que parla d'una idea.
1: Sí, d'un concepte, ja ho diu la paraula.
0: Un concepte.
1: Sí, parla d'un concepte i a partir d'aquí doncs et deixes anar i pots fer una peça o pots fer una temàtica, una sèrie, depèn de lo que tu vulguis fer.
0: Llavors, quan tu, per exemple, posem-nos en el cas de que vols fer una temàtica, per tant, una sèrie d'obres que tu faràs en aquell moment... parlaran sobre el mateix, de diferents maneres, no?
1: Oh, i tant. Per exemple, jo fa 3 anys, per conscienciar la gent dels incendis, que cada vegada anem a més, vaig fer una sèrie amb esmalts que toca aquest tema, que es veu una papallona com s'està cremant, es veu un bosc, es veu el mar com es crema, tot és com molt surrealista i molt colorit, i ja fa 3 anys que estic treballant per conscienciar la gent sobre aquest tema.
0: O sigui que tu també, per el que m'acabes de dir en aquest moment, també fas servir la tècnica de l'esmalt.
1: Sí, jo menys l'oli faig servir de tot.
0: És a dir, que fa servir el tempera, no?
1: Sí, en aquesta exposició no, perquè aquesta exposició bàsicament tot és collage, és acrílic i esmalts. Ja. Però amb altres he fet aquarel·la, he fet oli, bueno, depèn del moment.
0: Com tu has dit, és a dir, per tant, vol dir que tu tens diferents tècniques, les pots fer, utilitzar totes elles, no?, depenent del moment, com has dit abans.
1: Jo no tinc por, perquè la por no serveix per res.
0: Molt bé.
1: La por t'anul·la. És una cosa... La meva darrera exposició es titulava L'altre costat de la por. Llavors, jo no tinc por. Llavors, jo sóc lliure i quan m'hi poso, doncs... deixo que anar tot el que tinc a dintre i amb diferents materials, i llavors és així de senzill.
0: Però això és molt enriquidor, no? El fet de que no només faci servir un material determinat, sinó que segurament podrem veure en la teva obra diferents materials. Això és molt enriquidor, perquè vol dir que tens la possibilitat de manipular coses diferents,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he fet un quadre gran que no entrava en la temàtica, però és un quadre que reflecteix diferents valors de la cultura catalana, i és una peça gran, i l'he fet amb collage, i he posat els capgrossos de Tordera.
0: Ah, mira.
1: Sí, aprofito per convidar tothom que vingui a veure-la, perquè veurà coses molt diferents i molt divertides i molt... Ho heu de venir a veure.
0: Bé, llavors, precisament tu deies que... dèiem al començament que demà precisament inaugures l'exposició a Blanes a la sala Maria Lluïsa García Tornel, que estarà fins al dia 30 d'agost. I aquesta exposició, quin nom li has posat? Perquè...
1: Pues li he posat Energia Bonica.
0: I per què?
1: Perquè jo tinc molt bona energia i per exemple, la darrera exposició es va titular A l'altre costat de la por. Em vaig fer una que era Blue 1, Blue 2, en fi, fa quasi 4 dècades que m'hi dedico, i he exposat arreu d'Europa, i depèn del meu estat i depèn del moment, doncs poso un títol o poso un altre.
0: Quantes obres podrem veure a la teva exposició?
1: Doncs jo he posat... el Departament de Cultura de Blanes els hi diu 85, però n'hi ha cap a 100 i alguna
0: cosa. Ah.
1: Sí, n'hi ha cap a 100 i alguna cosa, perquè ahir vaig estar muntant l'exposició i n'hi ha més. N'hi ha més, perquè he portat peces grosses que ja tenia d'altres anys, perquè m'ha fet il·lusió que la gent les veiés, i hi ha molta obra, hi ha molta obra.
0: Bé, és a dir, quan nosaltres anem a visitar l'exposició, ens recomanes que ens parem davant d'algun quadre en especial perquè li tinguis una estima especial, o anem fent una volta i vinga?
1: Mira, els quadres els he parit jo.
0: Clar, això segur. segur.
1: Llavors, estima'ls i tinc a tots.
0: Ja.
1: Però, evidentment, que n'hi ha alguns que me'ls quedaria per mi.
0: Ah, vale.
1: Perquè, els he fet pensant en persones en concret, en situacions de la meva vida, que han set dolces i després han acabat no sent-ho tant, em despullo.
0: Jo penso que, com tu has dit abans, els he parit jo. És com si fossin fills teus, d'alguna manera.
1: Doncs sí.
0: Clar, si són fills teus, tu sempre, encara que tots dius, tots els estimem igual, els que tenim fills, jo només en tinc un, per tant no puc triar ni remenar, però normalment la gent que en té un diu, jo els estimo tots igual, però sempre hi ha algun, pel que sigui, en el qual per, jo sé, per compassin, perquè t'entens millor, jo que sé, per alguna qüestió, amb el quart t'aportes millor. Per això jo te preguntava si tenies algun que diguessis, aquest és el meu favorit. Els quart, no sé.
1: Doncs sí, mira, n'hi ha un en concret que vaig tenir una història d'amor molt bonica, i llavors aquest noi va arribar un moment que el dia del seu cumpleaños em va preparar una gran festa i em va posar una pel·lícula que havia guanyat un Òscar, que era Canvi de gènere, i per preparar-me, per dir-me que volia ser dona. I llavors, doncs, he fet un quadre en homenatge amb ell.
0: Ah, molt bé. I aquest el tens com a un dels teus preferits?
1: Sí, perquè l'he fet amb molt de sentiment i tinc un record molt bonic i agradable de l'època que vaig estar amb aquest noi i bueno, i mira, i ara en aquest moment pues, ha sortit aquesta obra així.
0: Bueno, molt bé, pues, és a dir, com tu deies abans, les teves obres són una mica un reflex de la teva vida, del teu estat d'anímic, de les teves vivències,
1: aquí
0: no?
1: Està.
0: També.
1: Aquí està.
0: Clar, durant 3 anys hi ha moltes vivències, no?
1: Sí,
0: pel mig.
1: Sí, he fet un homenatge a la Rosalía també.
0: Ah, mira.
1: Perquè m'agrada molt i he fet un, com un collage abstracte i amb fotos d'ella. És una exposició que és una sorpresa, perquè hi ha moltes pinzellades de moltes temàtiques diferents i com que sóc un ser lliure, doncs ho he canalitzat en 3 temàtiques, però hi ha quadres com individuals que surten de
0: la temàtica.
1: De les temàtiques que presento.
0: Quan tu deies de 3 temàtiques, quines temàtiques has fet servir?
1: Doncs,
0: o quines temàtiques has triat?
1: Doncs una, art social.
0: Art social?
1: Sí, que és aquest que he fet amb esmalts. Llavors l'altre és un tipus floral amb animalons. I l'altre, fons marí.
0: I l'altre, fons marí. És a dir, que podrem trobar diferents obres en les quals podrem veure que hi ha un lligam, no? Un lligam,
1: sí.
0: Per exemple, si diu art social, veurem coses que parlen de la societat,
1: sí,
0: no?
1: Sí. El que passa que ahir, quan ho vaig presentar-ho tot, lo lògic és que ho hagués presentat per temàtiques,
0: sí.
1: Però estèticament a mi m'agradava el libre albedrío, que es diu en castellà,
0: sí.
1: I posar-ho tal com ho sentia en aquell moment.
0: Yeah.
1: I llavors està tot bastant barrejat.
0: Vale.
1: És també una cosa fora de lo comú i divertida que he fet part del meu currículum en collage, en quadres. I llavors, els que vingueu a gaudir-ho, veureu els meus principis, els llocs que vaig exposar, els premis, les crítiques d'art i tot el recorregut de quan vaig començar a l'any 94.
0: Una cosa, vull dir, per aclarir, perquè a vegades algú pot no voler saber, no saber què vol dir un collage. Un collage és enganxar coses diferents.
1: Això mateix.
0: Enganxar coses, sí, diferents amb una peça. És a dir, que possiblement trobarem un quadre, com tu deies, que, en la que pot haver-ne coses diferents que formen un conjunt.
1: I una obra.
0: I una obra. Però que no seria, per exemple, igual, no sé, explica'ns, per exemple, un collage dels que hagis fet.
1: Els collages que he fet, els he fet tots amb fotos, fotocòpies i papers, i escrits, amb poemes i escrits. En aquest cas, tots estan fets amb acrílic i no he sobreposat robes ni he sobreposat altres materials bueno, que si hagués vingut de gust també ho hagués fet. M'ha fluït la idea i el moment de fer-ho pues tal com ho he fet, que és tota base de fotos en paper i acrílics.
0: Vale, és a dir, que en trobaré, recordem, és a dir, bueno, una mica per aclarir-ho, és a dir, trobareu diferents obres que seran un collage, una melange, una cosa barrejada, una barreja de coses diferents que formaran un tot, que diria?
1: Són molt deliciosos perquè l'obra la tanco amb pinzellada de traç gruixut i queda com un extracte dintre d'un collage.
0: Ja.
1: queda molt divertit perquè no deixo escapar la imatge, l'escrit, o sigui, ho tanco amb la pinzellada gruixuda, tanco l'obra.
0: Molt bé. Bé, llavors, què més vols destacar d'aquesta exposició? Per més que res, perquè quan anem a veure-la tinguem una mica clar que és el que veurem i el que tu destaques de la teva obra.
1: Doncs mira, jo destaco que hi ha un abans i un després de la meva trajectòria artística en quant a colors, en quant a idees, en quant... me sorprèn a mi mateix de que en el dia a dia amb la recerca i anar treballant doncs surten colors i surten històries que per mi són molt agraïdes i plàsticament són molt delicioses.
0: Ja, clar, perquè suposo que si és d'una obra de durant 3 anys, del primer any aquest últim, no deu de tenir res a veure, o sí que hi ha un cert fil conductor?
1: Sí, perquè, per exemple, al principi vaig estar fent esmalts, després vaig passar a fons marí, llavors ho vaig deixar i vaig passar aquesta altra temàtica que he comentat.
0: A floral, no?
1: Sí, floral i animalons.
0: I a social i fons marí.
1: I ara, darrerament, he fet peces grosses de fons marí, també.
0: En realitat te preocupa el fons marí o és perquè realment que t'agrada?
1: No. Bueno, me preocupa. Ja fa dues darreres exposicions que vaig estar fent unes peces que hi enganxava allà unes xafades, borilles i com una espècie de collage que havia fet en fusta i en dibuix per conscienciar la gent que cuidessin les platges i cuidessin el fons marí. Clar que me preocupa, clar.
0: En realitat, avui, no sé si has vist en algun moment les notícies, parlaven sobre el fons marí, no m'he recordat ara, que l'aigua del Mediterrani està a 32 graus, amb la qual cosa moltes plantes i moltes coses no viuran bé, perquè 32 graus no és precisament una temperatura adient pel Mediterrani, tot i que el Mediterrani ho contraposaven amb el Cantàbric, que el Cantàbric també estava més calent de lo normal, i bueno, vull dir, tu dius, hem de conscienciar-nos, és que en realitat ho hem fet malbé nosaltres, no?
1: És evident. I, bueno, la gent ens hauria de posar d'acord i juntar-nos i fer grans manifestacions i conscienciar. Però, bueno, això és molt difícil.
0: És molt difícil, no? I els grans vaixells, o els vaixells, aquests iots que són de gent amb diners, segurament, no sé si la brossa la recullen com han de recollir, no sé, en realitat fa una mica de pena, no? L'altre dia aquí es parlaven dels residus, no? Dels residus urbans, no sé si has vist aquesta campanya que ha engegat ara Medi Ambient aquí a Tordera, que diu, aquí no fa, això no fa res, és a dir, que es veu un matalàs, bueno, coses tirades. Jo que he vist a Fibra davant de casa meva en uns contenidors, fa 2 dies que hi ha un matalàs i a mi em costa molt d'entendre que hi hagi un matalàs quan sé que el divendres, si el deixo davant de la porta de casa i truco per telèfon, la recolliran, és a dir, i a mi això m'enfada molt, que suposo que tu també és una manera d'expressar el teu rebuig
1: amb obra.
0: Amb l'obra, cadascú ho fa com pot, no?
1: Sí, per conscienciar la gent.
0: Per conscienciar la gent. Costa molt, de conscienciar la gent. No trobes que ens hem tornat com a tots molt rics, que ens ho facin tot, no?, que tenim...
1: Mira, ara estem en un moment decadent, totalment. Està tot molt decadent i, bueno, només hem de veure els que mouen el món.
0: Sí.
1: L'exemple que donen.
0: No gaire.
1: Matant a gent innocent i destruint-ho tot per el capitalisme i pel poder, i llavors ja partint d'aquesta base.
0: La veritat és que fa molta pena, la veritat és que sí, que fa molta pena. Ara em sortia tot això perquè penso que tu, si agafes temàtiques de tipus social i d'una mica de consciència a la gent, penso que era bo parlar-ne d'aquesta consciència, no?
1: A mi m'agrada la bellesa. A mi m'encanta la bellesa. M'agraden els animals, les plantes, la puresa, una posta de sol, ploure, que ara està ploguent, que és preciós des d'aquí veure per la finestra les gotes gruixudes com van caiguent, el crec-crec, a mi m'agrada pues, l'autèntic, lo de veritat.
0: Les coses petites, no, també? Perquè això són coses petites. Fixar-se en cosa petita, no?
1: Les coses petites en fan una de gran.
0: Sí. És a dir, ara, com tu deies, de fixar-te en la pluja, la pluja, és a dir, és una cosa molt petita, però que si ens hi fixem, doncs ens pot donar algun missatge, algun
1: bueno,
0: altre missatge.
1: Doncs mira, t'atreu les tres intents, te relaxa, te transporta. Anar a nedar al mar ploguent, tirar-te amb una gorja, o sigui, hi ha coses que no gastes i són màgiques.
0: Sí, en realitat, davant d'aquesta societat tan consumista, anar-nos-en a coses que no són, que no costen diners, són molt, molt importants.
1: I que t'acoronen l'ànima.
0: Sí, perquè l'ànima, aquí en un programa que és bàsicament cultural, a vegades la cultura diuen que, bueno, que és una cosa... que és una cosa que no es pot palpar, que no es pot tocar, no? La cultura no es pot tocar, però en realitat és quelcom que el que fa és que alimenta l'ànima. A banda, nosaltres podem alimentar el cos, però l'ànima també és important alimentar-la, no? I per tant...
1: Home, una persona, si vols que estigui feliç, ha d'estar en harmonia. I l'harmonia què és? Una bona alimentació, estar envoltat de gent que t'ompli, que t'estimin i estimar, gaudir de petits moments, de grans moments, tot això és doncs, bueno, tot fa pinya, no?
0: Exacte. Tot això fa pinya i a tu et serveix per plasmar-ho a la teva obra.
1: Aquí està.
0: És a dir, perquè t'has dit, jo, la meva obra són les meves vivències, els meus sentiments, sóc una mica jo a través de la meva obra.
1: Aquí està.
0: Bé, nosaltres, aquesta obra, aquesta exposició, com us deia, com és que la fas a Blanes?
1: La faig a Blanes perquè jo hi he viscut, a Blanes conec molta gent.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i llavors... En aquesta sala ja és la quarta vegada que exposo.
0: Ah,
1: i me coneix molta gent a Blanes a nivell artístic i a part, bueno, Blanes a l'estiu hi ha molt de moviment, hi ha molta gent i quan més gent pugui arribar doncs és el que busca l'artesà, no? A quan més gent puguis arribar doncs millor, no?
0: No, i tant, la teva obra realment, encara que la fas tu, de primer moment, en realitat, després tu la que vols és compartir-la amb tothom.
1: Clar.
0: És a dir, no és per guardar-te-la tu a casa.
1: Jo he exposat fa anys a la Biblioteca de Tordera
0: sí. I
1: he fet coses aquí. I no descarto més endavant fer-ne més. Però Blanes m'ofereix un ventall ple estiu molt important per arribar a molta gent i aprofito.
0: I a més té una sala d'exposicions com tal, no? És a dir, és una sala molt més preparada que seria... La biblioteca el que té és una sala d'usos múltiples i te la...
1: No, però... està molt bé també la sala de la biblioteca
0: sí. Perquè
1: és molt gran, eh?
0: Sí.
1: I va molta gent, hi ha molt de moviment. Però aquesta, bueno, és una sala que és molt maca arquitectònicament parlant
0: sí. I
1: està molt ben ubicada i a l'estiu hi passen rius de gent.
0: Sí.
1: Ara, malauradament, estan fent obres a la part de darrere que estan arreglant la plaça i la part de darrere quedarà anul·lada.
0: Ah.
1: Llavors només tindrà accés a davant.
0: Yeah.
1: Però, bueno, és una sala que fa una L i que és molt bon, molta teca, està molt ben il·luminada. Ara, aquest any, veig que han posat aire condicionat nou.
0: Molt bé.
1: I està molt bé.
0: Molt bé. Bé, doncs, penso que una mica us hem donat una revista, una manera de veure què és el que podrem veure aquests dies, del dia 7 fins al dia 30. I ara el que caldria dir que a quina hora es podem anar-la a veure? És a dir,
1: doncs mira, inauguro demà a les 7 de la tarda i tothom que vulgui venir està convidat i els horaris seran de 11 de matí a 1 i mitja i de les 6 de la tarda a les 9 i mitja i el dimarts tanco. Llavors estarà tot el mes d'agost fins al 30.
0: Bé, doncs ja sabeu, és a dir, si voleu anar a visitar aquesta exposició que ens ofereix en Carles Malés, podeu anar a la sala Maria Luisa García Tornel, al carrer Om Ample 11 del 7 al 30 d'agost en horari de 11 del matí fins a les 13:30 al matí de les, i a les 6 de la tarda fins a 9:45 fins a les 21:30 i el dimarts tancat per reposar una mica, no?
1: Bueno, tinc una gosseta que és gran, haig de cuinar-li, jo necessito anar a nedar per carregar-me d'energia.
0: Bueno, que una de prendre's un dia una mica de festa. Doncs bé, Carles, moltes gràcies per haver estat aquí i ara, vull dir, deixem aquesta entrevista i em sembla que m'han dit que anem a publicitat. Doncs anem a publicitat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
0: Gràcies, igualment.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: Un estiu no es mesura en graus, però sí en concepte.

0: Bona tarda. Hola, Lluís.
1: Hola, hola, bona tarda.
0: Què tal?
1: Molt bé, tu?
0: Bueno, moltes gràcies per voler haver estat aquí una estoneta amb nosaltres a Ràdio Tordera per parlar-nos d'aquest concert que tindrem o aquesta ballada de sardanes del proper divendres, de demà, precisament a les 10 del vespre. Bé, abans quan jo presentava el programa deia que parlaria amb tu, que pertanys a la Copla Mediterrània i que per tant ens explicaries una mica, doncs, bueno, la Copla quan s'inicia, una mica per saber-ne una mica més.
1: Val, perfecte, doncs sí. Mira, la Copla Mediterrània es va fundar l'any 1979, o sigui que té 47 anys de vida.
0: D'un-hi-do.
1: I sí, anem cap al 50, camí del 50. I bé, es va formar a Sabadell, que allà és, bueno, és un nucli sardanista molt important a nivell de tot Catalunya. I bé, des de que es va formar la Cobla, doncs hem intentat fer sempre, doncs, procurar sempre, doncs això, tocar els grans clàssics i tocar peces, les grans peces que hi han hagut tota la vida i recordar molt els compositors que han fet de la Cobla i de la sardana, doncs la dansa que és ara, no? I yeah, sempre cuidant molt i sent molt curosos amb la interpretació i bé, donant la màxima punt d'excel·lència a la nostra música, que és la sardana i la cobla.
0: Molt bé. Per tant, l'any, bueno, aviat fareu 50 anys, no?, com ho deies. És a dir, que suposo que llavors ho celebrareu moltíssim. Ja vau deure de celebrar els 25 anys, no?
1: Sí, els 25 anys ja es va fer una festa. Jo a la cobla hi porto 15 anys ara. Ja, bueno, ja espero arribar al 50, evidentment, i al 50 vull dir de la cobla, no? No sé si arribaré jo 50 anys tocant a la cobla. No. Però sí, ja estem pensant coses a fer perquè és una efemèride que li hem de donar tot el màxim suc possible i bé, i sí, anirem pensant coses de cara al 50.
0: Quants sou vosaltres a la cobla? Quants integrants sou?
1: Sí, totes les cobles estan formades per 11 músics que toquen tots els instruments, sí. Les cobles a Catalunya en actiu doncs, potser hi ha 40, 50, 60 cobles i pràcticament totes, per no dir el 95%, són formades per 11 músics, sí, sí.
0: Que seria el que toca, en realitat, 11 músics.
1: És que no, 11 músics som els que toquem, sí.
0: Som... però com ho has dit d'una manera com si fos obligatori, no?, que fóssiu 11, és que m'ha sonat com... Jo no és que no hi entengui, per això he pensat 11, vull dir, ha de ser 11, no poden ser 13, per exemple. Bueno, 13, que és el número que tothom té.
1: No, clar, és així. La formació, la sardana i el 95% de la sardana, el 99%, estan escrites per ser interpretades per 11 músics.
0: Ah, mira, veus, una cosa que he après avui jo.
1: Sí.
0: Bé, el vostre repertori, quan tu parlaves, deies que bàsicament toqueu sardanes clàssiques, però ja normalment la sardana està viva, no? I per tant hi ha diferents autors que continuen escrivint sardanes. El vostre repertori barreja les coses clàssiques i les noves sardanes que s'escriuen?
1: Sí, totalment. Jo quan abans em referia a això, deia que als inicis de la cobla va ser una cobla que es va formar bàsicament per això, per donar veu i per rememorar tots els grans clàssics i la música tan ben feta que s'havia fet al segle XIX i principis del segle XX. Però evidentment la cobla, com a gruix, doncs, i a totes les ballades que fem, a les 100, gairebé 100 actuacions que fem durant l'any, doncs interpretem tant grans clàssics com els que estava comentant-te com autors actuals i contemporanis nostres que evidentment estan fent molt bona música i que donen continuïtat a la sardana i a la nostra música que té molt bona salut i que per això també els programem, evidentment, sí.
0: Bé, suposo que hi ha algun moment, em sembla... No, és que no sabia si m'acridava per posar publicitat, però m'ha dit que no, el control. Bé, quan feu un repertori, és a dir, tu ara aquí hi ha 9 sardanes, en el que jo tinc ara davant meu, el que tocareu aquest divendres, és a dir, vosaltres feu la tria de les sardanes que tocareu o us la diuen?
1: Mira, això depèn de del lloc i de l'agrupació o l'Ajuntament en qüestió que ens contracta. Uh-huh. En aquest cas, si és cert que el Marià, que és el president d'aquí de la...
0: Sí, la nostra dansa.
1: Sí, el Marià doncs, ens en fa triar 12 i després ell n'escollen 9 d'aquestes 12 que li ha passat el llistat, sí. En altres llocs et deixen totalment triat com a cobla, ja confien en la cobla i deixen triar, i hi ha altres llocs que no, que ells volen un programa concret i et fan tocar el que ells demanen. Cada lloc és diferent i cada lloc té la seva casuística. En aquest cas, doncs, és el que et vaig dir. Ells et fan fer una tria de 12 i d'aquestes en trien 9, que són les 9 que hi ha aquí.
0: Que hi ha les 9 que jo tinc a davant. D'aquestes 9... No sé si vosaltres, encara que no les hàgiu triat, sinó que una mica us han vingut donades, teniu alguna que us agradi més? No sé, perquè no sé si això és normal o us agrada totes igual o no vols dir que t'agrada més una que una altra.
1: Sí, no, home, evidentment els gustos són els que són i les sardanes, evidentment que hi ha sardanes que agraden molt, altres que no agraden tant. I a cadascú li agrada una sardana, això és com a gustos colors, no?
0: Yeah.
1: Però, evidentment, doncs, jo com a repertorista també de la cobla, doncs, intento triar els repertoris que tant agradin els músics per tocar-les, com agradin els balladors per ballar-les, i que agradi al públic en general que ve a gaudir d'una ballada de sardana, no?
0: Clar,
1: i intento...
0: No digues.
1: No, bé, això, que intento fer un mix, jo ja porto molts anys en el món de la sardana, conec molts autors, conec moltes sardanes, i intento que tothom quedi content, no? I aquest és l'objectiu, que anem a un lloc, fem una bona feina, tothom quedi content per poder tornar-hi l'any següent.
0: Molt bé, clar, i tant, repetir. A veure, d'aquestes 9 sardanes que jo tinc al davant, totes són... Hi ha algun que sigui un autor més d'ara? És a dir, hi ha algun que heu triat? Quin seria?
1: Sí, jo si vols us faig una mica el repàs.
0: Va, fes-me un repàs, ja vinga.
1: Mira, la ballada la començarem amb Roses al Brull, que és de Joaquim Serra, que és un dels grandíssims clàssics que ha tingut un mestre de instrumentació i de... Bueno, tenia una bueno, no sé com dir-ho, una gràcia especial per compondre, i és un autor clàssic de referència, val? I Roses al Brull és una sardana espectacular. Normalment, sempre per començar, m'agrada començar amb un dels grans clàssics que han tingut en el nostre món de la sardana. Després hi ha una sardana de Jordi Molina, que es diu A Montserrat Fa un Vena, que va ser finalista dels Premis Preludi, que són els premis que fem aquí a Catalunya, promou Som Sardana, que és la nostra confederació sardanista, i va ser finalista, i Jordi Molina és un autor blanenc, i és un autor dels més interpretats i dels més actuals que totes les cobles toquen. Jordi Molina és un grandíssim autor i també tenorista, i és una de les eminències que tenim dins del nostre món. Després continuem amb Enric Ortí, un altre dels grans autors actuals, un dels millors tenores del moment, si no, per no dir el millor, i també compositor de grandíssimes sardanes, i aquesta és una de les últimes sardanes també que ha fet. Continuem amb una sardana de Jordi Feliu, un autor de Calella, que també és instrumentista de cobla i bé, és instrumentista de tible, i també és un gran compositor, també és un actor actual i que també nosaltres com dins la cobla mediterrània el programem bastant. Després hi hauria una sardana de Pitu Chamorro, que és també un altre autor contemporani, va néixer l'any 78, és un autor jove i que també té grandíssimes sardanes, molt estimades pel públic, tant els sardanistes que ballen com els sardanistes que van per escoltar i per gaudir de la música. És un autor que totes les seves sardanes triomfen molt i són molt, molt reconegudes. Després la sisena sardana, també d'un autor actual, un dels grans tenoristes i compositors des de principis dels 90 que va començar fent música per sardanes més modernes i aportant coses noves del que es venia fent fins als anys 80, aportant temes més de música de jazz i músiques més modernes, que és en Jordi Paulí, que és un gran amic i també té unes sardanes fabuloses que fan gaudir molt al públic. Això seria com la primera part, són aquestes 6 sardanes, després fem un descans i les darreres 3 sardanes, normalment la nostra proposta o el que jo procuro és anar una mica de les sardanes més per escoltar, que serien les més de les primeres, i acabar amb les sardanes més balladores. No? Que són les sardanes balladores són les que el públic sardanista i els balladors gaudeixen més. No? Uh-huh. I per acabar, doncs aquestes 3 sardanes, una de Francesc Camps, que és molt balladora, una altra de Carles Rovira, un autor del Vallès, que ens va deixar fa uns quants anys, però que té sardanes també molt, molt balladores. I acabem amb una sardana d'un coetani, d'un contemporani, molt amic meu també, Ferran Carballido, que és un autor jove, també té poc més de 40 anys i que ha fet sardanes, té sardanes molt, molt de concert, però en té algunes també molt balladores, com és el cas d'aquesta, que es titula Va xiula, i que serà la que acabarem l'audició aquest divendres aquí a la plaça de l'Església de Tordera.
0: Molt bé. Veig que allò que jo t'he preguntat si hi havia autors d'aquests actuals, penso que sí que ja m'has donat la idea de que realment heu barrejat tot i per tant les sardanes seran totes molt, molt diferents i unes actuals, altres clàssiques, però serà un bon compendi que formarà un tot molt xulo, no? Veig jo. Des de que tu m'has explicat.
1: Sí, exacte. Al final, el que et dèiem abans, no? Al principi, d'intentar agradar a tothom, tant als organitzadors com al públic sardanista, com al públic ballador, uh-huh. i inclús als músics, perquè jo també, com a repertorista de la cobla, doncs els músics també han de gaudir, han de tocar coses que agradin, no?
0: I llavors,
1: la feina de repertorista té aquest punt, no?, d'intentar agradar a tothom, i a vegades s'aconsegueix més o menys, yeah. Però crec que fent aquest sardanes de...

0: He triat com que Calella està aquí a prop, perquè no sé si és aquesta Calella, la Calella de la Costa o no.
1: Calella de la Costa, sí, sí.
0: Sí, doncs llavors he pensat, bueno, com que estem a prop de Calella, he triat per escoltar Calella, capital de la sardana, i després d'aquesta entrevista escoltarem aquesta sardana per fer una mica de boca per demà, si t'assembla. Bueno, Lluís, moltes gràcies per haver estat aquí, doncs fins una altra vegada que puguem conversar sobre la sardana. Bona tarda.
1: Perfecte, doncs. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Adéu. Bé, i abans d'escoltar aquesta sardana, anem uns segons a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Bé, doncs després d'aquesta sardana serà una dels que podreu escoltar i ballar demà divendres a les 10 del vespre a la plaça de l'Església. Tenim un cap de setmana molt tranquil, no hi ha gaires activitats. Tenim, a banda de, com us he dit, demà divendres la Copla Mediterrània i el dissabte en Baix de Folk a les 22 hores amb Víctor Pedrol i els acordianistes. Aquest Baix Folk, la programació dels Baix Folk s'acaba precisament dissabte, ja no n'hi haurà cap més, és a dir. I l'única cosa, l'única activitat que tenim, a més de lo que us he dit, és un taller a l'Arxiu Històric, un taller de gravat amb materials alternatius sobre la imatge de la Mare de Déu de Roca-Rosa amb la professora Lana Ribot. Cal fer inscripció, clar, se suposa que heu de fer inscripció senzillament per poder tenir el material que necessiteu. Jo penso que el gran esdeveniment d'aquesta setmana serà l'eclipsi. Recordeu que aquí vam tenir en el seu moment en Josep Pujol, que a més ens va dir que una de les coses més importants que havíem de fer era tenir unes ulleres especials, inclús ens va dir on les podien comprar, etc. Abans aquí a Tordera n'havien hagut, però no sé si n'hi ha. Ràdio Tordera ha informat activament sobre aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, amb les entrevistes, com us he dit, amb el president del Cercle Astronòmic de Tordera, destacant les hores d'observació al vespre i el lloc recomanat és el passeig fluvial i la necessitat, sobretot, vital d'usar filtres certificats. I, bàsicament, quan és millor podrem veure serà de les 19:30 fins a les 21 hores. I recordeu que aquest és un fenomen que a més, després d'aquest eclipsi de l'agost de 2026, el següent eclipsi solar visible a Espanya tindrà lloc el 2 d'agost del 2027, seguit d'un altre anular de la Lluna, del 26 de gener de l'any següent, que completarà la triada d'eclipsis ibèrics del 2026 al 2028. I ja podreu veure un altre solar com el que podrem veure aquest dia fins al 2053, és a dir, que molts de nosaltres ja no els podrem veure. Per tant, si teniu moltes ganes, recordeu, heu de tenir unes ulleres especials per veure aquest eclipsi. Bé, doncs des d'aquí acabem el programa d'avui. Us deixo amb una altra cançó, em sembla que és una cançó de Los Búhos, no? Una cançó de Búhos, i desitjant que passeu una bona setmana i que, a més, doncs, si teniu l'oportunitat de veure aquest eclipsi, doncs que el veieu, perquè serà una cosa única que podrem veure durant molt, molt de temps i recordar. Doncs, i ara escoltem una última cançó d'en Búhos que porta per títol, no recordo, és a dir, em sembla que ens ajudarà. L'estiu és llibertat, de Búhos. I per tant, fins la setmana vinent. I com sempre, agrair-vos que hàgiu estat aquí seguint aquestes dues entrevistes que hem fet avui. Agrair en Pons el seu treball darrere de la peixera. I com sempre, us espero fins la setmana vinent amb un petó de la Carme. Adeu!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, avui dia 6 d'agost del 2026, la Generalitat reprèn l'estudi per allargar la 132 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions. El projecte, que va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment, el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar, en base real, el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Ho explica Pere García, regidor de l'àrea.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure al correu toni.cardo@creuroja.org o al telèfon 937-625411. El Maresme i la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. En dona detalls Joan Pino, director del CREAF i catedràtic d'Ecologia de la UAP.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: Ronin Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenarà el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llanos, en el primer gran test d'una pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debat de la nova categoria. Escoltem en Guillem Ferrer.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: I la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí, amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixaran lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: La Generalitat ha licitat un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per determinar la millor connexió viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Així, el perllongament de la C32 més enllà del Maresme torna a ser una realitat sobre la taula, amb una inversió futura prevista que la Generalitat calcula en uns 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. El precedent més immediat es remunta al 2018, quan es va aprovar un projecte que preveia allargar l'autopista des del seu final actual a Tordera fins a Lloret. De fet, l'any 2019 es van arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny, incloent-hi tales d'arbres, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències i no s'ajustava a la llei catalana del canvi climàtic. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudia el perllongament de la C32 com una de les principals alternatives, en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista al seu pas per la comarca, amb nous accessos i la voluntat que absorbeixi més trànsit procedent de la N2. La Comissió per a la Protecció i l'Impuls de la Llengua Catalana a Tordera ha entrat en una fase clau del seu full de ruta. Actualment, el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar, en base real, el futur Pla Municipal d'Impuls de la Llengua Catalana. Paral·lelament a l'anàlisi estratègica, la Regidoria de Política Lingüística vol posar en marxa la campanya Aquí parlem en català. Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Pere García, la iniciativa busca generar tantes interaccions en català com sigui possible, des d'una perspectiva totalment integradora.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: L'estratègia municipal es divideix en dues línies d'acció principals. De portes endins, s'ha modificat el reglament d'ús de la llengua catalana per clarificar els drets i deures de l'Ajuntament. A més, s'està impartint formació específica als treballadors municipals que atenen al públic, amb l'objectiu que no tinguin prejudicis lingüístics i convidin l'usuari a parlar en català, donant resposta així a les peticions dels aprenents de català que busquen espais on poder practicar sense sentir-se jutjats. De portes en fora, es treballa amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que hagin de fer millores.

0: La Creu Roja ha llançat una crida per buscar voluntariat destinat a participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. El centre SMJ funciona com un espai d'atenció a joves amb vulnerabilitat social a la localitat, on es treballa l'educació en valors i els hàbits socials. L'horari serà de dilluns a divendres de 10 a les 2 de la tarda, del 6 al 31 d'agost. Totes les persones interessades a obtenir més informació o sumar-se com a voluntàries poden fer-ho a través del correu toni.cardo@creuroja.org o al telèfon 937 62 54 11. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, ha presentat Forest Drought, una nova plataforma que permet conèixer gairebé en temps real la humitat de la vegetació i del sòl per millorar la prevenció i la gestió dels incendis forestals. L'eina, que s'actualitza diàriament, mostra l'estat hídric dels boscos de la península Ibèrica i les Illes Balears durant els darrers 365 dies. Segons les dades actuals, a Catalunya, les zones amb una vegetació més seca es concentren al Maresme, al Vallès Oriental i l'Occidental i l'interior de les comarques gironines, especialment a la Selva, el Gironès i la Garrotxa. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi, combinat amb dades de temperatura, precipitacions i altres variables, permet obtenir models de predicció més precisos que els utilitzats fins ara. Joan Pino és el director de CREAF i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: És el bosc que ens toca, tampoc estem massa lluny de la mitjana europea, però amb unes condicions mediterrànies i amb unes condicions d'aridità creixent. Uh-huh. I això comporta doncs, que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. Uh-huh. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
0: El CREAF atribueix aquesta pèrdua d'humitat a les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes, que han reduït les reserves d'aigua del sòl després d'una primavera especialment plujosa. La plataforma forma part d'un estudi publicat a la revista científica New Phytologies i integra dades meteorològiques i forestals de diferents organismes per facilitar el seguiment de l'estat dels boscos.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El proper 23 d'agost, el Municipal d'Esports veurà el primer gran repte de la temporada en la visita del Ronin Futbol Club, l'equip d'Ivellanos entrenant pel tordadenc Narcís Barrera. Aquest duel, emmarcat en la programació de la Festa Major, serà la prova de foc més mediàtica d'una pretemporada dissenyada mil·limètricament per garantir que la plantilla arribi al màxim nivell a la primera jornada de Lliga. Des del cos tècnic del Club Futbol Tordera destaquen la il·lusió de rebre un rival d'aquestes característiques a una data tan assenyalada. Guillem Ferrer fa una crida a l'afició perquè ompli el camp, subratllant que l'escalf del públic és vital per recolzar l'equip i viure una gran jornada de futbol. Així ho destaca ell mateix.
2: És un plaer que vingui Ronin per jugar contra nosaltres. Sabem la relació que tenim amb ells a nivell de Narcís, de l'entrenador, i això facilita doncs molt la feina, i que vinguin pel dia de la Festa Major crec que és una cosa molt interessant i que farà doncs créixer el club, que al final és el que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Més enllà d'aquesta gran cita, el Club Futbol Tordera afrontarà un calendari de pretemporada altament exigent. La nova categoria demanarà un pas endavant físic i tàctic respecte a la campanya anterior, i per això s'han programat enfrontaments contra equips de pes. Així doncs, la pretemporada seguirà amb duel de Copa Catalunya contra el Bonmatí, dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda. Diumenge 30, els tordarencs jugaran contra el Mataró, equip de segona catalana. Dissabte 5 de setembre s'enfrontaran contra el Vilablareix i a l'endemà contra el Girona Sabat. Finalment, la pretemporada acabarà dissabte 12 amb el partit contra el Llagostera. Guillem Ferrer explica la importància d'aquests partits i l'exigència prèvia abans de l'inici de la Lliga.
2: Com sempre, mirem que la pretemporada sigui molt exigent a nivell preparatori, a nivell de dies, a nivell d'entrenaments, a nivell de partits, perquè així arribarem millor preparats a la jornada 1, que al final és el que realment importa.
1: Amb aquesta planificació intensiva, el Club Futbol Tordera vol arribar al primer partit de Lliga amb totes les garanties per fer-se fort a casa i ser un clar dominador sobre la gespa a la nova categoria.

0: El govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori. Aquest reforçarà o restablirà la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions. L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior. Ens dona més detalls l'Arnau Vidal.
1: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania. Amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres, la unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
1: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: Blanes tornarà a viure aquest diumenge 9 d'agost una de les proves més emblemàtiques de la seva història esportiva. La cronoescalada al Castell de Sant Joan es reprèn després d'una dècada d'absència amb la celebració de la 43a edició, recuperant una competició considerada un referent del ciclisme català i que la Federació Catalana del Ciclisme ha qualificat en diverses ocasions com a part del patrimoni d'aquest esport al país. Ho explica Paula Fernández.
3: La cronoescalada ciclista al Castell de Sant Joan tornarà aquest diumenge als carrers de Blanes després de 10 anys d'absència. La prova, que arriba a la 43a edició, recupera una de les cites més emblemàtiques del ciclisme català amb un nou punt de sortida, però mantenint l'essència i l'homenatge a Pasqual Horna, l'impulsor que la va consolidar durant més de dues dècades.
4: Continua sent Memorial Pasqual Horna, que és el senyor, l'home que va començar a fer la cursa i va continuar fins a la seva mort, no? I després van continuar els seus fills, i ara continuen també amb això. Hi ha algunes diferències, sobretot la diferència principal és que sortim de la Font Gòtica, vam pensar que potser era un lloc una mica emblemàtic del poble i que potser aportava una mica més que no sortir d'aquí del Passeig del Mar amb carrer ample. L'Ajuntament va estar d'acord i també a la meta és més a dalt, al costat del castell. O sigui, hi ha 100 metres més en total i penso que serà més maca, més atractiva. A les 9 en punt, a la Font Gòtica, davant del teatre, serà la línia sortida i es farà la primera sortida i de 9 fins a 9:45 es faran dues o tres sortides en pilot. Posteriorment es farà d'un en un i estarà fins a les 12, una cosa així.
3: El recorregut manté l'exigent ascens fins al Castell de Sant Joan, tot i que enguany estrena un nou punt de sortida davant la Font Gòtica. Des d'allà, els participants passaran pel Passeig de Mar, el carrer Roig i Reventós i el carrer Esperança fins a arribar al cim, on també s'ha ampliat la línia d'arribada gairebé fins a l'ermita. En la contrarrellotge individual, el traçat inicial es modificarà per passar per la plaça d'Espanya i el carrer Roig i Gelpí, evitant el Passeig de Mar. La jornada culminarà amb el lliurament de premis, previst a partir de la 1 del migdia a la plaça d'Espanya, on els vencedors estrenaran uns trofeus de nou disseny inspirats en la pujada final al Castell de Sant Joan.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: Avui, jornada que ve marcada per un augment de la inestabilitat. Aquest matí predominarà el sol, però al llarg d'aquest migdia veurem com creixen nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, però que creiem seran més destacables al centre i al sud del Maresme. Com més cap al nord, menys possibilitat de precipitació, tot i que també arribarà algun xàfec. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol, i avui les temperatures baixen una mica, de moment poca cosa. De cara demà aquest descens serà molt més evident. Demà tindrem màximes i mínimes clarament més baixes. Encara amb restes de núvols al matí, no descartem que es pugui escapar encara algun petit xàfec molt puntual arran de mar. Després millorarà i el sol s'anirà imposant. Un sol que ens acompanyarà també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Ha de predominar l'ambient assolellat i unes temperatures que dissabte pugen, diumenge podrien baixar lleugerament. En qualsevol cas, són petites oscil·lacions des d'una situació que avui ens tornarà a portar temperatures força càlides, però almenys demà ens portarà un respir amb temperatures clarament més baixes i a veure què passarà aquesta tarda amb aquestes precipitacions que també podrien regar una mica els boscos aquí al Maresme.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la salsa i el sol.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. L'alcaldable de RCE a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat, després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys i en declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
3: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error. I crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
2: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política, basades en enregistrar, editar i difondre converses privades. I precisament Esquerra ha preguntat aquest dijous al govern si demanarà a l'Europol la retirada de l'independentisme català de l'informe sobre terrorisme a la Unió Europea. Els republicans han sol·licitat que aclareixi també si tenia constància de la informació que l'Estat va traslladar a l'Europol per justificar la reincorporació del moviment per la independència a l'estudi sobre terrorisme. La diputada de RC, Laia Canyigaral, portaveu a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública, reclama al govern que actuï amb determinació davant una vinculació greu i injustificada que de retruc perjudica la imatge de Catalunya i l'independentisme. SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 també han reclamat a la Generalitat, en aquest cas, que retiri el projecte de prolongació de la carretera que haurà d'unir Blanes i Lloret de Mar. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per allargar la carretera fins a Lloret i des de les entitats ecologistes retreuen que ja s'hagin redactat fins a 5 projectes diferents sobre aquesta carretera i per això creuen que és un malbaratament de recursos públics. Per això exigeixen a la consellera Sílvia Paneque que destini els diners que suposaria construir aquest tram de carretera a la millora del transport públic. Passem ara al balanç del temporal que viu Catalunya aquest dijous, i és que l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics violents està tenint conseqüències notables en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, que ha obligat a tallar alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres o similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. S'ha habilitat transport de carretera per cobrir el tall de l'R3 i estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 i a més també la R13 i la R14. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes un dia més a la banqueta d'estiu d'avui dijous 6 d'agost. Bon vespre, com esteu? Esteu preparats i preparades per al que ens espera avui en un dia també replet de cosetes on hem de repassar moltes bombes de mercat. Així doncs, i sense més dilació, com us dic sempre, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc abans d'anar a les bitlles de la fresca, perquè la banqueta de l'estiu ja comença.

Vinga, anem a repassar els continguts del dia d'avui, del que tindrem avui a la banqueta de l'estiu. Qui s'asseurà amb mi? Doncs avui, com cada setmana, hem mogut una mica els horaris per aquestes entrevistes que hem tingut tant amb en Sergio Alonso com amb en Cristian Romero ahir, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, que si no la vau escoltar podeu anar al canal de YouTube, que també està penjada en allà en vídeo, doncs podeu veure les noves idees i el nou projecte que tenen pel nou sènior. Centrem-nos en avui. Avui vindrà en Pau Serrano, que s'asseurà amb mi a la banqueta de l'estiu, doncs per repassar aquestes bombes de fitxatge que van passar aquesta última setmana, i compte que avui en tenim un parell de molt grans. Això serà el contingut principal del dia d'avui, però a banda d'això, com ahir i com aquesta resta de la setmana, us vaig comentar que tindríem una petita pinzellada, una petita píndola del dia de les bitlles, de les bitlles de la fresca. Ho tindrem aquí amb nosaltres, que l'Aleix Cavaller doncs ens proporciona, ens fa aquest resum de cada dia. Vam tenir-ho ahir, que va haver-hi el primer... en el programa d'ahir, del primer 90 que va haver-hi dimarts. Avui, compte, que crec que ahir també va haver-hi un 90 i que haurem de repassar amb l'Aleix. Doncs repassarà la classificació. Avui, per mala sort, no podrem escoltar doncs les veus dels protagonistes, però sí que ens farà un petit resum de com està la classificació. Tot això ho tindrem abans de començar amb en Pau Serrano. I per començar a entrar en matèria, anem a actualitzar-nos amb aquesta notícia tordarenca. Vinga, va!

0: parlem de futbol i ara, com estem en agost, ja comencem a parlar coses de festa major i diem que Ronin serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de festa major. Els torderencs s'estrenaran el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llanos en la primer gran test d'una pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debut a la nova categoria. El proper 23 d'agost, el Municipal d'Esports viurà el primer gran repte de la temporada amb la visita del Ronin FC, l'equip d'Ibai Llanos entrenat pel torderenc Narcís Barrera. Aquest duel, emmarcat en la programació de la Festa Major, serà la prova de foc més mediàtica d'una pretemporada dissenyada mil·limètricament per garantir que la plantilla arribi al màxim nivell a la primera jornada de Lliga. Des del cos tècnic del Club Futbol Tordera, destacant la il·lusió de rebre un rival d'aquestes característiques amb una data tan assenyalada. Guillem Ferrer fa una crida a l'afició perquè ompli el camp, subratllant que l'escalf del públic és vital per recolzar l'equip i viure una gran jornada de futbol. I així ho destacava ell mateix a micròfons de Ràdio Tordera.
1: És un plaer que vingui Ronin per jugar contra nosaltres. Sabem la relació que tenim amb ells a nivell de Narcís, de l'entrenador, i això facilita doncs molt la feina, i que vinguin pel dia de la Festa Major crec que és una cosa molt interessant i que farà doncs créixer el club, que al final és el que volem, i que vinguin molts nens i que estigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
0: Més enllà d'aquesta gran cita, el Club Futbol Tordera afrontarà un calendari de pretemporada altament exigent. La nova categoria demanarà un pas endavant físic i tàctic respecte a la campanya anterior, i per això s'han programat enfrontaments contra equips de pes. Així doncs, la pretemporada seguirà amb el duel de Copa Catalunya contra el Bonmatí dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda. Ja està confirmat. El dia següent, el diumenge 30, els tordarencs jugaran contra el Mataró, equip de segona catalana. Dissabte 5 s'enfrontaran contra el Vilabrarets i l'endemà contra el Gironès sàbat. Finalment, la pretemporada acabarà el dissabte 12 amb el partit contra el Llagostera. Guillem Ferrer explica la importància d'aquests partits i l'exigència prèvia abans de l'inici de Lliga.
1: Com sempre, mirem que la pretemporada sigui molt exigent a nivell preparatori, a nivell de dies, a nivell d'entrenaments, a nivell de partits, perquè així arribarem millor preparats a la jornada 1, que al final és el que realment importa.
0: Amb aquesta planificació intensiva, el Club Futbol Tordera vol arribar al primer partit de Lliga amb totes les garanties de fer-se forts a casa i ser un clar dominador sobre la gespa en la nova categoria. Per tant, repassem els partits de pretemporada del Club Futbol Tordera. El 23 d'agost, al Municipal d'Esports, el Club Futbol Tordera rebrà el Ronin a l'equip d'Ibai Llanos. El cap de setmana vinent, el 29, jugarà contra el Bonmatí a domicili a la primera ronda de Copa Catalunya. L'endemà, diumenge, s'anirà fins a Mataró, també a domicili, per disputar aquest partit contra al Mataró, un equip de també segona catalana. El cap de setmana vinent, el 5 de setembre, tornarà a jugar com a local a casa contra el Vilabrarets. També es jugarà com a local el diumenge 6 de setembre, és a dir, el dia següent, contra el Gironès sàbat. I finalment, el 12 de setembre, s'anirà a jugar contra el Llagostera, també a domicili. Per tant, aquesta serà la pretemporada del Club Futbol Tordera abans de començar aquesta segona catalana. Compte, perquè la setmana vinent també tindrem notícies de la pretemporada d'altres equips torderencs. Vinga, va, donem pas, ara sí que sí, a l'actualitat esportiva d'àmbit general per entrar amb continguts i parlar sobre aquest mercat. Vinga!

Vinga, que tenim moviments sorprenents, i el més sorprenent, primer de tot, abans de llegir-vos tot aquestes 3-4 notícies curtetes que tenim avui, és el moviment sorprenent de Vini, mentre es continua negociant amb el Real Madrid. L'equip blanc li millora l'oferta i ell esborra tots els missatges de les seves xarxes socials. El futur de Vinícius Júnior segueix sent una incògnita. Quan tot apuntava a la seva sortida del Bernabéu, el Real Madrid ha decidit apujar-li l'oferta en una reunió clau que es va produir el dimecres. Ara el brasiler, que té contracte fins al juny del 2027 i la proposta que ha rebut seria ampliar-lo fins al 2031 i cobrar uns 24 milions d'euros per temporada. Tot i que aquesta xifra no arriba als 30 que ha demanat el jugador, sí que podria valorar el gest i rebaixar les seves demandes inicials, a més d'incloure algunes variables. Sembla que l'acord podria ser a prop i podria continuar vestint de blanc. Això sí, Vinícius ha de prendre una decisió de manera imminent, perquè els de Mourinho no estan disposats a esperar gaire per rebre una resposta i l'Arsenal continua amb tot a punt per emportar-se'l. El futbolista ha pres una decisió estranya després de la reunió amb el club blanc, i és que ha decidit esborrar totes les publicacions que tenia al seu perfil d'Instagram. Fins i tot ha tret la seva foto de perfil. És difícil interpretar aquest gest del brasiler, en què ni confirma ni n'esmenteix absolutament res. Caldrà esperar per saber per què ho ha fet i si té alguna relació amb la seva continuïtat o la seva sortida del Real Madrid. Seguim parlant del Real Madrid, perquè aquesta mateixa tarda ha fet oficial el fitxatge de Yann Diomandé. I és que l'extrem del Leipzig, perdoneu, el qual va pagar 20 milions per als seus serveis després del Leganés, l'ha venut per 125 milions més bonus. És a dir, el Madrid ha pagat 125 milions més bonus al Leipzig per emportar-se a l'extrem Yann Diomandé, de 19 anys. Firma fins al 2033 i formarà part d'aquesta plantilla de Mourinho, en el qual ja porta gastats més de 90 milions d'euros i se'ls hi suma aquest 125 per l'extrem de Costa de Marfil. Per tant, un fitxatge més per les files del Madrid. I semblava també que podria anar al Real Madrid, però avui hi ha hagut un altre canvi d'última hora, hi ha hagut un gir, i és que Rodri dona el sí al Barça per negociar amb el Manchester City. El club blaugrana reconeix que ha obtingut l'aval del futbolista i que s'estaria plantejant el seu fitxatge. Les negociacions del City amb el Real Madrid s'han encallat. Es reactiva un dels colabrots del mercat de fitxatges. Més enllà dels noms de Vinícius, Julián Álvarez o Ferran Torres, Rodri s'ha convertit en un dels protagonistes de l'estiu, sobretot ara que el Barça ha reconegut que havia rebut el sí del futbolista per obrir negociacions amb el Manchester City. El club blaugrana adverteix que no hi ha cap garantia de que el fitxatge acabi tirant endavant, però ara està més a prop de poder-se plantejar la incorporació del que va ser el millor jugador del Mundial 2026. El gir de guió és radical, ja que tot indicava que podria fitxar pel Real Madrid. Durant la darrera temporada, el Madrid no va mostrar cap tipus d'interès per fitxar Rodri. De fet, va ser una de les armes electorals de Riquelme, el rival de Florentino, a les eleccions de la presidència del club madridista. Un cop acabat el Mundial, l'escenari va canviar. El Real Madrid va començar a valorar seriosament el fitxatge de Rodri i les converses entre les dues parts van avançar fins al punt que un acord semblava molt possible. El conjunt blanc busca reforçar la posició de pivot, mentre que Rodri, amb contracte amb el City fins any 2027, veu amb molts ulls la possibilitat de tornar a Espanya. Però tot apunta que les negociacions entre Rodri i el Real Madrid s'han encallat en les últimes hores, segons ha informat el diari Sport. El club blanc i el migcampista no han aconseguit tancar un acord amb l'àmbit personal i ara mateix l'operació queda completament oberta. I és que aquí el Barça entra en escena i en aquests moments d'incertesa el Barça ha entrat, i és que si l'operació acabés prosperant, els blaugranes no només frustrarien un dels grans objectius del conjunt blanc, sinó que incorporarien a un dels millors futbolistes del món. Rodri arriba avalat pel seu paper decisiu en el Manchester City per la pilota d'or del 2024 i pel premi al millor jugador del Mundial. A més, coneix perfectament a la perfecció bona part del nucli de la selecció espanyola amb futbolistes blaugrana com Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsió, Lamine Yamal. El seu possible fitxatge també respondria a una necessitat esportiva. És que la greu lesió de Frenkie de Jong ha deixat el centre del camp tocat i l'arribada de Rodri suposaria un esforç de primer nivell per l'equip de Hansi Flick. I segons també informa el diari Sport, Hansi Flick va trucar personalment a Rodri per convèncer-lo de fitxar pel Barça.

Continuem parlant del Futbol Club Barcelona i és que Julián Álvarez posa en marxa una nova estratègia per apropar-se al Barça. El davanter argentí reincorpora els entrenaments el dilluns 10 d'agost amb l'objectiu de negociar amb l'Atlètic de Madrid la seva sortida del club. Sense possibilitat de negociació davant d'un Atlètic de Madrid tancat per banda, el Barça s'aferra a un nou moviment de Julián Álvarez per intentar fitxar-lo. Les esperances han crescut després de la reunió d'aquest dimecres a Madrid entre Deco i l'agent del futbolista. Julián, que segueix de vacances, està citat... contrària al que va utilitzar en ple mundial, quan va sorprendre amb unes declaracions explosives en què demanava sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el seu somni, com deia. Llavors, la directiva colchonera va fer cas omís a les paraules de l'argentí i també a l'oferta de 100 milions presentada pel club blaugrana. Així de contundent es va mostrar Miguel Ángel Gilmarín, CEO de l'Atlètic de Madrid, quan es va assegurar que no acceptarien tampoc una oferta de 150 o 200 milions. A banda, Gilmarín també ho té molt a dir al Cholo Simeone. Simeone, a qui Julián Álvarez intentarà convèncer per sortir de l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, a la distància, Hansi Flick espera pacient qui serà el nou titular del Barça, amb el futur encara sense resoldre de Ferran Torres, que cada dia està més a prop del PSG. I acabem amb una notícia d'actualitat de la Champions, perquè la competició europea canvia el sistema de targetes grogues. Respiren els sospitosos habituals. La UEFA modifica el sistema de sancions per acumulació d'amonestacions a les tres competicions europees. A l'inici de la nova temporada local, les grans competicions ja comencen a ampliar canvis de reglament. Després del CT presentés una de les principals novetats arbitrals per aquest curs de Lliga, ara ha estat la UEFA qui ha anunciat una modificació rellevant que afectarà les seves competicions. La Champions League, l'Europa League i la Conference tindran un canvi important respecte al cicle de les targetes grogues que ha provocat la suspensió dels futbolistes. Un nou cicle de targetes grogues, i és que amb l'ampliació del nou format de la Lliga Campions, que ha passat de 6 a 8 partits en la fase de Lliga, era necessari revisar també el règim de sancions per acumulació de targetes. Fins ara, un futbolista era suspès quan acumulava 3 targetes grogues. La UEFA ha decidit adaptar aquesta normativa i a partir d'aquesta temporada, el primer cicle de sancions no s'activarà fins que la quarta targeta groga fins a rebre aquesta quarta targeta groga en la competició europea. A partir de la quarta amonestació, el sistema es mantindrà igual. Els jugadors tornaran a ser sancionats per cada dues targetes grogues addicionals. Això significa que compliran un partit de sanció amb la quarta groga i, posteriorment, amb la sisena, la vuitena, la desena i així successivament. Més enllà del nou format de les targetes grogues, UEFA també ha informat sobre una curiosa novetat que es veurà als estadis de les competicions europees. Fins ara, els marcadors dels estadis s'aturaven quan arribaven al minut 45-90, donant el temps afegit. Els espectadors no podien veure quan s'estava jugant de més i havien de guiar-se únicament per les indicacions de l'àrbitre. A partir d'ara, la UEFA permetrà que els estadis mostrin també el temps afegit al marcador. Això sí, si no es visualitzarà com un cronòmetre continu, sinó pel format de 45 més X o 90 més X, igual que durant la pròrroga amb els 105 més als addicionals o els 100 addicionals. D'aquesta manera, els aficionats també podran saber en tot moment quants minuts addicionals s'estan disputant.

0: Vinga, ara sí que sí, anem a passar a fer aquest petit resum de les bitlles a la fresques amb l'Aleix Cavaller. Vinga, va, anem a rebre'l.
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu.

0: El dia 3 de les Villes Serafresca ha concluït amb el segon 90 del torneig, aquesta vegada d'un jugador no federat. Carlos Acosta ha aconseguit assolir aquesta màxima puntuació després d'haver tingut dos dies previs bastant irregulars. Xavi Comas i Cristina Folk segueixen liderant la taula de masculí i femení federats i Relaño i Emma Correa lideren les taules de no federats. Actualment tenim en primera posició els equips no federats als Imparables i dins la categoria de federats a la Perxa d'Astó. En la categoria infantil de nascuts entre el 2014 i 2018, Laura Cespedosa va primera i en la categoria de nascuts entre el 2010 i el 2013, Ian Sánchez lidera per 5 punts de mitja. Avui, dijous 6 d'agost, es jugarà el penúltim dia on els resultats ja comencen a ser decisius.
1: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.
2: Vinga, va, moltes gràcies a l'Eix Cavaller per aquest resum del dia d'ahir de les Villes de la Fresca. Esperem que avui també sigui igual d'emocionant i que la classificació també variï. Tinc algun dels meus equips a dalt de les classificacions individuals, per tant vol dir que anem bé, que anem bé. Ja veurem què ens explica demà l'Aleix quan ja encararem pràcticament a l'últim dia de Villes de la Fresca i en farem balanç el dilluns amb aquesta notícia i també amb el balanç que faci l'Aleix Cavaller igual que l'organització. Ara sí que sí, vinga, anem a passar en el contingut central del dia avui, que és amb aquest mercat de fitxatges. Respondre a tots els rumors, tot el fum que hi ha amb en Pau Serrano al capdavant, que ens porta totes les novetats. Vinga, va, anem a donar-li pas.
3: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
4: Ho canviarem tot.
3: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, va, anem a començar els continguts del dia d'avui i com sabeu, com us comentava ara al principi, avui toca fer una mica de repàs d'aquest Mercato i va, amb nosaltres tenim en Pau Serrano, amb qui analitzarem totes les novetats, tots els rumors i tot el fum que està traient aquest mercat, que de ben segur que serà molt llarg. Que sí, Pau, bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Sí, la veritat, avui portem moltes notícies, amb moltes ganes d'informar i, com sempre, preparat per presentar-vos l'actualitat del Mercato.
0: Pau, tira'm algun dels titulars més potents que trobaran avui els nostres oients.
1: Doncs el Barça es tira per Rodri mateix.
0: Doncs amb aquesta notícia, és veritat, ostres, ho porto escoltant unes setmanetes ja, que està preguntant, que sí que la prioritat de Rodri és anar al Madrid, però, ostres, és un dels culebrons de l'estiu, juntament amb Ferran, juntament amb Julián Álvarez, tots acaben involucrant una mica el Barça, eh?
1: Sí, sí, la veritat, ara comentarem la notícia d'en Rodri, però primer comencem amb una notícia que ens proporciona la cadena SER, que diu: el Futbol Club Barcelona ha intensificat els contactes per intentar incorporar Julián Álvarez abans que es tanqui el mercat. Deco s'ha reunit amb l'entorn del davanter argentí per conèixer de primera mà la seva situació i estudia si existeix alguna opció real de portar-ho al Camp Nou. Tot i això, l'Atlètic de Madrid continua mantenint una postura molt ferma i no té intenció de negociar la venda d'un dels seus futbolistes més importants. Al Barça, són conscients que l'operació és molt complicada, però no la donen per descartada. Normal, Julián Álvarez, ho portem parlant des de fa molt de temps, és un davanter que el Barça vol, que el Barça necessita, però que només es podrà aconseguir amb la sortida de Ferran, que jo crec.
0: Sí, vols dir? Jo crec que no té res a veure, la sortida de Ferran o no.
1: És que ho he estat sentint molt durant... permeten fer potser més possible la incorporació de Julián Álvarez, tot i que l'Atlètic de Madrid no vulgui.
0: Jo crec que el Barça té espai per fitxar Julián amb clau massa salarial. S'han fet fora, a Ter Stegen, que ha estat cedit a l'Ajax, que es va fer oficial el dimarts. També sembla que estan apretant Jofre Torrents la sessió per també cap a l'Ajax. Veurem què acaba passant amb Marc Casado. Jo crec que entenen. Jo crec que sí que entenen, a més ja estan a la regla 1-1. Ferran jo crec que se l'imaginen més com a un revulsiu, com a un suplent, i Julián com a davanter titular. És un dels culebrons de l'estiu. Sí que és veritat que és que no crec que el deixin sortir. No ho crec. I a més, després de tot el que han fet, si ara l'Atlètic ven a Julián Álvarez al Barça, és bastant lamentable per part de l'Atlètic, després de tots els tuits, de tots els posts que ha fet, menysprenent una mica el Barça. Per tant, ostres, seria... jo sóc colchonero i m'enfadaria bastant amb el club si acaben venent. El que sigui, què deixes a un jugador que no vol estar en el teu club durant tota una temporada perquè no el vols vendre i t'has posat com un nen petit amb una rabieta perquè no el vols vendre al Barça? No ho sé. Ostres, veurem. Jo crec que ara, amb aquesta notícia que comentaves, és que Deco ha viatjat a Madrid per reunir-se en persona amb el seu entorn per intensificar una mica totes aquestes negociacions.
1: Sí, i mira, com a curiositat, em sembla que abans d'ahir li vam fer una entrevista a Ferran que li preguntaven què ha de fer el Barça perquè et quedis o perquè renovis, alguna cosa així, i diu: demostrar que m'estimin. Clar, el problema és que un club, uns aficionats, no et poden estimar si tu no fas bé la teva feina, jo crec, tot i que hi ha partits que sí que ho fa bé, hi ha molts altres que no. És aquesta cosa, que potser si marqués més, encara que marques ja poc, jo crec, per mi, se l'estimaria més.
0: I aquí tiraré una opinió personal, i és que a Ferran se li ha pujat.
1: Se li ha pujat, sí.
0: Se li ha pujat.
1: Des que va marcar el gol a la final del Mundial.
0: Va marcar un gol a la final del Mundial, se li va pujar, i ara t'he de dir la frase que va dir Cruyff: qui tingui dubtes del Barça, doncs que ja no serveix.
1: Sí, ja no serveix.
0: Per tant, si vol marxar, que deixi diners i marxi.
1: Sí.
0: Cap problema. No tinc cap problema. El que sí que Ferran, òbviament, està aprofitant aquest boom que ha tingut aquest estiu, perquè estic segur que l'estiu vinent no tindrà aquest bombo. Vull dir, és sí, ara. Sí. És ara que l'ha d'aprofitar. Però, clar, que no comenci aquí, que demostrin que van d'estimar, que no sé què. La paciència que ha tingut l'aficionat del Barça en Ferran, òbviament l'ha criticat, però per algú serà. Mira, quan no se'l podia criticar, no se'l criticava i se l'elogiava, quan va tenir aquells bons moments de la temporada. Però, clar, si no rendés com ha de rendir i és molt irregular, doncs és normal que hi hagin dubtes. És normal que no sàpiguen si tu pots ser el davanter titular del Barça per guanyar la Champions. És tot normal. Si no, el jugador no ho vol veure, doncs mira, faci les maletes, que deixi 40-50 milions i que se'n vagi cap a París, si li va bé a París. El paper que tindria en el Barça és possible, que mira, si no acaba arribant Julián Casilda al davanter titular i jugui minuts, i si arriba un altre davanter, Ferran serà el primer revulsiu en atac, pràcticament. Si va al PSG, a Champions ni l'Aurora, perquè jugaran els quatre de sempre. Els quatre de sempre jugaran. I jugarà els típics partits de rotació, jugarà de titular,
1: de
0: igual que feia Gonzalo Ramos en el PSG. Farà el mateix paper, de suplent. No sé què vols. Si anar al PSG a ser suplent i pràcticament a jugar a Lliga Francesa, o almenys competir la Lliga. Ostres, no ho sé. Això ja són coses de cada un. Suposo que els milions que hi ha enrere també tiren.
1: Sí, tota la raó. Continuem amb el País, que diu: Ferran Torres deixa oberta la porta al seu futur, del que estàvem parlant. Diu: Ferran Torres ha assegurat que està centrat en el Barça, però ha reconegut que en el futbol mai es sap. Quan se li ha preguntat per una possible sortida, el davanter continua sent un dels noms que desperten interès al mercat europeu, especialment després de la bona temporada que ha completat. El Barça, per la seva banda, no descarta escoltar ofertes importants si aquestes beneficien econòmicament el club. És això del que hem estat parlant tota l'estona, de que si ve un equip com el Paris Saint-Germain i deixa 50-60 milions al Barça, que se'n vagi Ferran, el que has dit tu, si algú dubta, que se'n vagi.
0: És que, a més, no sé si dir cansant, però, ostres, totes aquestes entrevistes que està fent, els comentaris que està dient, mira,
1: sí.
0: Per mi pot marxar. Per mi pot marxar. Si està dubtant, si no sé què, no sé... se li està pujant, sí que és veritat que té la paella pel mànec, però també la posició del Barça m'agrada, no es mou, sap quina que és, si ho vol acceptar, que ho agafi, si no, que marxi, que deixi uns milions i ja està. El que sí que és veritat que juga en contra que només queda un any de contracte, i això vol dir que el preu baixa, perquè si no s'anirà gratis el següent any. Per mi, si es renova, o sigui, si es queda, ha de renovar. Si no vol renovar, doncs
1: se'l ven ara.
0: Treus uns milions i ja està. El salari de Ferran no és gaire alt, però sí que és veritat que deixaria a les arques de 30-50 milions, per tant ja sortiria. Per tu, quin és el preu que hauria de vendre el Barça, Julián?
1: Que hauria de vendre Ferran?
0: Ai, sí, Ferran, perdó.
1: Home, jo crec que entre 50 i 60 milions.
0: Sí? Creus que però creus que podran estirar tant sabent que és l'últim any de contracte?
1: Jo crec que sigui l'últim any de contracte, tinguin això en compte, potser uns 50 els pots treure.
0: Jo conto amb uns 40-50. Jo conto uns 40-50 i crec que el preu s'ha inflat després del gol, però si no, jo crec que són 20-30.
1: Sí.
0: El tema és que a tu et va costar 55 milions. Intentar treure una mica de benefici d'aquí. Per tant, l'hauries de treure per 60. Mira, llavors, mira, t'ha sortit bé. T'ha sortit bé l'operació. Però clar, el rendiment de Julián no ha estat
1: Ferran.
0: El rendiment de Ferran ha estat molt irregular, molt.
1: Fot un gol de cada 7 ocasions que té, potser. Però bueno, continuem amb Barça Blaugranes, que diu: Flick insisteix en la necessitat de fitxar un davanter. Segons explica Barça Blaugranes, Hansi Flick considera que la plantilla encara necessita reforçar la davantera abans del tancament del mercat. L'entrenador alemany confia en els futbolistes que té disponibles, però entenc que incorporar un golejador augmentaria notablement el nivell competitiu de l'equip. La direcció esportiva continua treballant en diverses opcions, tot i les limitacions econòmiques. És el que hem parlat abans, que el Barça necessita un davanter, tot i els seus problemes econòmics. I més enllà de Julián Álvarez, no hi ha gaires més opcions d'un davanter.
0: És que t'he de dir que està molt complicada. Jo abans escoltava, i si la solució està a casa?
1: Clar, Hamza Abdelkarim...
0: O sigui, sí que per ser titular no, eh?
1: Sí, sí, per ser com titular, a revulsiu. No.
0: Però... sí que és veritat que Lamine per mi ha d'anar a la dreta, segur.
1: Sí, això 100%, això està clar.
0: Però t'he de dir que en Fermín de fals 9 o de davanter centre tant Adeyemi com Anthony Gordon i fins i tot Rafinha...
1: Rafinha davanter centre, uf, a mi m'agrada, aquesta.
0: Fins i tot Rafinha davanter centre, òbviament hauria de començar a canviar mètodes i nova posició, però clar, és que vaig dir també que a Fermín havia començat a fer entrenos amb moviments i sí. exercicis específics de nous, potser està provant coses també.
1: Tant de bo,
0: per mi, òbviament, la primera opció és Julián, però ja cada cop sóc més pessimista perquè sí. veig que l'Ètica està en una tossoneria que no baixarà del carro, que s'acabarà quedant, però abans de fitxar a un davanter que no sàpigues què et farà, depenent de quants milions, o si ha de venir de la Lliga Turca o coses així, sí. mira, no ens gastem diners i tirem. Això jo crec que ho sabrà millor Flick, perquè sabrà realment els seus jugadors a quina posició poden rendir i com fer-ho de la millor manera. Però, ostres, i si està a casa?
1: Clar.
0: I com a davanter suplent et quedes a Abdelkarim, com a suplent, i va agafant rodatge, va agafant minuts, potser, quan vulgui rotar la davantera. I jugues contra equips de la part baixa de la Lliga, et poses a Abdelkarim. A veure, no ho sé. És que crec que és un... ja ho hem dit al principi, totes les pel·lícules estan entorn del Barça. Veurem què acaba passant. Tinc ganes de que es vagin resolguent totes aquestes coses, que al final tots sabem que el Barça no fitxarà Julián, que fitxarà algú random, que no rendirà i que serà un altre any que no es guanyarà Champions perquè no tens un davanter que t'asseguri X gols a la temporada, però tinc ganes de que es resolgui tota aquesta temporada i tot aquest mercat de fitxatges i que hi hagi una plantilla tancada. M'agrada quan ja hi ha una plantilla tancada perquè sí que és veritat que tot són especulacions perquè serà coses que ho diguem aquí, però al final et pots fer una idea més o menys de què podrà ser, quines combinacions podrà fer Hansi... No ho sé, tinc ganes.
1: Doncs mira, a mi m'agradaria repetir, per dir-ho d'una manera, l'operació de Lewandowski, que seria fitxar a Harry Kane, que tot i que sé que és impossible i que molt probablement no ho faran, perquè així Harry Kane em sembla que té 33 anys fins als 37, potser et pot rendir a un nivell regular i en aquests anys li dones temps per créixer als del Barça B, ja pot ser en l'Ebrim Atunkara, a Hamza Abdelkarim com a davanter ja, que ja tindria uns 22 anys, la veritat m'agradaria molt veure-ho, i també donar-li rendiment a tots aquests joves que estan al Barça B i que ho estan intentant a quarta divisió.
0: T'he de dir que no sóc pro Harry Kane.
1: No.
0: Ostres, no.
1: Com
0: és? Em sembla bon jugador, però crec que l'operació que es va fer amb Lewandowski era molt diferent. Era un jugador que volia venir al Barça, va anar a la celebració de la Lliga amb l'equipació blaugrana del Bayern per tirar fer una picadeta i d'ullet, però Harry Kane, ostres, ja té una certa edat també i no sé si podria encaixar realment. Sí que és un perfil de davanter centre que és d'aquests de la old school i que rendeix molt bé. Però, ostres, gastar-te uns milions ara per després d'aquí 3 anys haver-te de gastar més milions encara per a un davanter que potser els de la casa encara no estan preparats... No ho sé si surt a compte, No ho sé. Sempre l'experiència va bé, Però, clar, no ho sé si pot sortir a compte una altra vegada deixar-te milions per Harry Kane, que crec que et sortirà més car que del que et va sortir Lewandowski,
1: Sí, és un gran dilema, però veurem què acaba fent Flick i esperem que surti bé. Continuem amb el diari Sports Illustrated, que ens diu Rodri continua relacionat amb els grans d'Europa. Sports Illustrated explica que el futur de Rodri continua generant molts rumors. Tant el Real Madrid com el Barça han aparegut vinculats al migcampista del Manchester City en diferents informacions, però de moment no existeix cap acord ni negociació avançada. El City manté que el jugador és una peça fonamental del projecte de Pep Guardiola i no preveu facilitar-ne la sortida.
0: Clar, Pep Guardiola ja no hi és al City.
1: Ja, sí, això, és veritat. Sí,
0: no,
1: perdó,
0: és.
1: Aquí...
0: Però clar...
1: La informació m'ha...
0: No pateixis. A mi és un jugador que, ostres, sí que m'agrada, El tema és... En el Mundial hem vist que Rodri i Pedri no s'entenen.
1: I aquest és el problema.
0: Ho hem vist, que no s'han entès. Tens molts migcampistes al Barça. Sí que és veritat que amb la lesió de Frenkie potser necessites un mes. Però tens a Casador.
1: Clar.
0: Tens a Casador.
1: Però potser no en rendeix tant... També perquè és més jove, però Marc Bernal potser, tot i que sigui jove, també...
0: Tens a Marc Bernal, també?
1: Pots fer el fet.
0: Òbviament, si se't tira per fitxar a Rodri, mira, jo també t'ho dic, fitxa'l. Però sí, és veritat que Hansi hauria de mirar com poden encaixar aquests dos jugadors. I és veritat que en un Mundial és diferent, perquè no poden entrenar tant de temps, no es poden entendre tant... amb nivell clubs, ostres, amb els entrenaments al final acabes trobant la tècnica o la tàctica per entendre't amb el teu company. Jo crec que s'acabarien entenent, però clar, no ho sé si de debò cal un perfil com Rodri.
1: Clar.
0: No sé si m'explico, són 50 sí, sí. milions, que aquests 50 te'l pots estalviar per un davanter. Deien, la informació diu que també ell vol anar al Madrid, que és la preferència. Però clar, és un dels altres, dir-ho d'una manera, pel·lícules de l'estiu. Jo crec que Rodri, al final, no s'acabarà movent del City.
1: Jo també ho crec. El Barça no anirà perquè el Barça no necessita, i el Madrid perquè no s'entendran, jo crec. Continuem, no?, amb el Marca, que diu: Salah ja té nou equip. Han passat més de 4 mesos des que Mohamed Salah va anunciar la seva decisió d'abandonar el Liverpool com a agent lliure. Semblava haver ajornat la decisió fins una vegada finalitzada la seva participació al Mundial amb Egipte i, finalment, ha elegit el Trabzonspor per esprema les seves últimes gotes de futbol. El fitxatge encara no és oficial, però el combinat turc es va animar a anunciar que demà aterrarà per estampar la seva firma, fent una crida a tota l'afició perquè sigui rebut com el que és, una llegenda de la Premier League. El futbolista professional Mohamed Salah, amb qui va iniciar les negociacions de traspàs, estarà el 5 d'agost, dimecres matí, a les 12, a la terminal d'aviació general de l'aeroport de Ataturk d'Istanbul, detallaven des del club, el president.
0: No, sí, ja és oficial.
1: Sí, sí?
0: Doncs ja és oficial.
1: S'ha fet oficial aquest matí aquesta notícia, m'imagino que era d'ahir.
0: Ja és oficial. Em sobta. No ho sé, potser... Sí, és veritat que potser no tenia altres ofertes d'algun grup doncs, més de...
1: Més potent.
0: Exacte, més potent també d'Europa. Però, clar, també a Turquia abans era un dels destí que anaven els jugadors a retirar-se, també per les ofertes econòmiques i perquè ja el futbol també es viu molt. L'han rebut molt bé. Jo crec que deu estar motivat, però em sobta que hagi anat a Turquia ja. Jo crec que potser li quedaven 3 anyets a l'elit del futbol europeu. Però bé, una sorpresa. Jo crec que un dels millors jugadors de la història del Liverpool, l'hem vist, és Salah, i tot el que ha donat al Liverpool, ostres, no pot quedar com si fos res.
1: Sí. Continuem amb l'esport, que ens diu: cimera de Deco a Madrid per Julián Álvarez. Notícia bomba, tot i que els últims dies han sorgit informacions que apuntaven a un refredament de l'operació, el club blaugrana segueix treballant per mantenir viu el fitxatge de Julián. Segons ha pogut saber Sport i Gigantes, Deco i João Amaral tenen prevista una cimera imminent amb Fernando Hidalgo, representant del futbolista Matalassé, per continuar traçant l'estratègia d'una operació que continua sent la gran prioritat de la direcció esportiva. La trobada es produirà a Madrid entre avui i demà, en un escenari discret i allunyat del focus mediàtic. El Barça no amaga que l'operació travessa un moment complicat. La postura de l'Atlètic de Madrid continua sent molt ferma i el conjunt vermell i blanc no contempla la sortida d'un dels seus futbolistes més importants. A això se li afegeix la complexa relació institucional entre dos clubs, un factor que tampoc ajuda a desbloquejar gaire una negociació d'aquestes dimensions. El que hem comentat abans, que l'Atlètic no voldrà vendre a Julián al Barça.
0: És que... ja no sé què dir d'aquesta pel·lícula.
1: Clar. Ja no, que més coses.
0: Ja ho hem comentat al principi. M'encantaria molt que vingui, però crec que serà un altre cas de que l'Atlètic no el deixarà marxar. Si el deixa marxar, òbviament no serà el Barça. Ara unes informacions també deien que Víctor Osimhen, que s'havia ofert al Barça, també s'està oferint a l'Atlètic de Madrid per si Julián acaba anant al Barça. Es parlava d'un truque, d'un intercanvi pur per Ferran i Julián. Jo crec que si es fes, el Barça també hauria de ficar alguns milions,
1: sí,
0: no és el mateix, però veurem. ha anat a Madrid per intensificar els fitxatges, sortirà, jo crec, de Madrid amb una resposta.
1: Sí.
0: I que aquesta resposta serà que no. Per tant, el Barça haurà de mirar, és el que diem, un altre davanter o veure el que pot fer i si de debò o si en l'altre cas que no crec, si l'Atlètic s'ho haurà repensat i acceptarà alguna oferta del Barça. Però clar, és que un jugador que enmig del Mundial hagi dit que vol complir el seu somni
1: i que
0: el millor és un traspàs,
1: sí.
0: Ostres. És que és molt fort.
1: Sí, eh? És que ho hagi dit estant a l'Atleti.
0: No, estant en un club i que a més el club no el vulgui vendre. És molt fort.
1: Això és el més fort, que no el vulgui vendre.
0: És molt fort, és una presó, és una presó.
1: Sí, sí. Doncs, bueno, també tenim informació així de que Bradley Barcola està en negociacions amb el Liverpool i Fabrizio Romano afirma que estan per sobre dels 100 milions les negociacions entre el Paris Saint-Germain i el Liverpool després d'aquest Mundial de Bradley Barcola. La veritat, a mi em sembla una estafa completament, 100 milions per Barcola.
0: Sí, em semblen molts milions per Barcola, però em semblen més raonables que els 100, 130 milions per Diomandé, de fitxatge que vol fer
1: sí
0: Madrid.
1: Que...
0: A mi em sembla més fort aquest últim.
1: Sí,
0: és veritat
1: sí
0: que parlant de Diomandé, a Leipzig ja ha publicat a xarxes que ha tornat als entrenaments, que està tant amb el club, enmig de les negociacions, em sembla ser, veurem si al final s'acaba fent o no, però per Barcola per 100 milions, clar, el Liverpool ha de suplir la baixa de Salah,
1: clar.
0: I ha de ser algú, ostres, que et pugui rendir, i Barcola m'encanta com a jugador, m'encanta,
1: però
0: 100 milions, ostres, em semblen molts,
1: sí.
0: Em semblen molts, i a més, si ingressen aquests 100 milions al PSG, a les properes hores el Barça també ha de ser llest si de debò volen fitxar Ferran. Ha de ser llest, han de veure que han rebut 100 milions i que poden apretar el preu. Per tant, veurem, jo crec que una cosa pot anar conduïda a l'altra, si acaba marxant Barcola potser el lloc que vol anar Ferran. Veurem, crec que són peces de puzzle que cada vegada aniran encaixant i ens donaran respostes a altres operacions al mercat, que acabarà bé, jo crec, aquest mercat.
1: Veurem, no sé si tens alguna notícia d'última
0: doncs,
1: hora.
0: Doncs mira, anava a comentar el fitxatge de Ter Stegen a l'Ajax, que es va fer oficial,
1: sí.
0: Ara parlaven que Jofre Torrents també sortirà cedit a l'Ajax de Mitchell. Diuen també que la propera setmana, en principi, s'hauria de saber alguna cosa de Ferran perquè voldria començar... Bueno, queda una setmana, pel 12,
1: sí.
0: El dia 12 d'agost el PSG s'havia marcat com a data límit per veure què fa en Ferran, veurem si és veritat o no, o si s'allarga, jo crec que s'allargarà. Es parlava també d'un altre nom pel Barça per cobrir aquesta baixa de De Jong, i és la d'Unahi, del Girona.
1: Unahi,
0: com ha baixat de divisió, Unahi és un... Bé, dels noms de migcampistes, potser revelació del Mundial, però alhora barat.
1: Clar.
0: Conforme també esta segona divisió, veurem, podria cobrir

0: estudiants per demostrar el que val.
1: Jo tampoc el vendria, eh? Jo tampoc el vendria. A mi em sembla un dels futurs... És que aquesta generació, la generació del 2007 del Barça, ostres, Lamin, Marc Bernal i Pau Cubarsí,
0: sí,
1: són tres jugadors que, déu-n'hi-do, ostres, em semblen espectaculars. Per tant, jo crec que aquests s'han de quedar aquí lligats. Això sí que serà una presó per ells. Això,
0: sí, sí.
1: Això ha de ser una presó per ells. I l'últim, acabem amb Van Gaal, el mític entrenador, que diuen que vol tornar a entrenar. I una de les seves possibles banquetes seria la d'Holanda, a la selecció holandesa, perquè, clar, amb la marxada de Ronald Koeman després de la prematura eliminació en el Mundial, doncs ara estàvem parlant de que Van Gaal podria substituir-lo i estar dins de... Una altra vegada està assentat a les banquetes. De moment no tenim cap més novetat. Comentar la de Caroline, la per fitxatge del Barça femení, provinent del City.
0: Sí, n'havia sentit d'aquest.
1: Que ha estat el fitxatge més car de la història del Barça femení, 1,5 milions. Per tant, arriba com una estrella, una davantera, després de l'adeu de Salma Parayuelo. Doncs el Barça necessitava una davantera, i Caroline, ostres, és una davantera que et pot portar velocitat, polivalència, gol i sobretot també experiència. No és ni massa gran ni molt jove. I també Bissigu, el nou jugador del Barça, que l'han fitxat. Es diuen que aniran cap al Barça Atlètic i també amb el primer equip anirà rotant. Veurem quin és el seu rol a l'inici de la temporada, si també en alguns partits també els que resten de pretemporada el fa jugar Hansi Flick. Veurem, jo crec que aquesta pretemporada li agrada a Flick perquè pot jugar, pot veure trens de la casa i aquí marcar moltes decisions, tant d'entrades, d'incorporacions, de línies que digui, ostres, aquí s'han de reforçar, o fins i tot de dir, amb aquest de la casa en fem per aquesta temporada, com va passar també l'any passat, eh?
0: Clar. Sí, sí, jo tinc moltes ganes de veure aquest Barça d'aquesta temporada i sobretot els que pujaran.
1: Pau, això és tot per avui, no?
0: Sí, això és tot.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Pau, per aportar-nos l'actualitat del mercat. Ens veiem la setmana vinent, que crec que ja serà un dels últims programes abans d'agafar aquestes vacancetes. Per tant, ens veiem la setmana vinent. Esperem que el mercat es mogui i tinguem moltes novetats per comentar la setmana vinent.
0: Les tindrem. Gràcies, Jordi. Ens veiem.

Vinga, fins aquí arribem als continguts del dia d'avui, de dijous a 6 d'agost. Ja hem arribat a aquest punt i final. Avui un programa també llarguet, amb bons continguts, repassant totes les novetats del mercat de fitxatges amb en Pau Serrano i també de l'actualitat de les fitxes de la fresca d'ahir i que demà també tindrem el resum del dia d'avui, que en pocs minuts ja comença aquest penúltim dia de fitxes de la fresca. Demà ja serà a l'últim dia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre i espero que tingueu molta sort en aquests últims dies de les bitlles, que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit.

0: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
7: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Nova actualització del temporal que viu Catalunya aquest dijous. Tot i que el front més notable ja ha passat, a hores d'ara es mantenen algunes comarques en alerta i destaca l'avís en grau de perill màxim de 6 sobre 6 que es troba al Pallars Jussà i a l'entorn del Montsec, a més del perill alt de l'Alt Urgell. Plogui o no ara mateix, nombroses zones viuen en aquests moments les conseqüències de la pluja i els fenòmens meteorològics violents que s'han acumulat durant les darreres hores. De fet, el telèfon d'emergència 112 notifica pràcticament 400 trucades durant aquesta tarda, relacionades amb les tempestes i el fort vent. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, amb afectacions en alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions de la xarxa ferroviària. Ja s'ha habilitat transport per carretera per cobrir el tall de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a les vies, però també estan tallades la línia R11 entre Maçanet-Massanes i Girona per afectació a les catenàries i la línia RL4 per inundació. I continuem amb més conseqüències del temporal, ja que els bombers han informat que estan fent seguiment per la caiguda de llamps i dels avisos per columnes de fum que han anat sorgint durant tota la tarda. Segons el cos, s'han hagut de repartir una vintena de dotacions entre els diferents focs provocats per llamps. Situats a Sant Fost de Camp Centelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Villallaons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. I els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, així com 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han traslladat a aquest home a un centre hospitalari. Han estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies del fet i el cas està sota secret de les actuacions. Canviem ara de tema. La Generalitat ha confirmat aquest dijous 2 nous casos positius de pesta porcina africana a Barcelona i a Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325, el 96,5%, han estat negatius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquí tengo un programa, porque yo no lo veía.
1: Terima kasih.

0: ideal en el mes de octubre, el día de Santa, el día de la Fira del Comte, i nosaltres hem enviat aquesta setmana. Per tant, tots els nostres per participar. Us estaran aquí, eh? No ens quedem. Bé, continuem amb l'audició. Anem per la tercera setmana. Anem per la tercera setmana. Té per nom a l'ombra de la Rectivista. Bé, Joan Lluís, Moraleda i Passat. Joan Lluís, Moraleda, va començar la seva carrera com a compositor de la Fira del Comte, com a arranjador, com a amic, com a marica, com a amic de Mota i com a presentador de la Rectivista. A banda, també va presentar per ser defensat amb altres formacions diferents de la Copa, com el Teixe de Carme, Lluís de Iguales, Banda de Carme. O per el Senyor Sol, Santiago, Matarola. La segona que va ser el nom, la Lluís de Carmen, a l'ombra de la Rectivista, cuida el 33 de curs per 67 de març, i el fa a 250, poble del Bordeu endavant.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Dijous marcat pel temporal que ha viscut Catalunya. Després d'una tarda molt moguda, el Meteocat fa seguiment i manté l'alerta per pluja i fenòmens meteorològics violents als voltants de la Serra del Montsec, a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, i també per nous nuclis que entren pel nord-oest, a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i del Pla de Lleida. Els serveis de tram d'emergència es mantenen actius per diferents avisos relacionats amb les tempestes, la calamarsa i el fort vent, i els bombers continuen treballant amb una trentena de dotacions en els diferents incendis que s'han produït durant la tarda causats per llamps. Es mantenen actius a Sant Fost de Campsentelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Vilalleons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. El Servei Català de Trànsit informa que encara hi ha afectacions en diversos trams de carreteres per vessals o inundacions, que han provocat talls parcials o totals de les vies. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. Ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Manlleu i Torelló després de retirar l'arbre que hi ha caigut a la via. Segons ha apuntat Adif, també s'aniran recuperant gradualment les freqüències de pas en altres trajectes afectats per problemes a la catenària o inundacions. Tot això el mateix dia que una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats de matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat aquest matí a l'empresa que es replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. DIF està ara analitzant la situació per reprendre les obres quan sigui possible i segur. Les reaccions dels veïns no s'han fet esperar i el veïnat, que espera ser reallotjat perquè els edificis tenen aluminosi, està pendent d'una reunió amb l'Ajuntament per reclamar garanties de seguretat a la zona. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil. La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
6: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera.
7: A mí, ¿qué tal? treballar.

Entre las dos composiciones, ganó 150 centavos.

Es un sistema de comunicación.

Thank you.

Ouais. Voilà.

Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 6 d'agost, les tres paraules del dia són estudi, voluntariat, running. Estudi, la Generalitat reprèn l'estudi per allargar la C32 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions d'euros i Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Voluntariat, la Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera i al Maresme de la Selva, entre les zones més seques, segons una nova eina del CREAF. Running. El Running Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major el proper 23 d'agost. I Blanes tornarà a viure aquest diumenge 9 d'agost una de les proves més emblemàtiques, la cronoescalada al Castell de Sant Joan. La Generalitat de Catalunya ha licitat un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per determinar la millor connexió viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Així, el perllongament de la C32 més enllà del Maresme torna a ser una realitat sobre la taula amb una inversió futura prevista que la Generalitat calcula en uns 110 milions d'euros. Avui és el Dia Internacional de Conscienciació sobre els Països en Desenvolupament sense Litoral. Avui és Sant Just i Pastor. Queden exactament 6 dies per l'eclipsi solar, 18 dies per Sant Bartomeu. Esperem un dia amb sol radiant, sense núvols significatius, de mal temps, sense canvis. La dita a l'agost, a les 10 a la fresca i a les 12 a la fosca. És el moment idoni per recollir tomàquets, albergínies i carbassons i per començar a plantar les primeres bledes, espinacs o enciams de tardor. I avui el subministrament gratuït d'aigua via Cuba el trobareu aquest dijous de 9 del matí a 10:45 a Mar Aixac, al carrer Ginestar.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, avui dia 6 d'agost del 2026, la Generalitat reprèn l'estudi per allargar la 132 de Tordera fins a Lloret amb una inversió de 110 milions. El projecte, que va ser tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per deficiències ambientals, torna a ser una de les principals alternatives viàries al Maresme. Tordera impulsarà una campanya per fomentar l'ús social de la llengua. Actualment, el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar, en base real, el futur pla municipal d'impuls de la llengua catalana. Ho explica Pere García, regidor de l'àrea.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: La Creu Roja cerca voluntariat per participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. Per més informació, podeu escriure al correu toni.cardo@creuroja.org o al telèfon 937 62 54 11. El Maresme i la Selva entre les zones més seques segons una nova eina del CREAF. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi. En dona detalls Joan Pino, director del CREAF i catedràtic d'Ecologia de la UAP.
3: Doncs que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
1: Ronin Futbol Club serà el rival del Club Futbol Tordera en el partit de Festa Major. Els torderencs s'estrenarà el 23 d'agost davant el conjunt d'Ibai Llanos, en el primer gran test d'una pretemporada molt exigent dissenyada per preparar el debat de la nova categoria. Escoltem en Guillem Ferrer.
4: El que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: I la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada bàsicament pel temps tranquil, encara aquest matí, amb força sol, però amb un increment de la inestabilitat que aquesta tarda farà que també augmenti la nuvolositat. Núvols que poden deixar precipitacions més probables a la meitat sud del Maresme, unes precipitacions localment de caire tempestuós i que podran ser intenses. Sembla que de curta durada, no esperem grans quantitats de precipitació, però evidentment és una situació que haurem de seguir de prop. Amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Avui a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui baixant lleugerament, aquest vespre ja baixarien de forma més clara i demà tindrem temperatures tan màximes com mínimes, clarament més baixes en una jornada en la qual quedaran alguns núvols poc importants.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: La Generalitat ha licitat un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per determinar la millor connexió viària entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Així, el perllongament de la C32 més enllà del Maresme torna a ser una realitat sobre la taula, amb una inversió futura prevista que la Generalitat calcula en uns 110 milions d'euros. L'anunci suposa reobrir una carpeta amb una llarguíssima història al darrere, plena de projectes frustrats, oposició territorial i diversos reversos judicials. El precedent més immediat es remunta al 2018, quan es va aprovar un projecte que preveia allargar l'autopista des del seu final actual a Tordera fins a Lloret. De fet, l'any 2019 es van arribar a iniciar treballs previs sobre el terreny, incloent-hi tales d'arbres, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar aturar cautelarment les obres en considerar que l'avaluació ambiental presentava deficiències i no s'ajustava a la Llei Catalana del Canvi Climàtic. Malgrat els entrebancs del passat, el govern considera que cal tornar a obrir el debat per definir la solució viària definitiva per al corredor entre el Maresme i la Selva Marítima. La nova anàlisi estudia el perllongament de la C32 com una de les principals alternatives, en un moment en què la Generalitat també està desplegant una profunda transformació de la mateixa autopista al seu pas per la comarca, amb nous accessos i la voluntat que absorbeixi més trànsit procedent de la N2. La Comissió per a la Protecció i l'Impuls de la Llengua Catalana a Tordera ha entrat en una fase clau del seu full de ruta. Actualment, el consistori està completant la fase de diagnosi, una eina que permetrà analitzar amb precisió la situació del català al municipi per poder redactar, en base real, el futur Pla Municipal d'Impuls de la Llengua Catalana. Paral·lelament a l'anàlisi estratègica, la Regidoria de Política Lingüística vol posar en marxa la campanya Aquí parlem en català. Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Pere García, la iniciativa busca generar tantes interaccions en català com sigui possible, des d'una perspectiva totalment integradora.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
1: L'estratègia municipal es divideix en dues línies d'acció principals. De portes endins, s'ha modificat el reglament d'ús de la llengua catalana per clarificar els drets i deures de l'Ajuntament. A més, s'està impartint formació específica als treballadors municipals que tenen al públic, amb l'objectiu que no tinguin prejudicis lingüístics i convidin l'usuari a parlar en català, donant resposta així a les peticions dels aprenents de català que busquen espais on poder practicar sense sentir-se jutjats. De portes en fora, es treballa amb les àrees de comerç i emprenedoria per assessorar els establiments sobre la normativa lingüística vigent, oferint acompanyament en cas que hagin de fer millores.

0: La Creu Roja ha llançat una crida per buscar voluntariat destinat a participar amb infants i joves al centre SMJ de Tordera. El centre SMJ funciona com un espai d'atenció a joves amb vulnerabilitat social a la localitat, on es treballa l'educació en valors i els hàbits socials. L'horari serà de dilluns a divendres de 10 a les 2 de la tarda, del 6 al 31 d'agost. Totes les persones interessades a obtenir més informació o sumar-se com a voluntàries poden fer-ho a través del correu toni.cardo@creuroja.org o al telèfon 937 62 54 11. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, ha presentat Forest Drought, una nova plataforma que permet conèixer gairebé en temps real la humitat de la vegetació i del sòl per millorar la prevenció i la gestió dels incendis forestals. L'eina, que s'actualitza diàriament, mostra l'estat hídric dels boscos de la península Ibèrica i les Illes Balears durant els darrers 365 dies. Segons les dades actuals, a Catalunya, les zones amb una vegetació més seca es concentren al Maresme, al Vallès Oriental i l'Occidental i l'interior de les comarques gironines, especialment a la Selva, el Gironès i la Garrotxa. Els investigadors expliquen que la humitat de la vegetació és un indicador molt útil per anticipar el risc d'incendi, combinat amb dades de temperatura, precipitacions i altres variables, permet obtenir models de predicció més precisos que els utilitzats fins ara. Joan Pino és el director de CREAF i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: És el bosc que ens toca, tampoc estem massa lluny de la mitjana europea, però amb unes condicions mediterrànies, amb unes condicions d'aridat creixent. I això comporta doncs, que la situació d'aquest bosc cada cop és més propensa als incendis. I també hem d'afegir que hem tingut una recuperació del bosc, cada cop tenim més bosc, i que també tenim més zones urbanitzades a prop del bosc. Això és un còctel que fa que les coses siguin difícils de gestionar.
0: El CREAF atribueix aquesta pèrdua d'humitat a les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes, que han reduït les reserves d'aigua del sòl després d'una primavera especialment plujosa. La plataforma forma part d'un estudi publicat a la revista científica New Phytologies i integra dades meteorològiques i forestals de diferents organismes per facilitar el seguiment de l'estat dels boscos.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El proper 23 d'agost, el Municipal d'Esports veurà el primer gran repte de la temporada en la visita del Ronin Futbol Club, l'equip d'Ivallanos entrenant pel tordadenc Narcís Barrera. Aquest duel, emmarcat en la programació de la Festa Major, serà la prova de foc més mediàtica d'una pretemporada dissenyada mil·limètricament per garantir que la plantilla arribi al màxim nivell a la primera jornada de Lliga. Des del cos tècnic del Club Futbol Tordera destaquen la il·lusió de rebre un rival d'aquestes característiques a una data tan assenyalada. Guillem Ferrer fa una crida a l'afició perquè ompli el camp, subratllant que l'escalf del públic és vital per recolzar l'equip i viure una gran jornada de futbol. Així ho destaca ell mateix.
2: És un plaer que vingui Ronin per jugar contra nosaltres. Sabem la relació que tenim amb ells a nivell de Narcís, de l'entrenador, i això facilita doncs molt la feina, i que vinguin pel dia de la Festa Major crec que és una cosa molt interessant i que farà doncs créixer el club, que al final és el que volem, i que vinguin molts nens i que sigui tothom molt, molt a prop de nosaltres, que sempre és un dia especial. L'altre any va ser un dimecres i hi havia moltíssima gent. Aquest cap de setmana, el dia de la Festa Major, espero que estigui el camp molt, molt, molt ple, la veritat.
1: Més enllà d'aquesta gran cita, el Club Futbol Tordera afrontarà un calendari de pretemporada altament exigent. La nova categoria demanarà un pas endavant físic i tàctic respecte a la campanya anterior, i per això s'han programat enfrontaments contra equips de pes. Així doncs, la pretemporada seguirà amb duel de Copa Catalunya contra el Bonmatí, dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda. Diumenge 30, els tordarencs jugaran contra el Mataró, equip de segona catalana. Dissabte 5 de setembre s'enfrontaran contra el Vilablareix i a l'endemà contra el Girona Sabat. Finalment, la pretemporada acabarà dissabte 12 amb el partit contra el Llagostera. Guillem Ferrer explica la importància d'aquests partits i l'exigència prèvia abans de l'inici de la Lliga.
2: Com sempre, mirem que la pretemporada sigui molt exigent a nivell preparatori, a nivell de dies, a nivell d'entrenaments, a nivell de partits, perquè així arribarem millor preparats a la jornada 1, que al final és el que realment importa.
1: Amb aquesta planificació intensiva, el Club Futbol Tordera vol arribar al primer partit de Lliga amb totes les garanties per fer-se fort a casa i ser un clar dominador sobre la gespa a la nova categoria.

0: El govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori. Aquest reforçarà o restablirà la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions. L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior. Ens dona més detalls l'Arnau Vidal.
1: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
1: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
0: Blanes tornarà a viure aquest diumenge 9 d'agost una de les proves més emblemàtiques de la seva història esportiva. La cronoescalada al Castell de Sant Joan es reprèn després d'una dècada d'absència amb la celebració de la 43a edició, recuperant una competició considerada un referent del ciclisme català i que la Federació Catalana del Ciclisme ha qualificat en diverses ocasions com a part del patrimoni d'aquest esport al país. Ho explica Paula Fernández.
3: La cronoescalada ciclista al Castell de Sant Joan tornarà aquest diumenge als carrers de Blanes després de 10 anys d'absència. La prova, que arriba a la 43a edició, recupera una de les cites més emblemàtiques del ciclisme català amb un nou punt de sortida, però mantenint l'essència i l'homenatge a Pasqual Horna, l'impulsor que la va consolidar durant més de dues dècades.
4: Continua sent Memorial Pasqual Horna, que és el senyor, l'home que va començar a fer la cursa i va continuar fins a la seva mort, no? I després van continuar els seus fills, i ara continuen també amb això. Hi ha algunes diferències, sobretot la diferència principal és que sortim de la Font Gòtica, vam pensar que potser era un lloc una mica emblemàtic del poble i que potser aportava una mica més que no sortir d'aquí del Passeig del Mar amb carrer ample. L'Ajuntament va estar d'acord i també a la meta és més a dalt, al costat del castell. O sigui, hi ha 100 metres més en total i penso que serà més maca, més atractiva. A les 9 en punt, a la Font Gòtica, davant del teatre, serà la línia sortida i es farà la primera sortida i de 9 fins a 9:45 es faran dues o tres sortides en pilot. Posteriorment es farà d'un en un i estarà fins a les 12, alguna cosa així.
3: El recorregut manté l'exigent ascens fins al Castell de Sant Joan, tot i que enguany estrena un nou punt de sortida davant la Font Gòtica. Des d'allà, els participants passaran pel Passeig de Mar, el carrer Roig i Reventós i el carrer Esperança fins a arribar al cim, on també s'ha ampliat la línia d'arribada gairebé fins a l'ermita. En la contrarrellotge individual, el traçat inicial es modificarà per passar per la plaça d'Espanya i el carrer Roig i Gelpí, evitant el Passeig de Mar. La jornada culminarà amb el lliurament de premis, previst a partir de la 1:00 PM a la plaça d'Espanya, on els vencedors estrenaran uns trofeus de nou disseny inspirats en la pujada final al Castell de Sant Joan.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: Avui, jornada que ve marcada per un augment de la inestabilitat. Aquest matí predominarà el sol, però al llarg d'aquest migdia veurem com creixen nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, però que creiem seran més destacables al centre i al sud del Maresme. Com més cap al nord, menys possibilitat de precipitació, tot i que també arribarà algun xàfec. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol, i avui les temperatures baixen una mica, de moment poca cosa. De cara demà aquest descens serà molt més evident. Demà tindrem màximes i mínimes clarament més baixes. Encara amb restes de núvols al matí, no descartem que es pugui escapar encara algun petit xàfec molt puntual arran de mar. Després millorarà i el sol s'anirà imposant. Un sol que ens acompanyarà també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Ha de predominar l'ambient assolellat i unes temperatures que dissabte pugen, diumenge podrien baixar lleugerament. En qualsevol cas, són petites oscil·lacions des d'una situació que avui ens tornarà a portar temperatures força càlides, però almenys demà ens portarà un respir amb temperatures clarament més baixes i a veure què passarà aquesta tarda amb aquestes precipitacions que també podrien regar una mica els boscos aquí al Maresme.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.